0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana hem agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacions amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors, al final, tot té una relació, tot el cos té una relació en tot. No va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones, en general, aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció, eh?
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el recomano és tractar la planta del peu en una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi o coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que manen és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis, hi ha un munt d'històries, que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està per damunt de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar Vila Magna a Barcelona, que està lluitant molt per que et surti treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: I ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar a fer tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia i spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur, sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, hi arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la. Donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer. Posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Avui entrarem en el capítol 18 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro i tocarà un càsting de la Mari Sampere i, com sempre, els artistes invitats, els personatges seran la Filo, que és la Nuri Pujol, en Genaro, que és en Joan Madrid, el Quico Lloro, que no sé si intervindrà en aquest capítol, i Salvador Romans, el narrador. Estaran intentant, doncs, com dèiem, un càstig, que estan en el Teatre de Blanes, que volen una parella de còmics, com en el capítol anterior ja vam explicar que un era el Capri i la Mari Sampere, el Capri i l'Emma Més, i farem un assaig ara amb el Genaro i la Filo, i passarem també aquest monòleg que veiem si treu bé la Mari Sampere. Aquests del Teatre de Blanes sempre busquen actors de primera fila.
1: Què et sembla el to del Genaro? Si t'agrada, passem a l'assaig.
0: El Genaro torna a la taula del menjador, es treu la jaqueta i es serveix un got de bitxi amb desgana. La Filo espera a peu dret, movent el peu amb impaciència, ja vestida amb un abric de colors llampants i un mocador de seda al coll.
1: Què, Genaro? Ja has acabat de plorar davant de la gent? Mare de Déu, quina cara de funeral que fas! Si t'arriben a posar quatre espelmes al voltant, els de la primera fila et resen un rosari.
2: Escolta, Filo, la gent ha rigut. M'han mirat amb aquella cara de pobre home. Té raó, jo no ploro. Jo reflexiono en veu alta. En silenci és un art, saps?
1: El silenci, diu? El silenci és el que tindràs demà quan no et faci el dinar. Va, vine aquí, que m'has d'ajudar amb l'entrada. Com m'has vist? Estic massa estupenda?
2: Estàs que sembles un carretó del mercat, un dissabte al matí. Escolta, Filó, que la Mari Sampere només xerrava, també, no només xerrava, també feia aquelles cares, com si hagués vist un bitllet de 1.000 pessetes a terra.
1: Així?
0: La Filó fa una ganyota exagerada de sorpresa i riu.
1: Escolta, Genaro, i si faig allò de preguntar-li a un senyor si vol ser el meu segon marit per fer una mica de xou?
2: Ni te se passi pel cap, que encara n'hi haurà que dirà que si m'hauré de quedar jo aquí sol amb el robot que aspira i la nevera buida. Tu limita't a parlar de les teves coses, de quan vas anar a gimnàstica rítmica per a gent gran i vas quedar encallada a l'espatllera.
1: Això és un drama, Genaro. No és per fer riure. Però tens raó. La gent vol alegria. Jo els explicaré com et cuido, que et dono vitamines i tu te les guardes sota la llengua, com els nens petits.
2: Perquè em vols enverinar per cobrar l'assegurança, que ja et conec. Va, tira, que ja et criden. Posa't recte, que sembles la Torre de Pisa a punt de caure.
0: La Filo s'arregla el cabell, respira fons i fa un gest de diva.
1: Genaro, mira'm bé. Ara surto jo. Ara s'acaba la tristesa i comença l'espectacle. Digue'm sort.
2: Sort no et cal, Filo. El que cal és paciència a la platea. Au, som-hi.
0: La Filo surt a escena amb un pas decidit i gairebé ballant, mentre Gerard es torna a seure i obre un diari amb un sospir de satisfacció al haver-se quedat sol. La Filo entra com un torbellí, porta una bossa a la mà penjada al colze, un mocador de seda que li fa que li vola, i va saludant a tothom amb una rialla d'orella a orella. S'atura al mig, es posa bé les ulleres i comença a parlar abans que s'aturi la música. 4, 5.

0: Nenes? Però què feu aquí assegudes amb aquesta cara de solemnitat? Sembleu les nines de porcellana de la meva tia de l'Arbós. Ai, quina alegria veure tanta gent. I n'hi ha de guapos, eh? Escolta tu, el de la camisa de quadros. Si no tinguis... A veure que si no tingués el Genaro allà darrere comptant les rajoles del terra, ja m'hauria demanat... Ja t'hauria demanat el telèfon, que jo sóc molt de la modernitat.
1: La Filo es toca el cabell i es posa la mà al maluc.
0: Heu vist el meu Genaro? L'heu vist? Sembla un anunci de pompes fúnebres a mitja jornada. Pobre sant, diu que està cansat. Cansat de què, Genaro? De mirar com creix l'herba? De vigilar que el pa no es torni ressec? Escoltin, jo el tinc a règim. Sí, nena, sí, a règim de tot. De menjar, de tele i de queixes. L'altre dia el porto al metge de Blanes, aquell tan bufó que té unes mans que semblen de pianista, i em diu: Filo, al Genaro li falta ferro. I jo li dic: ferro? Però si no es mou de la cadira, ni que no es mou de la cadira ni que hi hagi un incendi. Com vol que tingui ferro, si sembla una plastilina? Una plastilina. Fa unes voltes sobre si mateixa i pica de mans. I la convivència. Ai, la convivència, jo li dic: Genaro, anem a ballar un suelto a la plaça. I ell em mira amb aquella cara de capri que se li posa i em diu: Filo, ballar és un moviment absurd que no porta enlloc. Jo prefereixo el senderisme il·lustrat. Il·lustrat! Però si l'últim llibre que va llegir va ser Les instruccions del microones i encara no sap si serveix per escalfar el cafè o per parlar amb la NASA.
1: La Filo s'acosta al públic i baixa la veu com si expliqués un secret.
0: Saben què va fer l'altre dia? Va voler arreglar l'aixeta de la cuina. Jo ho faig, Filo. Sóc un home de recursos. Verge santa! Va sortir un raig d'aigua que semblava la font de Montjuïc en plena festa major. I jo cridant: Genaro, tanca la clau de pas! I ell buscant la clau per sota la pica amb una llanterna de quan feia el servei militar a l'Àfrica. Vam acabar que la cuina semblava una sucursal del Marineland. I ell, tan tranquil, em diu: Filo, no t'amoïnis, que així ja tenim els peus nets per demà.
1: Ella fa un gest de... està boig, amb el dit a la temple.
0: Però escoltin, jo sóc un artista. Jo sóc la Mari de Blanes. I si jo hagués nascut a Hollywood, ara entraria sopant amb el Richard Gere, que té aquell cabell blanc que em recorda... Ai. Em recorda el Genaro, però en versió m'he rentat la cara. Jo vull sou. Jo vull llums. Jo vull que la gent rigui, perquè la vida, nenes, la vida és un vodevil. Si t'ho prens seriosament, t'acabes assemblant al Genaro. I per tenir un Genaro a casa, ja hi sóc jo, que tinc el títol de Santa Paciència de primera classe.
1: Ella fa una reverència exagerada, gairebé perdent l'equilibri, i torna a riure.
0: I ara, que surti el meu marit, que si el deixo sol gaire estona, és capaç de quedar-se adormit, dret com un conill. Genaro, vine aquí, carinyo, que la gent vol veure el duodinàmic de la Riera.
1: El Genaro entra a l'escenari arrossegant els peus, amb una cara de... ja n'hi ha prou, mentre la Filo l'espera fent grans gesticulacions amb el seu mocador de seda.
2: Ja vinc, Filo, ja vinc. Mare de Déu, quina cridòria. Se m'ha girat la llet al bat de la cantonada només d'escoltar-te des d'aquí. M'has deixat com un drap de cuina davant de tot Blanes.
0: Ai, Genaro, no siguis bleda. Si la gent t'estima precisament per aquesta cara de pomes agres que fas. Mira'ls, si estan encantats de veure que hi ha algú més desgraciat que ells a casa.
2: Ho veuen? Això és el meu dia a dia. Jo sóc el pum-pam-pum de la fira. Escolta, Filo, que jo he vingut aquí a fer un monòleg intel·lectual, estil Capri, parlant de la condició humana. I tu has acabat parlant de les meves calces de llana i de l'aixeta de la cuina.
0: És que la condició humana, Genaro, és que et fas gran i t'has d'abrigar els ronyons. Nenes, ah, que tinc raó. Si no fos per nosaltres, aquests homes encara anirien amb la camisa de la comunió.
2: Escolta, que jo sóc un senyor. Un senyor de Blanes de tota la vida. I ara, què hem de fer? Ballar una sardana? Perquè jo tinc el genoll que em fa un soroll com si estigués triturat grava.
0: No, Genaro. Ara hem de fer el final apoteòsic, com a les revistes del Paral·lel. Tu em mires amb la cara de galant. Frena, frena, que aquesta cara que fas ara, ara mateix sembla que tinguis mal de queixal. Així, una mica més suau, i digues alguna cosa maca per acomiadar-nos.
2: Bé, doncs, mirin, la Filó diu que sóc un avorrit, i jo dic que ella és un terratrèmol. Però suposo que la vida és això. Un que es tira i l'altre que s'aguanta per no caure. Gràcies per haver vingut a escoltar les nostres misèries, que al final són la de tots, oi?
0: Molt bé, Genaro. T'ha quedat gairebé poètic. I ara, senyoretes, senyores i senyors, ens n'anem a sopar. Que aquest home, si no menja alhora, es torna perillós com un tauró de la Costa Brava.
2: Anem, Filo, anem. Però paga tu, que jo m'he deixat la cartera al calaix de les medalles.
0: Sempre igual. Au, adeu-siau, bona gent. Visca Blanes i visca l'espectacle.
1: La Filo s'acomiada amb grans gestos de reina de l'escenari i el Genaro fa una petita inclinació de cap molt discreta mentre l'empeny suaument cap a la sortida. S'apaguen els llums lentament mentre se'ls sent discutir fluixet fora d'escena.
0: Genaro, m'has trepitjat el vestit.
2: És que no t'estàs quieta, Filo.
1: Tots dos a l'escenari discutint i s'han agradat o no mentre es recullen els trastos.
2: Au, ja està. Ara anem a sopar un pa amb tomàquet que m'ha agafat un buidor.
0: I demà segur que em donen el paper. Que sóc un artista, Genaro.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la salseta que es diu Vine, nena.

0: explicar-nos tot el que has investigat d'alguna manera i tot el que has recopilat sobre un tema que de moment el títol ens deixa una mica parats, eh? Perquè el títol del teu treball és Anglès, París i Londres.
1: Bé, doncs, què tal? Bona tarda. La veritat que va ser un treball que, diguéssim, que em va costar una mica esbrinar la cosa que volia fer, però gràcies a la mare i a la família doncs, em van ajudar una mica a decidir ben bé què volia fer.

0: I al final, perquè la gent no sàpiga una mica, és tema històric, que de fet crec que s'ha perdut molt amb això dels temes de, dels treballs de recerca, i doncs la mestra que tenia, de fet, agraïa molt doncs, que tingués un treball d'història i que fos tan complet. I bàsicament, per començar, us explicaré una mica de què tracta i el fet de que hàgiu posat aquest títol Anglès, París i Londres.
1: Sí, doncs bé, estem aquí atentes, tenim a la Cèlia Olodell aquí al control, i explica'ns, doncs, a veure, per què vas posar aquest títol?
0: Bé, doncs això que us deia començava una mica pel fet de que m'agrada, diguéssim, una mica la moda, i en el seu moment, com que jo no sóc d'aquí, sóc d'anglès, doncs allà va haver-hi una fàbrica molt important, que de fet va tancar, però ara s'ha pogut obrir un museu i encara hi ha la màquina de vapor. Doncs vaig decidir amb la mare fer aquest treball, i com que la fàbrica de laborers,
1: sí,
0: per si algú la coneix, de fet...
1: Tenia una anomenada important, aquesta fàbrica, en el seu moment, eh?
0: Correcte, en el seu moment va ser molt important. I doncs el títol que rep ve una mica d'una història que em va explicar l'àvia, del fet de que va ser de tan importància aquesta fàbrica, doncs que la gent ja comparava amb París i Londres, amb grans ciutats, i així va quedar, Anglès,
1: sí,
0: París i Londres.
1: Anglès al nivell de París i Londres.
0: Correcte,
1: es veien.
0: Correcte.
1: Sí, sí. Els més grans d'Europa, per dir-ho així,
0: correcte,
1: no? Sí, sí. De tota manera, París, Londres i Anglès ja ve a ser una mica, no...
0: Sí.
1: Anglès, Londres...
0: Correcte,
1: sí.
0: ja ha fet una mica de diferència de ciutat,
1: sí,
0: i de magnitud, però...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ostres, quan m'ho va comentar la iaia, diu Anglès, París i Londres.
1: París i Londres, sí,
0: aquest,
1: sí.
0: Aquest ha de ser el títol.
1: Sí, molt bé. Doncs comencem. És, com dius, un tema històric. Doncs engeguem amb la història aquesta, no?, d'anglès i d'aquesta indústria tèxtil que sobretot al segle XIX i XX es va desenvolupar molt a Catalunya en general, però també concretament anglès.
0: Bueno, sobretot explicar-vos que la fàbrica comença una mica pel fet de com anava evolucionant a nivell històric totes les coses, totes les indústries, les noves màquines que es feien. I a partir d'aquí, diguéssim que tot comença una mica a Gran Bretanya,
1: sí,
0: que és el punt inicial on comença tot, i allà, de fet, es van començar a fer màquines que feien que els processos de tant tèxtil com la fàbrica que us explicaré, com altres procediments, es feien molt més fàcil, i a partir d'aquí aquestes màquines van viatjar fins aquí a Catalunya,
1: sí,
0: sobretot Barcelona, i això, que de fet les tèxtils
1: van ser importants.
0: Correcte, van ser molt importants perquè el fet d'haver-hi tant de rius i tot això, que es construïn les fàbriques allà al costat, doncs van venir cap aquí.
1: Sí, sí, o sigui, es va establir tota aquesta industrialització tèxtil a Catalunya. I bé, concretament anglès, per què?
0: Doncs penseu que aquesta família, la família Borés, no era d'aquí, no era d'anglès, sinó que era, diguéssim, de la part de Tarragona tirant cap a Lleida.
1: Sí.
0: Doncs era d'aquella part, i allà ja tenien les seves fàbriques, ja tenien les seves indústries, i de fet hi havia molta competència,
1: uh-huh,
0: perquè hi havia molts de rius que passaven per allà i es construïen allà les fàbriques. I van decidir venir cap a la selva pel fet de que hi havia menys competència, i com que hi ha el riu Ter, que feien servir, diguéssim, el riu per generar energia amb la màquina de vapor, doncs van aprofitar i van...
1: Es van instal·lar a anglès, sí, sí.
0: Sobretot també, perdó que... El fet de que les terres, quan tu volies, uh-huh, comprar terres abans, diguéssim, el que volien aquelles terres, a vegades, segons el territori,
1: sí,
0: si anaven més al costat de Barcelona, que hi havia més gent, eren molt més cares.
1: Esclar.
0: Llavors van aprofitar, venir aquí, les terres eren molt més...
1: Assequibles, no?
0: Assequibles, diguéssim, de treballar, i per això van decidir muntar la fàbrica aquí.
1: Sí, sí. Com a curiositat, expliques també que hi havia un tren a Olot.
0: Correcte.
1: No hem sentit parlar del tren d'Olot.
0: Correcte.
1: Quina funció feia?
0: El tren d'Olot, diguéssim, és una mica mita, perquè ja no hi ha tren, encara que hi ha alguna banda que es pot veure alguna cosa de lo que va quedar. I bàsicament aquest tren d'Olot anava d'Olot a Girona.
1: Només?
0: Només d'Olot a Girona. I la importància que tenia aquest tren, pensaríeu que és per la gent... que la gent venia, es podia traslladar amunt i avall.
1: Però no.
0: I no va ser així. La veritat que és una llàstima, però la cosa no va ser així, sinó que va ser un tren que es va construir, diguéssim, més dedicat als negocis.
1: Portar mercaderies.
0: Correcte, portar mercaderies amunt i avall. I, bàsicament, a Anglès hi havia una família, que ara, de fet, no recordo el nom, que tenia tots els terrenys, diguéssim, tots els boscos, i, clar, penseu que abans no es construïen les cases amb totxanes i tot això, sinó que es feien amb fusta.
1: La fusta era un material que tenia moltes aplicacions.
0: Correcte, una matèria primera que es feia servir moltíssim. I clar, per construir les cases es feien amb fusta. I les grans ciutats, com ara Girona o Barcelona, necessitaven d'aquesta fusta, i doncs aquest tren permetia, diguéssim, transportar aquesta fusta amunt i avall.
1: Ah.
0: I per això es va construir el tren.
1: La funció del tren d'Olot era aquesta.
0: Correcte, era més mercaderia que no pas que la gent es pogués traslladar amunt i avall. Tot i que, evidentment, es va fer servir per la
1: també.
0: Gent.
1: També. Bé, centrem-nos, doncs, amb la fàbrica Borés. Els orígens i la fundació una mica ja l'has explicat, no? Que els orígens d'aquesta família eren més de cap a la zona de Tarragona-Lleida.
0: Correcte.
1: Perquè era més econòmic i perquè hi havia el riu Ter, van venir cap a...
0: I a partir d'aquí van venir aquí, sí, correcte.
1: Sí. I això seria el començament... I la van construir i van fer com una inauguració així important, no?
0: Correcte, van fer una inauguració important perquè, de fet, ja pensaven que la fàbrica anava a ser molt important. I es van construir tres naus, que, de fet, aquestes naus estaven, diguéssim, d'una manera organitzades. I a partir d'aquí, doncs, a cada una de les naus hi havia uns procediments, una organització estricta que s'havia de seguir... I doncs a partir d'aquí es va construir la fàbrica, que de fet va trigar uns 2-3 anys a construir-se.
1: Clar, segur que era molt gran, no?
0: Correcte. Mm. El fet de que fos una magnitud tan gran, doncs va tardar lo seu.
1: Sí, sí.
0: I de fet també va ser, diguéssim, molt important el fet de que més que una fàbrica es considerava una semicolònia, pel fet de que... Quan parlo de semicolònia em refereixo més com si fos un petit poblet. No una colònia com a tal, sinó una semicolònia del fet de que hi havia menys coses,
1: sí.
0: Però la gent podia fer la vida dintre la fàbrica i a voltants i no havia d'anar al poble d'Anglès, que fins i tot estava al costat.
1: Ja, es podien abastir de tot allà a la zona on vivien, no?
0: Correcte, s'organitzaven ells mateixos, tenien... Si volies anar a tallar-te els cabells, podies anar-hi.
1: Ah, sí.
0: Si volies anar a alguna botiga, podies anar-hi. També hi havia la seva escola, la seva església per anar a resar, els seus camps.
1: Sí.
0: Llavors tenien allà una mica construït tot.
1: Sí,
0: i
1: sí, com un poblet...
0: Correcte, feien
1: que potser
0: via
1: això feia que podria ser que no es relacionessin tant amb la gent autòctona d'Anglès.
0: Sí, però després us explicarem el fet de que hi havia molta creació de llocs de treball.
1: Sí.
0: Llavors, per molt que hi havia molta gent a la fàbrica i podia viure allà, perquè de fet hi havia habitatges que estaven construïts a lo que ara queda al costat del dia,
1: sí.
0: Doncs la gent del mateix poble també venia cap a la fàbrica a treballar.
1: O sí, que allà es trobaven els que eren ja d'Anglès i els altres que havien vingut a viure aquí, a aquesta
0: correcte.
1: Colònia, no?
0: D'una manera o altra, la gent del poble anava cap a la fàbrica.
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, i dius que eren tres, no? Tres naus molt
0: tres
1: grans.
0: Tres naus,
1: sí.
0: Correcte. Aquestes naus, al final, el que volien era organitzar-se de la millor manera,
1: sí.
0: Per tal de crear el màxim de teixit possible, i doncs a partir d'aquí, a cada banda hi havia un... Estava organitzat d'una manera i ho podien produir, doncs, d'una manera més eficient.
1: Sí, sí. I... Es preveia el tema seguretat en aquella època, les fàbriques?
0: Bé, aquest és un tema molt important i que crec que tractar-lo està molt bé, i és el fet de que la seguretat, com ara que hi ha...
1: Tantes normes?
0: Correcte, tantes normes, que de fet has de prendre ben bé la feina que fas, els riscos que pot tenir. Abans no era així, i menys en una fàbrica, que a la fàbrica penseu que hi havia molt soroll, que hi havia molta pols, que hi havia molts de problemes i passaven moltes coses a nivell...
1: Amb les màquines segurament,
0: que després ho explicarem. Doncs clar, la gent abans no es posava, per exemple, una mascareta si passava qualsevol cosa del tema de la pols que t'entrés als pulmons, i de fet això provocava moltes malalties a la gent
1: és
0: més
1: clar.
0: Endavant. O, per exemple, el soroll, abans no es posaven cascos d'aquests
1: no.
0: Insonoritzats sí. perquè no escoltessin les màquines, sinó que anaven tot el dia treballant. I
1: moltes hores.
0: Correcte, moltes hores, i la gent fins i tot quedava sorda i això. Després, el tema de les màquines, que ho estàvem comentant, Clar, les màquines no hi havia seguretat, ningú les podia tractar, encara que després explicarem que els nens tenien una part molt important. Doncs clar, penseu que si passava qualsevol cosa, posaves la mà on no tocava, et podies tallar la mà, un braç,
1: sí.
0: I era dur.
1: Clar. I per tot això, de tota manera, en aquesta fàbrica es va anar innovant molt, no? Sempre portant les màquines com d'última generació, es va anar innovant.
0: Correcte, penseu una mica que el fet de que arribin màquines més modernes, més innovadores, clar, si abans penseu que necessitaves moltíssimes persones per crear segons quin tipus de teixit, ara es feia molt més fàcil, en podies produir molt més, la producció era molt més gran, podies generar més ingressos i al final això era com una roda, no?
1: Sí.
0: I quan més generaves i més feies, encara volies produir encara més. I doncs això del fet de que hi hagués innovació constant, que es fessin més coses, que es produïssin més, que hi hagués més gent, doncs, d'una manera o altra, doncs, agraïa molt, doncs,
1: sí.
0: Tot això.
1: Molt bé. I què en saps dels Burés, d'aquesta família?
0: Doncs els Burés, com us comentava, era una família que vivia cap a la part de Lleida i Tarragona, i tenien moltes fàbriques, i una família, quan té moltes fàbriques i tenia molts cèntims, el que volia era construir més fàbriques.
1: Ampliar.
0: Correcte, ampliar una mica, diguéssim, el seu negoci, i al final les fàbriques que tenien allà, tota la competència, doncs van decidir traslladar-ho cap aquí a Anglès, i al final va ser una mica la seva vida, que es traslladaven de Tarragona cap a Anglès.
1: S'hi van quedar, Anglès.
0: Correcte, s'hi van quedar, perquè també tenien la seva casa, venien de tant en tant, que si els estius, que si l'hivern, i feien una mica la vida amunt i avall.
1: Mhm. I la fàbrica, de fet, se vestia de la força del Ter, no?
0: Correcte. Penseu que la força del Ter és de les coses més importants pel fet de que aquesta força que tenia l'aigua generava, a partir de la màquina de vapor, electricitat. I aquesta electricitat es traslladava a totes les màquines que hi havien per fer-les funcionar. I el problema que... Bueno, el petit problema que hi havia era que moltes vegades aquesta força de l'aigua no és el suficient.
1: Per exemple, no n'hi havia prou.
0: Correcte. A l'estiu, que hi ha moltes sequeres, sí. I qualsevol cosa, doncs feia que hi havia d'haver-hi una caldera que hi havia al costat, que es feia servir amb carbó.
1: Bueno, per afegir una mica d'energia.
0: Correcte.
1: No?
0: A partir d'aquest carbó que es cremava es generava energia que amb una mica que es produïa també amb la màquina de vapor, doncs feia, es traslladava a les màquines i es feia servir per funcionar.
1: I per aquí aquesta zona, els Burés van ser dels primers que van venir, que s'hi van instal·lar, o ja hi havia altres fabricants?
0: Correcte, sobretot hi havia, diria, botigues i tot això que hi havia al costat del poble, però com així... indústries grans, com la fàbrica de Burés, van ser
1: els primers
0: que venen. Sí que és veritat que les zones de lo millor de Mer, ja tirant cap a Bescanó i tot això, també hi havia alguna fàbrica, però no era de la magnitud que tenia la Burés.
1: I has explicat abans això, que hi havia habitatges per als obrers. Tots aquests es van construir de cap i de nau, tots aquests habitatges, no?
0: Correcte, aquests habitatges
1: al voltant de la fàbrica.
0: Correcte. En tenim... Bé, us explicaria que a dintre de la fàbrica ja hi havia els seus habitatges, però aquests habitatges es feien servir per les persones que tenien un càrrec molt més important.
1: Ah, ja.
0: Llavors, aquestes persones ja es quedaven a dormir allà a la fàbrica i ja no havien de traslladar-se amunt i avall. I després, a mesura que la fàbrica es va anar fent més gran... Clar, quan més capacitat o més llocs de treball necessites, es van decidir construir aquests habitatges i eren diferents blocs on la gent dormia en unes condicions no gaire agradables, però que facilitava el fet de que la gent pogués traslladar-se i venir a Anglès, sí. Pel fet de treballar a la fàbrica.
1: Sí, sí, sí. I saps més o menys quants treballadors hi va haver en aquesta fàbrica Burés?
0: Bé, com tots els negocis, moltes vegades no es comença...
1: Amb massa gent i va creixent.
0: Però a poc a poc van anar evolucionant, van anar fent, i va haver-hi un punt que van haver-hi unes 1.200 persones així treballant a la fàbrica.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, això devia suposar un canvi important per a Anglès. Sí, sí. Ens expliques també les màquines de vapor a Catalunya. Quan es va començar a conèixer la màquina de vapor aquí?
0: Bé, les màquines, sobretot, penseu que abans es feien servir moltes màquines, no la de vapor, però es feien servir màquines per tal de donar energia a altres coses. Però la màquina de vapor va arribar un moment que es va venir de, com us deia, de Gran Bretanya,
1: sí,
0: i es construïen aquí a Barcelona, que ho construïa la Terrestre i Marítima, que es, sí, dedicava a construir aquestes màquines, i doncs ajudava, doncs, a generar energia a partir de l'aigua.
1: Uh-huh. I la de la Borés era estàndard, el tipus de màquina que se solia utilitzar, o era especial?
0: Bé, s'ha de dir que la de la Borés era de les millors que hi havia en el seu moment i ajudava moltíssim, doncs, a que aquest procediment fos molt més fàcil. I sí que és veritat que, tot i que s'anava evolucionant, aquella màquina ja era prou eficient com per fer-la funcionar de la millor manera i que anés molt bé. Uh-huh. I per això no es va, diguéssim, canviar, sinó que sempre hi ha hagut la mateixa, i de fet ara, si algú la vol visitar, encara pot, i es pot fer funcionar.
1: I funciona i tot.
0: Funciona i tot.
1: Doncs si quereu una màquina bona i això de durada, eh? Bé, doncs aquesta fàbrica es va instal·lar a l'època que hi havia aquesta expansió de tot el tèxtil a Catalunya, i com és que es va expandir tant el tèxtil en aquesta època?
0: Bé, el tema del tèxtil és, clar, tothom necessita roba, no?
1: Sí.
0: Ara avui en dia sabem que la roba ens arriba, per exemple, d'altres llocs.
1: Vés a saber d'on, no?
0: Vés a saber d'on, de la Xina i tot això. I doncs abans es necessitava sobretot pel tema de que la gent necessitava vestir-se, tot i que ara no tenien tanta roba com abans.
1: Però feia falta.
0: Correcte. Feia falta, i doncs això, les tèxtils eren, diguéssim, les fàbriques que tu construïes com a més assequibles pel fet de que tenies aquests permisos per l'aigua.
1: Sí, utilitzar l'aigua, per això que deies, buscaven zones a la vora del riu.
0: Per utilitzar l'aigua en aquestes zones a vora del riu, i per això la gent decidia construir aquestes fàbriques.
1: Sí, sí. I en el cas de la Borés feien un procés, diversos processos, no? Perquè començaven per el tissatge.
0: Bé, els processos, diguéssim, que estava molt pautat i que tot tenia el seu procediment. I la veritat que el tema del tissatge, penseu que era una mica quan t'arribava tot el cotó, la, sí, manera de tractar-lo. Dic cotó perquè era el més utilitzat.
1: A veure, esclar, fibres sintètiques no hi havia en aquella,
0: no,
1: època. O sigui, bàsicament cotó, lli o fil,
0: cotó,
1: no crec.
0: Cotó, lli i poca cosa més, la veritat.
1: No hi havia res més.
0: Era, diguéssim, el més assequible o el més barat que tu podies comprar a altres bandes per fer venir aquí.
1: Gairebé, o l'únic tipus de producte
0: per fer
1: el tèxtil. No hi havia tampoc altres fibres en aquell moment.
0: Cotó i lli eren les més, sí, més, sí, habituals.
1: Uh-huh. I bé, començàvem pel tissatge, però després també la tintura i l'estampació també la feien a la Borés.
0: Sí, allà mateix, de fet va haver-hi un punt que, per temes de la guerra i tot això, la fàbrica feia les robes de l'exèrcit.
1: També.
0: També feia les robes de l'exèrcit. Llavors, en un moment o altre, doncs, feien aquesta tintura i estampació de la marca que tenien, uh-huh, que es deia el burrito.
1: El burrito, deia?
0: El burrito es deia. I, doncs, estampaven aquesta imatge sobre les coses que es feien.
1: Sí, sí, el seu logo, per dir-ho així.
0: Correcte, el logotip.
1: Sí. I també feien confecció, o sigui, que començaven pel començament, no?, pel producte, que era el cotó, o el lli. Feien després el tissatge, la tintura, estampació i la confecció també.
0: Penseu que allà els procediments es feien de principi a fi,
1: sí,
0: fins que es traslladaven a les botigues o on s'hagués de traslladar, i doncs això, el procediment era aquest, i es feia tot de principi a fi.
1: O sigui que possiblement, com amb el que deies, no?, que van fer els estampats o els tints per a l'exèrcit, també feien els uniformes, possiblement.
0: Correcte.
1: No? Sí, sí. I llavors ho repartien, no?, a les botigues, cap allà on tenia sortida.
0: Sí, de fet, em sembla que allà a la mateixa fàbrica ja podies anar...
1: Es podria comprar.
0: Es podria comprar la roba. Però sobretot aquesta roba, diguéssim que es traslladava a fàbriques importants que hi havia en altres bandes, ja no dic d'aquí a Catalunya, sinó fora.
1: Sí.
0: O que es demanava que hi hagués una quantitat molt, molt gran de productes i que es traslladava a aquell lloc.
1: I també ens expliques que hi havia diferents màquines de filatura, no? Ens expliques cada una, per exemple, la Mulegeni?
0: Bé, hi havia, diguéssim, moltes màquines. No vull entrar directament en cada una de les màquines perquè si no ens faríem un tip.
1: Perquè cada una té un funcionament
0: Correcte.
1: Especial.
0: Correcte, cada una té un funcionament diferent. Penseu que tenim la Mulegeni, la Salfactina, la Bergadana, i doncs cada una té el seu punt, cada una feia les seves coses i a partir d'aquí anaven evolucionant i cada una feia molt més ràpid el procediment.
1: I totes aquestes eren simultànies o van anar sent una darrere l'altra?
0: Sí, anaven una darrere l'altra i segons el producte, com dèiem, el cotó o el lli, clar, segons el producte també n'hi ha que són molt més difícils
1: de treballar,
0: de
1: no?
0: tractar. Llavors es feia servir, si pel cotó es feia servir la bergadana, per exemple, pel lli a lo millor es feia servir la salfactina. Llavors anaven variant una mica.
1: I tot això va suposar un canvi, en anglès, un canvi econòmic, un canvi social. El poble devia créixer molt, segurament, no?
0: Bé, sí, quan penseu que una fàbrica tan important com la que va ser la Borés va aterrar anglès, un poble que, diguéssim, no estava molt desenvolupat, sinó que tenia la seva gent, les seves costums, doncs al final ajuda molt que un poble, en el seu moment, quan veu una fàbrica tan gran i està al voltant, ajudi molt a l'economia d'aquell poble, no? Al final la gent que venia, que tenia que consumir, que anava a les botigues, diguéssim, a comprar qualsevol cosa que necessitaven, doncs ajudava una mica a l'economia del poble mateix. Llavors, per això va ser molt important, no?, que vingués una fàbrica d'aquesta magnitud allà, allà a Anglès.
1: I ells devien crear molts llocs de treball. Allò que deies, mil no sé quants.
0: Sí, que van haver-hi mil i pico treballadors. Doncs penseu que moltes vegades, en el temps d'abans, no hi havia fàbriques tan grans com la de la Borés, llavors es necessitava de gent que vingués i també una mica, com comentàvem abans, el tema del tren d'Olot, doncs permetia a la gent venir cap aquí.
1: Desplaçar-se.
0: Correcte, desplaçar-se. També teníem la gent d'Anglès, la gent d'Osor, la gent del Pasteral també, la gent de Vilanna. Llavors tots i cada un venien cap allà i el fet de que hi haguessin més llocs de treball doncs ajudava l'economia de tots els pobles.
1: Clar. I quina vida portava la gent que treballava allà a la fàbrica?
0: Bé, és una mica... No m'agrada explicar-ho gaire, el tema dels treballadors, perquè penseu que abans les condicions laborals no eren les millors.
1: No, segur que no.
0: Llavors, una mica la vida dels treballadors era sempre la mateixa. Em sembla que el diumenge tenien festiu, era l'únic dia que tenien com una mica d'esbarjo, que tractaven una mica els seus camps, les seves coses. Llavors, la seva vida era sempre rutinària, la mateixa... De dilluns a dissabte...
1: A la treballar. Fàbrica, amb el soroll, amb la pols, que tu deies, no?
0: Treballar,
1: amb
0: treballar, riscos. Treballar... Penseu que abans les jornades laborals no eren de 8 hores o de mitja jornada, abans eren de 12, 16 hores...
1: Sí.
0: La gent tenia una vida molt més...
1: Molt dura.
0: Molt més dura que
1: sí,
0: avui
1: sí.
0: en dia.
1: I els treballadors... era tot homes o hi havia també dones?
0: No, hi havia homes, dones i nens.
1: Nens també?
0: Nens també. En el seu moment, les dones van ser de les persones més importants que van haver-hi, perquè penseu que abans es cobrava per setmana, es cobrava 5 pessetes als homes, 2 pessetes les dones i una pesseta als nens. I clar, penseu que abans la visió que tenia un encarregat o la persona propietària de l'empresa pensava... Si jo haig de fer venir persones que treballin, per què haig de fer venir un home que m'acosta 5 pessetes si puc portar a 2 dones i un nen?
1: Esclar.
0: Que ja són 3 persones treballant.
1: Sí.
0: Llavors, penseu que la mentalitat que tenien abans les persones de poder doncs era molt més diferent a la d'ara, no? I a més, a vegades, com passava la gent, distribuïa una mica el tema de la fàbrica. I les dones, sobretot, reinaven... a el que és les persones que hi treballaven i el que eren els alts càrrecs era més format per homes.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors, com comentàvem, els nens, diguéssim que hi havia molt de treball infantil, no tan sols hi havia la fàbrica, sinó hi havia hagut altres punts, però la fàbrica, sobretot els nens, eren molt importants pel fet de que tenia les mans petites, podien treballar molt més bé les coses que hi havien. Però, sobretot, la feina que se'ls donava era que a les màquines una persona que té la mà gran no la pot arreglar.
1: Clar.
0: Llavors necessitaves d'una mà petita, d'una mà curosa, doncs, que arreglés aquelles
1: les
0: màquines.
1: Les peces petites o...
0: Correcte. que arreglés doncs, aquelles màquines per tal de tornar-les a fer-les funcionar, o si hi havia algun problema, doncs arreglar-lo.
1: Sí, sí.
0: I per això els nens també tenien molta importància, igual que les dones.
1: És clar. Però, de tota manera, pel que deies, déu-n'hi-do, no? Això que els homes cobressin 5 pessetes, que era una misèria, si ho mires des d'ara, i les dones només dues, fent les mateixes hores i fent tot igual, era una injustícia molt grossa, eh? Era... I els nens, que treballessin els nens petits per una pesseta.
0: Correcte, els nens petits des dels 8, des dels 8 anys o des de que ja podien fer alguna cosa i els portaven cap a la fàbrica. Penseu que abans les famílies no tenien els recursos que tenim ara,
1: esclar,
0: totes les facilitats que tenim. Llavors, al final se necessitava de l'ajuda de tota la família, de tot el poble, per tal de que cadascú pogués anar tirant, de que tingués el seu menjar, les seves coses... i que també al final abans hi havia moltes famílies que abans feien... clar, no vull que soni malament, no? Però que es feien molt més fills que ara.
1: Sí, es tenia més fills.
0: Es tenia molt més fills que ara, 5-6 fills.
1: Sí.
0: I al final també ajudaven una mica la família de... Si tinc més fills, podrem generar més cèntims per tal de que...
1: O sigui, els veien com una inversió, els fills. Era una visió diferent.
0: És que no vull dir-ho així, però...
1: però sí.
0: D'una manera o altra ajudaven a la família que tots poguessin fer-ho d'una mica més amena.
1: Sí, sí, sí. De fet, ara estem... D'això deu fer més de 100 anys. Com va començar aquesta fàbrica? A començaments del segle XX, no?
0: A començaments del segle XX, sí, que es va construir, que es va fer tot. Llavors...
1: Sí, sí, sí. I, sortosament... amb aquests 120 anys hem evolucionat moltíssim, no? Amb tot el tema social, amb tot el tema dels obrers, dels horaris, dels drets... Hem evolucionat molt, sortosament.
0: Per sort sí que hem evolucionat molt. A principis, quan passaven aquestes coses, que de fet ja hi havien hagut anys enrere, teníem molts de conflictes laborals que no permetien a la gent que, tot i les hores que feien, doncs, que se'ls recompensés de la millor manera, perquè
1: esclar,
0: abans... Penseu la feina que tenien, les 16 hores que tenies i només cobraves el que cobraves una misèria,
1: sí,
0: no? Llavors la gent no estava d'acord amb tot allò que cobrava, les facilitats que se'ls donaven, llavors d'una manera o altra necessitaven reivindicar-se per tal de que aquestes ajudes o aquests cèntims que se'ls donava puguin ser molt més
1: clar,
0: grans.
1: De tota manera, si ara aquí, com dèiem, tot ha millorat, però potser tot aquest tipus de feina, de dinàmica, de que es cobri molt poc, que hi hagi nens i tot això, en molts països del món continua existint i per això ens poden portar roba molt barata d'altres llocs.
0: Correcte, és una llàstima que avui en dia passin aquestes coses, però és la realitat. A molts punts de no vull dir llocs concrets perquè no ho sabria dir, però sí que en sóc conscient de que moltes vegades a molts llocs es fa explotació laboral, tant de nens joves com de persones ja més grans,
1: sí,
0: sinó pel fet de no per ajudar aquestes persones a refer la seva vida, sinó d'una manera o altra, doncs...
1: En molt males condicions.
0: En molt males condicions i el fet de que tu puguis generar molt més en benefici de l'empresari.
1: Sí, sí, sí, sí. Això continua existint.
0: Sí, sí, de fet, sí.
1: I en aquell moment la salut dels treballadors es tenia en compte?
0: No es tenia en compte.
1: No
0: es tenia en compte. Perquè...
1: Les baixes no existien, no?
0: Les baixes no existien. Penseu que en aquell moment no hi havia les facilitats que hi havia ara, de medicaments, de coses que et poden ajudar a estar bé amb la teva salut, sinó que abans hi havia el metge de capçalera que et podia ajudar amb alguna cosa,
1: sí,
0: però no et treia d'aquestes coses, com comentàvem abans, del tema de la pols, que t'entrava als pulmons,
1: sí,
0: i això ja te quedava per sempre, o de les coses que podien passar dintre la fàbrica, que d'una manera o altra no t'ajudaven ni preveien que tu poguessis estar bé.
1: O sigui que no hi havia cap mena de previsió en
0: no.
1: salut, tampoc. I les condicions laborals?
0: Doncs això, les condicions laborals ara tractava...
1: Contractes i tot això suposo que tampoc devia ser com ara.
0: Bé, abans també hi havia una mica el tema de fitxar, que se fitxava per veure les hores que feia cada un i tot això, i poca cosa més, la veritat.
1: Res més. Però van començar a sortir conflictes laborals, suposo que la gent veien que treballaven en unes condicions que no eren les que tocaven, van començar a haver-hi conflictes, no?
0: Sí, abans ho estava comentant una mica, el tema dels conflictes, que abans la gent necessitava de bons recursos, volia viure bé com es pot viure ara, que abans la vida
1: Era treballar i prou.
0: Per desgràcia, hi havia moltes misèries, llavors la gent volia tenir una vida digna i d'alguna manera o altra doncs, feien aquestes, reivindicaven per tal de que es poguessin donar més visibilitat, no? I també tenim el tema de les vagues.
1: Es va començar a fer vagues.
0: Correcte, es va començar a fer vagues per tal, doncs, de, com deia, reivindicar una mica el que estava passant. I sí que és veritat que tot això de tema de vagues, conflictes i tot això, d'una manera o altra no beneficiava el que era el treballador, perquè penseu que si una persona faltava a treballar...
1: No cobrava.
0: No cobrava. Llavors, per molt que hi haguessin vagues i et volies reivindicar, sabies perfectament que no, aquella setmana o aquell dia no cobraves.
1: No ingressaries res.
0: Correcte.
1: Quin paper hi tenien els sindicats?
0: Bé, hi han dos... Bueno, si puc integrar tot el tema de sindicats, associacions de treballadors i cooperatives de consum...
1: Sí.
0: Bé, us explicaria el fet dels sindicats, una mica que ajudava, no volia tractar d'ajudar a tots aquests treballadors, al igual que l'Associació Internacional de Treballadors, perquè tinguin unes millors condicions laborals, que tinguessin més ingressos i poguessin tenir una mica de vida digna, no?
1: Uh-huh.
0: I també el tema de les cooperatives de consum. Al final, en aquells temps, tots ajudaven entre tots, tots volien viure de la millor manera i aquestes cooperatives de consum ajudaven a... si, per exemple, alguna persona faltava a treballar aquest dia, doncs hi havia un recull de cèntims doncs, que te podia ajudar. Si aquell dia no podies anar a treballar, doncs te donava aquests
1: però
0: cèntims que recollies cada un.
1: Però això s'organitzaven els treballadors pel seu compte o era la fàbrica?
0: No, pel seu compte. Això...
1: O sigui, veien que un dia un estava malalt, es quedava sense treballar, llavors van dir, doncs fem una mica de bossa de reserva, no?, per aquests casos.
0: Correcte. Penseu que si cobrava un home 5 pessetes o una dona 2 pessetes i els nanos una pesseta, doncs intentaven tots ajudar-se entre si, feien, diguéssim, com una butxaca comuna,
1: sí,
0: no?, una guardiola, i posaven una pesseta al mes i doncs ajudava aquelles persones doncs, que no podien venir per qualsevol cosa que els havia passat, poguessin cobrar igualment.
1: Sí, sí.
0: I també s'ajudaven molt entre si pel fet de que hi havia comerços i tot això, que a vegades també comprar qualsevol cosa costava molts diners, no? I si s'ajudaven entre si, podien fer que comprar una cosa fos molt més assequible.
1: Sí, sí, a les botigues, als comerços que hi havia per allà,
0: correcte,
1: correcte, també procuraven això, no?, que fos assequible a tothom. Ens parles també de l'electricitat.
0: Sí.
1: No hi havia electricitat a aquella època o com anava?
0: A veure, l'electricitat no vull entrar-hi molt, però sí que és veritat que hi ha un punt molt important que fa d'Anglès un poble molt més gran, i va ser que Anglès es considera com el poble, el primer poble de tot Espanya que va tenir enllumenat públic, gràcies a, penseu, al fet de que la fàbrica produïa aquesta energia, es va traslladar, diguéssim, al poble en si.
1: Sí, va anar cap al poble,
0: no de la manera que coneixem ara, que s'enlluerna tot, sinó que hi havia una petita llum a la plaça.
1: Clar.
0: A la plaça, i doncs es va traslladar aquella energia cap a aquell petit fanal que hi havia, que de fet s'encenia i s'apagava, i doncs es va, diguéssim, com fer una gran festa, i allà s'hi feien sardanes i tot això, també hi havia el casino. Llavors, la gent estava allà i es va catalogar com el primer poble que tenia enllumenat públic a tot Espanya.
1: Déu-n'hi-do, no? Anglès,
0: sí.
1: Pioners amb això també, eh?
0: A vegades, si no...
1: Sort que ho expliques, perquè tot això no ho sabíem.
0: Sí, a vegades, si no coneixes una mica la història...
1: No, la Cèlia tampoc ho sabia, va fent que no amb el cap. Doncs mira, pioners els d'anglès, que més això, Anglès, París i Londres, té un nivell... Que si no vens tu, Esteve, no ho sabem avui.
0: Abans, bueno, i avui en dia, a vegades quan algú t'explica una mica les coses que han passat en un poble i tot això, te'n dones compte de la importància que va tenir en temps anteriors, i que moltes vegades ara tot això de la història s'ha perdut, llavors em sap greu una mica, no?
1: I és, el que passa que no s'explica o no es fa recerca,
0: no de la mateixa manera.
1: La història existeix, el que passa que en aquell cas tu, això existia... I tu ho has recopilat i has fet aquest treball, o sigui, hi és, el que fa falta és que algú faci aquesta recerca i ho expliqui.
0: Correcte.
1: I coneguis, i coneguem els nostres orígens, les nostres arrels, com han funcionat les coses. Fa, si, segons quan tu mires, no tant, no gaire més de 100 anys, o sigui que sí.
0: Pensem que fa
1: no
0: molt, però...
1: Sí, clar.
0: Fa dos dies estava el 2020, jo.
1: Sí, sí.
0: El temps passa molt ràpid,
1: passa
0: la veritat.
1: Passa de pressa, i tant, sí. Molt bé, doncs parlem també del patrimoni industrial, que seria la fàbrica, les cases... Es conserva tot això?
0: Si vols, abans d'això, m'agradaria explicar-vos una mica el tema de com vaig treure tota la informació, ara que estava parlant d'informació, de recerca i tot això.
1: Explica.
0: Penseu que temes històrics, moltes vegades, quan vosaltres busqueu el vostre navegador, alguna cosa d'abans, no sempre te surten o et surt molta informació. Sí que és veritat que si busques la Sagrada Família et sortiran moltes coses, sí, però a vegades si te surten coses més puntuals, costa moltíssim. Doncs a mi sí que és veritat que em va costar molt trobar tota la informació que vaig posar aquí al meu treball de recerca.
1: Sí, va ser difícil.
0: Correcte, sobretot perquè no podies buscar moltes coses, mm-hmm, i necessitava sobretot de fer recerca dintre de llibres.
1: És clar.
0: Que de fet va haver-hi una persona, l'Emili Rams, que em va ajudar moltíssim amb els seus llibres, doncs de trobar tota aquesta informació que parlava una mica del poble, d'anglès, de la fàbrica de Borés, i llavors a partir d'aquí jo vaig agafar tota la informació, la vaig recopilar i vaig poder fer el treball. Uh-huh. I també, sobretot, ara han passat molts anys, però la meva àvia va treballar a la fàbrica i em va poder explicar una mica com funcionava tot, i a partir d'aquí també vaig treure informació. Llavors, penseu que, tot i trobar-ho a llibres, que hi era complicat, sí, trobar gent que hagi treballat a la fàbrica també ho era molt.
1: Testimonis directes.
0: Correcte.
1: I com ara anglès, tret d'aquest senyor que ha fet aquests llibres, no hi ha arxiu de tot això?
0: Hi ha un arxiu municipal que pots trobar alguna mica d'informació, sobretot fotografies, però hi ha, diguéssim, coses puntuals, no tot allò que t'agradaria explicar o que el millor, tot i que estigui explicat als llibres, una persona sap verdaderament com ha passat allò, llavors sí que és veritat que és molt necessari el fet de que alguna persona que ho ha viscut t'ho expliqui directament de com ho ha de viure tot.
1: Molt bé. Doncs ara sí, si vols, passem a això de l'edifici, de la fàbrica, dels edificis que es van construir en aquell moment. Tenien un valor arquitectònic?
0: Correcte, el que és l'edifici de la Borés, avui en dia que s'ha restaurat tot, es considera un bé cultural, uh-huh, d'aquí del país. I bé, tot això que diguem de màquines vapor, de museus, que tot això que es conserva, doncs és molt important, perquè al final et deixa veure una mica la visió que hi havia anteriorment, i llavors si podem, diguéssim, protegir una mica totes aquestes coses que estan passant, com ara això de la fàbrica, o per exemple que conservem alguna muntanya, alguna cosa així, doncs, que permet a la gent poder-ho visitar, poder conèixer el que va passar, i és molt, molt important.
1: Sí, sí. De qui ha estat la iniciativa de restaurar-ho? De l'Ajuntament o...?
0: Bé, sí, la iniciativa va ser de l'Ajuntament, que ja feia molts, molts anys que tenia pensat restaurar-ho tot, però fins l'any passat que no es va decidir obrir el museu, que de fet ho explicarem una mica més endavant.
1: Sí.
0: Doncs, bé, van tardar lo seu. Jo pensava que estaria molt més abans aquest museu i aquesta inauguració, però fins l'any passat, això d'agost, juliol, doncs es va obrir aquest museu i veure la màquina de vapor, i de fet s'ha de dir que ha quedat molt bé. Si algú pot anar a visitar o té les ganes d'anar
1: doncs
0: a visitar,
1: sí, és curiós.
0: Doncs hi ha dies puntuals que pots anar-hi,
1: sí,
0: fan una visita guiada i tot, llavors és molt interessant.
1: És interessant. Tot això, dius que fa un any o fa...
0: Sí, fa qüestió d'un any.
1: Devia ser quan tu feies aquest treball, justament, que es va obrir al museu.
0: Va ser que vaig decidir fer el treball i doncs es va comunicar d'això, que ja estava a punt de restaurar-se i d'acabar-se. I doncs jo, de fet, vaig anar a la inauguració per veure com estava tot, d'agafar alguna fotografia, alguna cosa interessant que de fet hi havia en el museu, que hi ha informació i tot. Hi ha fins i tot objectes de com ara la salfactina i coses d'aquestes que es feien servir abans a la fàbrica, llavors...
1: Sí, sí. I peces acabades, o sigui, de les que ells confeccionaven, hi ha?
0: Peces acabades... Segur que hi ha alguna cosa.
1: Sí.
0: Hi ha les bobines de fil que es feien servir, estan allà.
1: Sí.
0: Llavors, tot el que puguis trobar, informació, objectes, doncs està allà.
1: Està allà. Deduïm que tota aquesta producció que feia la Borés era de qualitat, perquè en aquell moment el tèxtil tenia una qualitat.
0: Correcte, al final el que vol una empresa, sobretot, ja no dic la fàbrica de Borés, sinó altres fàbriques que hi havia, era fer un producte de debò, de veritat.
1: Sí, durador.
0: Durador, que la gent pogués fer servir, i al final una fàbrica el que vol és donar el 100%, tenir un millor producte, i clar, si tu has d'obrir una empresa per no fer la millor de la teva feina, doncs
1: sí, sí.
0: Queda una mica de
1: desitjar. Ara la qualitat és un valor que no es té massa en compte, però en aquella època sí, volíem fer un bon producte.
0: Correcte. Bé, quan parlem de productes, a mi m'agradaria parlar més de tot, més que de productes, que avui en dia la gent ja no valora les coses que tenim, les coses que avui en dia tenim la facilitat de poder anar a llocs, per exemple, anar a jugar a tennis, hi ha una pista de tennis, una pista de pàdel, anar al cinema, això sí. Abans no hi era.
1: No, i tant que no.
0: O la mateixa roba, la gent no tenia la roba que tenim ara,
1: que tenim
0: 50 parelles de sabates.
1: Ni de bon tros.
0: Ni de bon tros, abans la gent tenia dos robes puntuals, que s'anava rentant...
1: La de la feina, la d'arreglar, i calçat, doncs ben poca cosa també.
0: I ja està, i per sort avui en dia tenim moltíssimes coses i és una llàstima que a vegades no es valori.
1: Per sort, o no tant, perquè a vegades ens passem de consumir massa, no?
0: Correcte.
1: Potser no caldria.
0: Bé, s'ha de dir que nosaltres som unes persones que estem... que som consumistes, que estem una mica, diguéssim, tot allò del consum, que sempre volem més, que si surt un nou telèfon, ara el volem, que et creen aquella necessitat, doncs, de tenir una cosa més nova, més innovadora, i que la gent, avui en dia, doncs, no té en compte el que hi havia abans.
1: No es valora. I no sé, realment, si és bo, jo diria que no massa, no?
0: Això que et deia de un mòbil, abans no hi havia mòbils.
1: No
0: hi havia,
1: tant que no.
0: No hi havia res, no?
1: No.
0: I ara la gent es queixa perquè no pot tenir el millor telèfon.
1: Sí. Com dèiem, no? No gaire més de 100 anys i el canvi que hi ha hagut en molts aspectes. A part del museu, també ens parles de que hi ha encara, no?, el Mas del Cuc i la Vila Eulàlia, no?
0: Sí, això, diguéssim, el Mas del Cuc, diguéssim que és un petit barri que hi ha allà anglès, i dintre hi ha el que és Vila Eulàlia, una casa molt maca, que si m'agradaria ensenyar-vos una foto, però no puc aquí a la ràdio.
1: No pots.
0: Però és una casa molt maca, que de fet era del propietari de la Borés,
1: sí,
0: que la va construir allà, i aquesta Vila Eulàlia, si podeu buscar una foto, poseu Vila Eulàlia anglès, és de les cases més boniques que hi ha anglès.
1: Es manté.
0: Sí que és veritat que és propietat privada, que ho va comprar una noia fa uns anys, i allò és seu, llavors no es pot entrar ni això. Es veu des de fora, és molt maca, i de fet aquest tipus de construcció s'ha perdut molt. Si mireu una foto ja ho veureu, perquè us ho dic.
1: Ho buscarem.
0: Perquè, de fet, és molt maca la casa.
1: Vila Eulàlia, eh? Molt bé. Saps la família Borés i la fàbrica, com va entrar en decadència?
0: Bé, al final... quan una fàbrica fa molta cosa, a vegades sempre diuen que és important estar a dalt de tot, però també és important mantenir-se. Llavors això li va costar una mica més a la fàbrica, també perquè ja hi havia més fàbriques al voltant del poble,
1: sí.
0: Ja no era aquella única fàbrica que ho feia tot. Llavors a partir d'allà, diguéssim que quan va tenir mil i pico treballadors, a poc a poc va anar, diguéssim, baixant, va perdre una mica tot el que havia aconseguit, i a partir d'aquí, doncs, va acabar amb el tancament.
1: Sí, sí. I arrel també de la fàbrica, a Anglès, hi va venir parar un artista, eh?
0: Hi va venir parar un artista.
1: Sí.
0: Un artista que es diu Remedios Varó.
1: Sí.
0: Que ara no recordo molt bé, em perdonareu, però em sembla que el seu pare, en el seu moment, va venir a treballar aquí, em sembla que era de Mèxic, i va venir a treballar aquí, i va venir juntament amb la Remedios Varó, i que el seu pare, de fet, treballava a la fàbrica, i ella, quan va ser més gran, diguéssim, va fer unes quantes pintures.
1: Que tenen molta anomenada.
0: Correcte,
1: molt
0: unes pintures que són molt maques. De fet, hi ha un plànol també, un plànol de la Remedios Varó, que tot això, si podeu buscar fotos, millor que millor,
1: sí,
0: perquè no us ho puc ensenyar.
1: No, però vaja, buscant aquest artista, podem veure la seva obra.
0: Correcte, i després aquestes obres, sobretot, són de gran importància perquè, diguéssim, que ja estan enllaçades una mica amb la fàbrica.
1: Sí.
0: Hi ha alguna pintura que surt alguna cosa relacionada amb la fàbrica, i també ella va donar visibilitat a el que és el poble d'Anglès i els seus voltants.
1: Perquè hi va viure, no?
0: Correcte.
1: I les obres, sobretot, eren entre, bàsicament, els anys 50, 60, no?
0: Correcte. Són unes pintures, diguéssim, una mica irreals,
1: sí,
0: amb una mica de moltíssima imaginació, i són molt maques.
1: Però molt boniques. Molt bé, doncs ara estaria bé que ens expliquessis la part pràctica, que va ser una entrevista a la teva àvia, no?
0: Sí, una part pràctica...
1: Ah, i sí, dues parts pràctiques. Aquesta entrevista i després una exposició a l'alumnat de quart, no?
0: Sí.
1: Sí, explica.
0: Aquesta part pràctica, diguéssim que crec que va ser de les coses que més vaig disfrutar i més vaig gaudir, sobretot pel fet de que una cosa de les més importants que jo volia fer era donar visibilitat, ja no a la gent que ens està escoltant ara, sinó també als alumnes que hi havia a l'Institut Lluís Companys. Llavors, en primer lloc, vaig tenir l'oportunitat de fer una exposició als nanos de quart d'ESO, que per sort em van poder escoltar uns 45 minuts, després ja...
1: Ah, però uns 45 minuts ja està molt bé.
0: Ja es van tornar bojos, pobrets, perquè a vegades això de la història no agrada a tothom. Llavors, de la manera que ho expliques també és molt important, i doncs el professor, l'Àlvar, em va donar l'oportunitat d'anar a fer l'exposició. Una exposició que tenia, diguéssim, una cosa darrere, i era que els nanos anaven a fer també una sortida a Borgonyà,
1: sí.
0: Una altra colònia també, una altra colònia tèxtil, i doncs, de fet, explicava jo l'exposició aquesta una mica de les coses que tenia la fàbrica de laborers, el que anaven a visitar, i llavors feia una mica d'enllaç amb la sortida que feien després, i que de fet vaig anar i va ser molt, molt maca.
1: Vaja, tot un èxit, no?
0: Tot un èxit.
1: N'estàs content?
0: Sí, estic molt content també pel fet de que tot allò que vaig fer a l'exposició, els nanos ho van estar transmetent a les persones que ens va fer la visita guiada allà a la sortida de Borgonyà.
1: Ah, sí?
0: I que quan feien una pregunta, els nois i noies contestaven, deien això i allò
1: de lo que
0: havien après i escoltat a l'exposició. Llavors, per molt que haguessin dit poquetes coses, estic molt orgullós de que m'haguessin escoltat.
1: Doncs
0: i...
1: sí, tot un èxit, que paressin atenció, s'ho aprenguessin i
0: molt
1: després
0: content,
1: ho comentessin.
0: Molt content.
1: I la teva àvia què va explicar? Joana Serra es diu, eh?
0: Sí, la meva àvia, la Joana Serra, que de fet m'estarà escoltant i li envio un superpetonàs i una abraçada. Ella va treballar a la fàbrica, llavors, què menys que una persona que va treballar, m'ho puc explicar de primera mà com va ser tot.
1: De petita? Era molt
0: correcte,
1: petita?
0: Correcte, de petita i ja de més jove, doncs va estar a la fàbrica i m'ha explicat ben bé com anava tot, la manera, les condicions laborals, el que us he estat explicant ara, com vivia ella el seu dia a dia, i al final és molt important que una persona t'ho pugui explicar de veritat, perquè a vegades pensem que tot allò que a vegades podem recollir, que si les xarxes socials, els llibres, doncs a vegades no te saben...
1: No transmeten ben bé.
0: No transmeten ben bé
1: la vivència.
0: Correcte, el que una persona va viure allà a la fàbrica.
1: Alguna anècdota així destacada que t'expliqués? Alguna cosa que cridés l'atenció?
0: Bé, sobretot em va cridar l'atenció. Bé, no sé si us ho pugui explicar perquè m'ho explica ella, però bueno, ho explicaré amb el seu permís. Ella és una persona...
1: Joana, li dones permís, eh?
0: Sí. Ella en el seu moment és una persona que quan era jove tenia molta cara, no? Que li agradava parlar de tu a tu.
1: Sí.
0: I va haver-hi un moment que, per a o per a bé, va haver una disputa amb la persona encarregada de portar la fàbrica. I doncs bé, va tenir una disputa amb la persona encarregada de la fàbrica i bé, va quedar com a anècdota i m'ho va explicar.
1: Es va fer valer davant el que se suposa que manava.
0: Correcte, i abans, clar, penseu que la gent... Per no perdre's...
1: I les dones.
0: Correcte, la gent i les dones no tenien les ganes de perdre el seu lloc de treball perquè abans...
1: I no s'enfrontaven.
0: Correcte, i no volien dir-li res a l'encarregat per si passava qualsevol cosa, no? Llavors l'avi va tenir la cara de dir-li de que les coses no anaven bé, de que necessitaven més. Llavors va ser molt, molt xulo, la veritat, que m'ho digués i que plantés cara.
1: Se'm recorda ben bé, no?, de tota aquesta època.
0: Sí, també m'explicava... Clar, penseu que allò va transcorrir també una mica durant la Guerra Civil, que hi havia moltes bombes i tot això, llavors és una pena que m'hagués explicat tot allò, com ho va viure, que quan estava a l'escola i tiraven bombes s'havien d'enfilar els arbres perquè no passés qualsevol cosa. Llavors també a mi em va afectar una mica del fet de que ara estem per sort molt bé, tot i que a alguns llocs hi ha molts de conflictes. Llavors...
1: Sí, tot això impressiona, com
0: correcte,
1: dèiem.
0: Correcte.
1: Hem de valorar el que tenim i no haver passat èpoques amb aquestes dificultats com les que va passar la teva àvia.
0: Jo si visqués la vida o les coses que va passar l'àvia, no sé si seria capaç de viure-ho, perquè abans es patia molt, més si tenies petits, I bé, és una llàstima que hagués de passar aquestes coses, però mira, és la història que ens ha quedat i vivia la gent com podia. I...
1: Sí, sí, i ara, sortosament, ella també pot viure amb molta més comoditat. No?
0: Correcte.
1: Molt bé, Esteve, doncs ho hem de deixar aquí. Encara podríem continuar parlant. Per tant, et citem a la setmana que ve, ja sabem, a la segona entrevista, que serà per explicar els teus projectes, els teus gustos, les teves aficions i història. Ens pots explicar la història.
0: Molt bé, jo encantat de venir. La veritat que he disfrutat molt explicar-vos una mica, que la gent pogués entendre com és la Borés, coses històriques que ja no s'expliquen. Llavors estic molt content de venir. Des d'aquí us envio una salutació a tots i totes que m'esteu escoltant. Llavors, doncs, les gràcies per haver-me invitat.
1: Gràcies per haver vingut i per haver acceptat això, explicar-nos aquest treball de recerca, així es coneixem una mica més... No només l'època industrial tèxtil de Catalunya, sinó concretament de la Borés, i també que tenim aquesta opció d'anar a una visita guiada, que ens ho ensenyin, i veure aquesta màquina de vapor.
0: I tant, ja us dic, si voleu anar a visitar-la, teniu tot el dret d'anar-hi. Si voleu, podeu buscar el mateix navegador a la fàbrica de la Borés, uh-huh. I segur que us sortirà algun apartat per tal de poder anar a visitar, que de fet hi ha alguns dies puntuals, que sigui diumenge, dissabte, i fan una visita guiada, i és molt interessant. Us ho recomano moltíssim. I més aquells que els agrada la història.
1: La història. Moltes gràcies, doncs,
0: a vosaltres,
1: Esteve, i fins la setmana que ve.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

bona tarda o bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, o un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui deixem de banda les guitarres per endinsar-nos en un univers de sintetitzadors, seqüenciadors i passatges sonors que semblen venir d'un altre planeta. Avui farem un programa totalment especial, diferent, totalment diferent. No podem dir que és de rock, però el que sí que us puc dir és que el protagonista d'aquesta setmana és tot un mestre, ha estat tot un mestre i tot una referència. Ja us dic que és algo molt diferent, però no per això menys important o menys bo. Avui tenim en Jean-Michel Jarre, el músic francès que gairebé en solitari va convertir la música electrònica en un espectacle de masses, amb àlbums que han venut desenes de milions de còpies i concerts que han omplert ciutats senceres. Jarre ha demostrat que un teclat pot emocionar tant com una orquestra. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem pel disc que ho va canviar tot, l'any 76, 1976. Un jove Jarre, tancat al seu petit estudi de París, va crear una obra que ningú esperava. Melodies electròniques i hipnòtiques teixides amb capes de sintetitzadors analògics. La primera part és una onada que creix a poc amb un pols electrònic que avança com les marees que dona nom a l'àlbum. Va ser un èxit mundial totalment inesperat que va posar la música electrònica al mapa del gran públic, al mapa totalment mundial. En Jarre va gravar bona part d'aquest àlbum en una cuina reconvertida en estudi, amb material limitat i molta imaginació, però moltíssima. Cap discogràfica hi confiava. Però avui està clar que és un dels discos electrònics més venuts de la història. Escoltarem Oxygen Part 2 en directe, evidentment, com sempre. Jarre, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Oxygen 2, Jean-Michel Jarre, del laboratori casolà al fenomen totalment planetari. Ara seguirem explorant els seus paisatges sonors. Ara anem cap a la continuació natural d'aquell primer èxit. L'any 1978, Jarre publica un àlbum inspirat en l'espai, l'univers i la immensitat còsmica. Aquí les melodies es tornen més brillants i ballables, podríem dir, amb seqüències rítmiques que fan influir tota una generació de músics electrònics posteriors. És música per mirar les estrelles, però també per moure's bastant. Aquest tema es va convertir en un èxit als clubs i a les ràdios de mig món, demostrant que la música electrònica instrumental podria competir amb qualsevol èxit cantat de l'època. Anem a escoltar Equinox, la part 4, això sí, en directe, com sempre, Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui al Rockmasters.

Equinox per 4. Aquest és el tema que hem escoltat ara, d'en Jean Michel. De l'espai passem a un dels moments més espectaculars de la seva carrera en directe. En Jean Michel no es va conformar en fer discos, va reinventar el concepte de concert. L'any 1979 va oferir un espectacle a la plaça de la Concòrdia de París davant d'un milió de persones amb jocs de llum, projeccions que mai no s'havien vist. Aquell dia va entrar en el llibre Guinness dels Rècords per la major audiència en un concert. El tema que ve ara captura aquell esperit de grandesa, capes de sintetitzadors que s'obren com un amanyac lluminós sobre la ciutat, melodia totalment elegant, gairebé cinematogràfica, pensada per sonar sota un cel ple de focs artificials i làsers. Els concerts de jazz solien projectar imatges sobre edificis sencers, convertint monuments i façanes en pantalles gegants molt abans que això fos habitual. Magnetic Files, part 2, és el tema que escoltarem ara mateix. Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui, el Rock Masters.

Aquest tema que ha sonat és Rendezvous, la part 2. És un tema que és pura energia electrònica amb una seqüència rítmica trepidant i melodies que avancen sense descans. És la banda sonora perfecta per una nit de làsers i multitud. Erròniament ha sortit aquest tema que estava per més endavant. L'any 1981, Jarre va ser un dels primers músics occidentals en actuar a la Xina després de l'obertura del país. Aquells concerts van quedar recollits en un disc de directe que barrejava la seva electrònica amb tradicions musicals xineses. Un pont sonor entre dos mons, el tema que escoltareu ara mateix, o que escoltarem, té un aire un més íntim i melancòlic, amb una melodia senzilla i memorable que es queda al cap des del primer instant. És Jarre demostrant que darrere de tota la tecnologia sempre hi ha una cançó humana, sempre hi ha un cervell o algo humà. Per aquells concerts a la Xina, Jarre va col·laborar amb músics locals integrant instruments tradicionals dins del seu univers electrònic. Escoltarem Fishing Junks and Sunset, vindria a ser així com vaixells de pesca a la posta de sol, en directe.

0: Avui és el torn, avui és el dia del gran Jean-Michel Jarre. Ara ve una història que posa la pell de gallina. Jarre va compondre una peça pensant en el seu amic, l'astronauta Ron McNair, que havia d'interpretar-ne el saxo des de l'espai durant un concert. La tragèdia del transbordador Challenger a l'any 1986 va impedir aquell somni i en Jarre va dedicar el tema a la seva memòria. El resultat és una melodia serena amb un saxo que sembla flotar en l'ingravidesa, emotiva, delicada i plena de significat. El tema es va convertir en un homenatge etern a McNair i a tota la tripulació del Challenger, i Jarre la va interpretar l'ha interpretat sempre en concerts arreu del món com a record d'aquell somni interromput. Anem a escoltar aquesta dedicatòria a Ron's Peace, Last Rendezvous, Ron's Peace, l'any 1986.
1: I would like to dedicate this next song to my friend, the astronaut Ron McNair. Ron's part will be played by Kirk Whelan.

0: Thank you, Kirk Whittam.
1: Hem escoltat aquesta dedicatòria a l'astronauta Rob McNair. Als seus projectes de col·laboracions, Jar va reunir músics i artistes de generacions i estils molt diferents al voltant al llarg de la seva vida musical. Aquest tema que escoltarem ara és un bon exemple, una fusió on el seu univers electrònic es troba amb noves veus i sensibilitats. El resultat és totalment hipnòtic, totalment envolvent, amb capes que es van sumant fins a crear una atmosfera densa i absorbent. Jar demostra que la seva música és un llenguatge universal capaç de connectar mons totalment diferents. Aquests projectes de col·laboracions van néixer del desig de Jar de retre homenatge als artistes que l'havien influït i, alhora, de projectar la seva música cap al futur. Anem a escoltar Zero Gravity, aquest tema en directe del nostre protagonista avui, el Rockmasters, Jean-Michel Jarre.

0: it on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Daydream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat el 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Sledgehammer, de Peter Gabriel,

en crisi, un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996, Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. D'atura, d'atura, d'atura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos,
2: amigos. Welcome aboard. Relax your minds. And stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gun amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: au bord de la mer.
1: La música de Squash Gang, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

La música dels Closet, Living in Your Eyes, el vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80, perquè vàrem anar a Terrassa, perquè ens va dir Josep Maria, a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show. I aquí, dirigint, encantant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Bon dia, a les 9 avancem alguns dels titulars destacats avui als serveis informatius de Ràdio Tordera. Expliquem que s'avança el procés de connexió amb la dessaladora de Blanes, una actuació que s'emmarca en les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Ho avançava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els PIFAS i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
2: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni.
0: S'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori ha signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres. Ho avançava la mateixa alcaldessa.
2: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-li un passamans a les sales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim especialment per la festa major.
0: La C32 entre Tordera i Sant Adrià del Besòs serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i la infraestructura. I on Colliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada. Un informatiu, en esports parlarem de l'Atlètic Club Tordera, que s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt tordarenc ja coneixen la nova realitat a preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. Un informatiu de Ràdio Tordera d'aquest dimarts, on parlarem també de comarca, de les notícies d'interès de la jornada, així com també de la previsió del temps amb en Joaquim Serra. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora. Aquesta mateixa sintonia. Bon dia.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons. Que us sona això dels Hamptons, eh? Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és el lloc, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí, aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet, la veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere. L'únic que nosaltres estem a la plana, no podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caben al damunt.
1: Ribera, també. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose me dóna rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc.
1: Sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit avui és, va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Que bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, havent esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, trobes anunci davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers, i mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de la, del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Mm-hmm.
0: Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és l'hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: veus, Núria?
1: Que bonic!
0: Aquesta, en el cas, la coneixes també, estic convençut, aquesta, Home David Whiskers, és moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus, us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego.
0: T'asseguro.
1: Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, fins a reveure. Ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre l'error de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts i Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies d'Ocent com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Eire Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguir avançant també en altres escenaris com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven, o sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït, estàs...
5: Sembla...
8: Sí, no?
5: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara, si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carola Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
1: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa evidentment amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez, ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que res, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars i allà parlem pues, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Uh-huh. Un dels punts en què incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties.
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos pues, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: Uh-huh. També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i bueno, anar al metge i que et vagi bé de tant en tant doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentàvem abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Uh-huh. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: No, encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre,

0: tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Parlaves de trasplant. Des de l'associació Urracalqueu, sobretot, la donació d'òrgans no és molt important. No sé si hi ha, en aquests moments, és preocupant la manca de donacions.
0: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món. Això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, han de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple amb donacions d'ulls, etc, tot això de...
0: Sí, la importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo soc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Al voltant del fetge, ho parlàvem l'altre dia, molts mites que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
0: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, pues el primer que pensen és, ostres, pues sí que bevies, no? El
1: sí,
0: tema de l'alcohol. És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors... reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
0: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge...

0: Escolta.
1: Jo amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
2: De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
1: Sí, sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir-ho d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
3: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta els sí. doncs, donants.
1: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
3: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran, o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes
1: sí,
3: de fetge.
1: Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia

0: de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
0: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de trasplantar un fetge.
0: Sí, en el moment que et diuen que t'han de trasplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors nosaltres des de l'associació el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
0: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer, quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
0: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona, perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades doncs on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps doncs has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen?
0: No.
1: Suposo que no.
0: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, amb més energia que mai.
1: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
0: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals, i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent?
0: Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte. Aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important, doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
2: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-ho veus.
2: Gràcies. I Sergi Estapé, company a la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la llei seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montseny. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? però no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic, no anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Núria. Ens comentaves que no és que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
0: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques, i a més ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa, i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
5: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
5: Sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat, i bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
0: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
5: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites, i no sabem on està el límit de tot això.
0: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
5: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que estiguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
0: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir un milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar.
5: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
0: Ah, d'acord.
5: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset de Lleida.
0: Que bonic això, realment és així, perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
5: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
0: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
5: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? I bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
0: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
5: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
4: Joan.
5: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto, hola, bon dia, te pregunto al revés, Joan, podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen, que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm, per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
5: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costers del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món, i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina, quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
5: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm de sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
0: Això?
4: Jo crec
5: molt
4: que
5: bé.
4: Sí.
5: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
0: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
4: Vinga, vinga, això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
8: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes.
9: L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
10: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
8: Una jornada on també us expliquem que s'executa la neteja de la vegetació del campanar, tal i com anunciàvem fa uns dies. El consistori havia signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres, ho recordava l'alcaldessa.
10: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major.
8: La C32 entre Tordera i Sant Adrià serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat.
9: El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre els vehicles i la infraestructura.
8: Oncolliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica.
9: A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada.
8: En esports, l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent.
9: El conjunt torderenc ja coneixen la seva nova realitat a preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents descendits i 3 descendits de divisió d'honor.
8: Un informatiu, no estarem pendents també de la plana comarcal i del temps. El primer apunt de la veu d'en Joaquim Serra.
11: Malgrat les últimes hores han estat càlides, hem tingut una normalització tèrmica, podríem dir, des del cap de setmana, i que encara perdurava ahir amb uns valors raonables. De tota manera, això ha d'anar canviant al llarg dels pròxims dies, i és que tornarem a tenir una nova patacada càlida que, amb un petit parèntesi que tindrem divendres, ens afectarà com a mínim durant una setmana i mitja. Aquest divendres hi haurà el pas d'una petita bosseta d'aire fred en alçada que podria afavorir algunes nuvolades, creiem que sense precipitació, ja ho acabarem de veure, però en qualsevol cas les temperatures avui pugen una mica i demà pujaran encara més, ja amb algunes màximes demà fregant els 35 graus cap a l'interior de la comarca. No cal dir que tindrem un temps estable, assolellat, tant avui com demà, amb vents fluixos aquest matí, encara variables, imposant-se el vent de component sud-est de cara a aquesta tarda, i demà, bàsicament, vent de component sud, que durant la tarda podria ser lleugerament moderat, amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar força tranquil·la.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com la que viu actualment Tordera amb el paràmetre de pifes a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió de Tordera amb la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar els terminis previstos inicialment de 3 anys, estimant que en un termini de 3 mesos es disposarà del projecte de connexió per abastir el municipi amb garanties de futur. Ho explicava, ho avançava a Ràdio Tordera l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Tordera no està connectat a la desaladora. Tordera només ens abastim de l'aigua de l'aqüífer de la Tordera. Per tant, no tenim alternativa més que l'aqüífer. Això no passa a altres pobles, com Palafolls, Malgrat o Blanes, que sí que estan connectats a la desaladora. Per tant, ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur. Aleshores, sí que puc informar també que aquesta setmana hem parlat amb el director d'ATL, que és l'empresa pública gestora que se'n cuida de la desaladora de Blanes, i ja ens ha confirmat que s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte. Per tant, avançaríem els terminis aquells que parlàvem inicialment dels 3 anys, en 3 mesos tindrem el projecte de connexió i, per tant, avançarem ja en la solució definitiva. Això sense oblidar la instal·lació de filtres, eh? Ho farem igualment per no demorar més la situació, perquè al final les obres d'execució també han de passar uns processos de contractació pública que també s'allarguen en els temps. I malgrat no és una obra excessivament grossa per part d'ATL, perquè la canonada pràcticament ens arriba fins a Tordera, sí que és complexa, perquè hauran d'arribar la canonada fins al dipòsit de Marreixac, i d'allà nosaltres n'haurem de fer una canonada de baixada, que resoldrà altres molts problemes. Però en qualsevol cas, sí que m'agradaria dir que en això l'ATL també s'ha posat, o l'ATL en aquest cas, s'ha posat molt a disposició de l'Ajuntament per avançar en els tràmits que teníem previstos a inici de mandat. Parlàvem d'aquests 3 anys i poder, abans de 3 anys, ja estarem connectats a Tordera amb la desaladora.
0: Malgrat aquest procés, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i també a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir-ho a les tarifes de la ciutadania.
2: La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Ahir s'han fet els treballs de neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori havia sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar una passamans a les escales per a garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument, ho explica Elisabet Mejías.
1: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el Bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
2: Per poder dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament havia formalitzat un conveni amb el Bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries.

0: La Generalitat ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu una inversió de 66 milions d'euros fins al 2030 per modernitzar la xarxa viària catalana i preparar-la per a la mobilitat connectada i autònoma. Entre les actuacions previstes destaca la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un dels nous corredors connectats intel·ligents que el govern vol tenir en funcionament a partir del 2027. També es desplegaran projectes similars a la C31, la C33, la C16, la C17 i la C58. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i la infraestructura. També es preveu dotar de cobertura 5G tots els túnels de titularitat de la Generalitat. A més, el govern impulsarà un besó digital a la xarxa viària metropolitana, una eina que permetrà monitoritzar l'estat de les carreteres i del trànsit en temps real per millorar la gestió de mobilitat. L'objectiu és transformar progressivament els prop de 6.000 quilòmetres de carretera de la Generalitat en una xarxa més segura, eficient i preparada per a les noves tecnologies de la mobilitat.
1: L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.502 euros a la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb els fons recaptats durant la darrera edició d'Oncotrail. El nou equipament ja funciona a l'hospital de dia oncològic i permet millorar l'atenció a les persones amb càncer que han de seguir tractaments de quimioteràpia. L'ecògraf facilita la col·locació de vies centrals guiades per imatge, una tècnica que augmenta la precisió del procediment, redueix les molèsties per als pacients i disminueix el risc de complicacions. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractament de llarga durada.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Parlem de l'Atlètic Club Tordera, que s'estrenarà al grup 4 de preferent. Els torderencs ja saben quins seran els seus rivals per a la propera temporada. Després d'haver aconseguit un merescut ascens compensat, el conjunt torderenc ha quedat oficialment enquadrat dins el grup 4 amb rivals de la delegació de Girona. La nova categoria de preferent planteja un escenari complex, on l'Atlètic es trobarà amb una barreja d'experiència i noves il·lusions. La nova lliga reflexa els canvis en les categories que ha fet la Federació Catalana de Futbol, ja que dels 14 equips que conformen el grup, 11 són conjunts ascendits i els altres 3 equips que han descendit de divisió d'honor: el Girona Futsal, el Riudellots i el Malgrat. La resta d'equips són el Caldes de Malavella, el Ripoll, el Vall-llobrega, el Fontcoberta, l'Hostal Riquenc, l'Atlètic Vidreres, el Lloret, el Vilafant, els Joves de Vidreres i el Sant Gregori. Així doncs, aquesta diversitat promet una temporada molt exigent per l'Atlètic Club Tordera, que en breu començarà la pretemporada amb entrenaments a portes obertes per reforçar l'equip. De moment encara no s'ha publicat el calendari amb la data exacta de la primera jornada de Lliga ARPA preferent. Però seguint els patrons d'anys anteriors establerts per la Federació, les lligues territorials d'aquestes categories acostumen a arrencar entre l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.

0: en la comarcal, l'AD Federal Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. Ho amplia Melina Morilla.
1: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde Susana Pla ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Premià de Mar i Premià de Dalt tornaran a ser l'escenari del Premià del Mal. El Festival de Novel·la Negra ha presentat la programació de la seva tercera edició. Ho amplia Manel Ferrer.
2: El Festival de Novel·la Negra Premià del Mal ha presentat la programació de la seva tercera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen reunirà escriptors, periodistes, criminòlegs, investigadors i membres dels Mossos d'Esquadra per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Impulsat per l'escriptora Susana Hernández i l'associació Camp Ballarià, amb el suport dels ajuntaments als municipis, el Premià del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català de dedicades a la novel·la negra i al true crime.
3: I anem a parlar del temps, de la previsió de cara a les properes hores i jornades, els detalls amb en Joaquim Serra.
4: Després de la normalització tèrmica que vam tenir el cap de setmana i que encara es va mantenir ahir, de mica en mica les temperatures van pujant, la calor no vol afluixar i sembla que continuarà amb nosaltres com a mínim durant una setmana i mitja més. Especialment intensa serà la calorada de cara a aquest proper cap de setmana i principis de la setmana vinent amb temperatures que tornen a ser molt altes i probablement s'hauran de tornar a activar alertes per la forta calor. Mentre això no arriba, avui encara les temperatures es mantindran frenades. Les més altes cap a l'interior de la comarca, cap als 33, potser arribin els fregals 34 graus. Són calor, temperatures càlides, però dins del que podríem qualificar de normal en aquestes alçades de l'any, mentre que a prop de la costa tindrem valors entre els 31 i els 32 graus. Tot això amb vents que bufaran fluixos novament, vents de mar cap a terra aquest matí, i abans del migdia, de fet, i també aquesta tarda amb alguns nuvolets poc importants i amb una situació marítima més tranquil·la. Hi havia encara una mica de mar de fons, de la tramuntana que va bufar durant el cap de setmana, però aquesta mar de fons ha d'anar desapareixent paulatinament en les properes hores i aquí, a la franja costanera, tindrem bàsicament la mar arrissada amb una mica encara de marejol. Pel que fa a la predicció de cara a demà, aquí la temperatura ja puja una miqueta més, ja podrem fregar els 35 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa els 33. Vents fluixos novament, altre cop vent del sector sud, com a molt lleugerament moderat a la tarda i pel que fa a la situació marítima que continuarà dominada per el marejol al matí, àrees, petites àrees de maror durant la segona meitat del dia, però vaja, poca cosa. L'estat del cel, com avui, tornarà a estar dominat pel sol a tota la comarca de cara a demà passat, de cara a la jornada de dijous, doncs esperem que tot continuï igual ja en aquestes acaballes del mes de juliol amb una nova glopada d'aire càlid que ens portarà, doncs això, temperatures de rigorós estiu novament de cara a dijous i també divendres, tot i que divendres passarà una mica d'aire fred en alçada i això podria afavorir algunes nuvolades que podrien fer baixar una miqueta les temperatures, però en general, com dèiem, continuarem amb força calor que s'accentuarà més de cara al cap de setmana.
5: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
6: Estem al cap de Tordera, som a l'àrea de pediatria, estem al pediatre en àmbit del cap de Tordera catalana.
7: Molt bé, i tu?
6: Molt bé, també. Avui amb tu volem conèixer un... No sé com definiríem si és un símptoma, és una dolència de la febre, que és una cosa que imagino que pediatria deu ser el pa de cada dia.
7: Doncs sí, és el pa de cada dia, és comú, és un símptoma. La febre és un símptoma.
6: Per tant, estaríem parlant d'un fet que es pot repetir davant de molts quadres diferents.
7: Molts quadres diferents, exacte. Per exemple, també, no? De vegades venen i els vacunem en una revisió i hi ha vacunes que poden donar febre. Llavors, penso que és un tema a parlar interessant i important i podríem, no?, aclarir...
6: Què és, primer de tot, exacte? Sí, abans d'aclarir la definició, potser primer de tot científica, podríem dir, i després podríem traslladar-ho també a les llars per poder-ho identificar.
7: Val. La febre, en nens molt petits, bebès, la definim entre 37 i mig i 38, en un termòmetre que posarem a l'aixella. Val? Ens agrada els termòmetres a l'aixella, no a l'anus, que ja abans hi havia termòmetres rectals, es feien servir termòmetres rectals.
6: I els que van amb...
7: I els que van amb la... Sí, hi ha altres que van al front o a l'orella. Aquests s'han fet servir molt arrel del Covid, no? Que perquè no toquéssim, no?, els pacients i així, però els més segurs són els que es posen a l'aixella, a temperatura axilar. Uh-huh. Val? Que, per exemple, si tu tens un timpà inflamat i poses el termòmetre, no?, d'aquests d'orella, et pot donar més temperatura perquè hi ha més irrigació, per exemple, en aquell moment, no? Igual la temperatura al front. Si tinguessin les famílies aquest tipus de termòmetre, jo recomanaria agafar temperatura, per exemple, del front, del pit, de l'esquena, com de diferents llocs, i fer una mitja. Perquè quedar-te només amb la temperatura amb aquests així d'un lloc només, no ho recomano. Uh-huh. Val? Diguéssim que l'ideal és un termòmetre dels aquests digitals, no? A l'aixella. Val? Nens molt petits, entre 37 i mig, 38, hem ja d'estar al tanto. Val? En nens més grans i adults, la febre comença als 38. Val?
6: A banda de la temperatura, dels graus, hi ha altres indicadors que ens poden fer sospitar que hi ha febre? O en principi aniríem per aquí sempre?
7: Home, la definició de febre és comprovar que la temperatura està aixecada. És veritat que després, no?, com a pares, a casa, doncs, bueno, pots veure que el nen està més moix o que el notes, el toques, no?, o sembla que està calent. Això no és té febre. No? Sembla que està calent, li poso el termòmetre i miro si realment té febre. No? Sí?
6: Sí.
7: Ah, ok.
6: Molt bé, seguim definint la febre. Ens explicàvem què és aquest augment de temperatura, per què el cos fa això?
7: Doncs una manera de resumir-ho és que el cos es defensa pujant la temperatura. Quan hi ha una agressió, normalment, d'un microbi, no?, que és el que com a pediatres, no?, veiem, un microbi que el podem posar amb una vacuna, no?, que és una infecció controlada, amb intenció de que el cos fabriqui defenses per estar protegits, o una infecció natural, no?, de les que agafem. El microbi entra al cos i el cos detecta aquesta agressió, aquesta invasió de dolents, i es defensa pujant la temperatura. Jo als pares els explico, els dic que el cos pretén fregir o cuinar aquest microbi. Nosaltres cuinem els aliments per això, per seguretat, per treure els microbis del menjar.
6: Mm-hmm. Tenim identificada que tenim febre, què s'ha de fer?
7: Val, podríem veure com està el nen. Vale? Detectem que hi ha febre i com està el nen. La tolera? No la tolera? Es troba bé? Si es troba bé, estem en un 38 i mig i el nen està bé, no hauríem de fer res especial. Observar, veure què passa. hem de fer quan no està bé el nen, no? Si veiem que està molt xafat, molt com endormiscat, hem de donar un antitèrmic, veure que baixa aquesta temperatura. També podem fer el que es diuen mesures físiques, que és treure roba i veure si traient roba podem ajudar, no?, a baixar aquesta temperatura. O inclús, de vegades diem un banyito, no?, un bany sempre amb aigua templada, no amb contrastos grans de temperatura. No podem posar aigua freda perquè podria ser perillós
6: templada,
7: pel cos.
6: Templada, què entendríem?
7: Que no cremi l'aigua, agradable, no? Tocant amb el, no?, amb el colze, que és una zona com molt sensible, no?, que sigui agradable, però que sobretot que no estigui l'aigua freda. I bueno, això, intentar baixar la temperatura i veure com respon el nen a que, no?, quan baixa la temperatura. Quin estat general té el nen quan hem tret aquesta febre. Sobretot, el més important no és que hi hagi una febre molt alta, sinó és com està el nen o la persona, no? Però en aquest cas, estem a pediatria, parlem de nens. Perquè l'estat general del nen, del pacient, és el que ens diu la gravetat, no pas la quantitat de febre que tinc. Pots estar molt greu amb una febre de 38,5 i no estar greu amb una febre de 40.
6: Ens deies que la febre forma part de diferents malalties. La febre apareix abans, apareix durant, o depèn de cada cas la febre apareix en un moment determinat, o pot aparèixer sola sense tenir sensació de que passi alguna cosa més?
7: La febre és, diguéssim, quan ja la malaltia està donant la cara, no?, en plena ebullició, per dir-ho així. Hi ha microbis que tenen un període d'incubació molt, molt llarg, no? Per exemple, les que veiem a pediatria, o que veiem a pediatria, perquè ara amb la vacuna ja no veiem tant, la varicel·la té una incubació de 15 dies. I en aquest període, no?, de 2 setmanes, ja estem contagiant els altres. Per tant, la malaltia ja hi és, però encara no està donant la cara. En el moment en què ens comencem a trobar malament i puja aquesta febre, comencen a sortir les pupes, no?, és, diguéssim, que és quan dona la cara, no?, però la malaltia ja hi era. Sí? No sé si
6: pogut respondre. Sí, de quan apareix i si normalment també va acompanyat d'altres símptomes quan apareix la febre.
7: Sí, jo, a mi m'agradaria que entenguéssim que no és tant una febre alta el que ens ha d'espantar, que hem de pensar que la febre és que el nostre cos funciona, està responent a un atac, per tant, no?, el nostre cos sap respondre. Com podem fer per baixar, no?, aquesta temperatura, que hem parlat de les mesures físiques, i ara, si vols, parlem de les medicacions que podem tenir a casa i fer servir. I com, o sigui, no és tan important això, la temperatura alta, sinó com està el nen. Inclús si quan li he baixat la febre i ja no té febre, el veig molt xafat, llavors és quan m'he de preocupar.
6: Hem parlat de la febre, l'hem explicat una miqueta, també la presència que pot arribar a tenir a casa, no?, amb aquest infant, això que ens explicaves, no?, de si la febre és alta o és baixa, el que compta, insisties, amb això ha sigut molt contundent de valorar l'estat d'aquest infant. Com la podem tractar? Ens has explicat els bàsics, no?, podríem dir, de tractar la febre amb això, amb mirar de baixar la temperatura d'una manera o d'una altra, però entenc que també hi ha altres mitjans per poder-ho fer. Quins recomanaries utilitzar a casa, també, a nivell de, no sé, de medicament, d'antitèrmics, explicaven quins són aquest tipus de medicaments?
7: Val. En pediatria fem anar 2, principalment. Vale? El primer de tots que el podem fer servir des de que l'infant neix és el paracetamol. D'acord? Es donen en forma de xarop, sobretot els més petits, conforme van guanyant més pes, perquè els medicaments en pediatria s'han de dosificar segons el pes del nen. Val? En això podem consultar a la Generalitat, no?, al CatSalut, i podem mirar-ho també al prospecte i segurament ara, avui en dia també, la intel·ligència artificial, no? Segur que ens donaria les dosis que podem donar, val? Però bueno, sobretot sapiguer que cada pes és una dosificació i que des de ben petits, com la primera elecció és el paracetamol, vale? Hi ha noms comercials, hi ha els genèrics, que és paracetamol, hi ha moltes cases, i el més conegut amb nom comercial és el de piretal, però tots són paracetamol. Es dosifica per pes, com t'he dit.
6: Hi ha algun altre medicament més enllà del paracetamol?
7: Sí, l'ibuprofeno. Ibuprofè, que es pot fer servir a partir aproximadament dels 9 mesos. De vegades el fem servir una miqueta abans, però és indicació mèdica. Val? A partir dels 9 mesos l'any es pot fer servir també a casa. L'ibuprofè no té un plus respecte al paracetamol. Té una propietat que el paracetamol no té, que és que també és antiinflamatori. I de vegades hi ha alguns tipus de febre que ens va bé fer servir l'ibuprofè en lloc del paracetamol. Per exemple, una otitis, que hi ha molta inflamació i fa molt de dolor, a part de tractar la febre, estaríem tractant també, no?, aquesta inflamació i aquest dolor. Llavors, l'ibuprofè és molt fàcil de saber dosificar. Els explico als pares una regla mnemotècnica, que és que la quantitat total d'ibuprofeno que li podem donar a un nen és el seu pes. És a dir, per exemple, un nen que pesi 15 quilos, li podem donar en tot el dia 15 mil·lilitres. El dividirem en 3 tomes, que per donar-li cada 8 hores. Per tant, un nen que pesi 15 quilos, li podríem donar 5 mil·lilitres cada 8 hores. És com més fàcil de dosificar. Un cop arribes a aquest càlcul, el paracetamol del que hem parlat abans sempre és la meitat de dosis de l'ibuprofeno. Serien 2,5 mil·lilitres cada 8 horetes.
6: Aquests serien els que es podrien fer des de casa. Llavors entenc que també hi ha els que vosaltres recepteu aquí al CAP quan un nen ve en el CAP. Si ja entrem abans d'entrar amb els medicaments, quan un infant, més enllà del que ens has explicat, ha de venir en el CAP?
7: Quan baixem aquesta temperatura i veiem que el nen no està bé, no s'activa, no respon, està massa apagat, és quan han de consultar. Jo crec que és fonamental. Normalment els pares et diuen què té l'ibuprofeno, que quan li donem sembla que no tingui res. Doncs això és el que vull que passi, no? Que tinguin una febre, el mediquem amb un antitèrmic, baixa aquesta febre i el nen està millor. Això és el que ha de passar. Si no està millor, han de consultar. Habitualment, amb aquests antitèrmics, podem estar ben bé 2-3 dies a casa, sense venir al metge, si veuen que el nen respon bé als antitèrmics. Perquè aquests 2-3 dies, normalment, si és una malaltia vírica, el cos ja respon i se'n va la febre. I no han ni de venir, si no necessiten, no? I si no fos el cas que aquesta febre, per

0: 6 minuts que passen de 2:15 del matí. Nosaltres seguim amb la revista de l'Informatiu. Ara mateix a l'exterior dels estudis, 28 graus centígrads. Avui esperem una màxima de 31 en un dia que serà assolellat. Repassarem aquesta i d'altres informacions en aquests menys de 30 minuts que ens queden fins les 11 del matí. A les vies de so, Carla Masferrer, us parlen Tanit Sabater, Aleix Cavaller i Albert Sabater. Comencem amb la premsa del dia. Fem un cop d'ull al quiosc, als diferents portades dels diaris d'avui. Començarem amb la premsa generalista Tanit, començant concretament amb l'Ara.
1: Bon dia. Niubo no aclareix l'origen de l'error en les proves de PISA. La consellera diu que encara no té conclusions de la investigació que es va engegar al març. Junts, PP, Vox, CUP i Aliança la insten a dimitir i Esquerra Republicana i Comuns censuren la seva manca d'autocrítica. D'imatge del dia trobem a un home amb el seu gos observant des de d'onda l'evolució de l'incendi forestal a la Plana Baixa. La nova onda de calor pot complicar un altre cop els incendis a tot l'estat. El foc de la Vall d'Uixó fereix el pulmó verd del nord del País Valencià. Les flames que amenacen Bordeus poden durar setmanes o mesos.
0: De l'Ara saltem a la portada de La Vanguardia.
1: Diu, les Canàries trenquen el bloc del no i donaran suport a un nou model de finançament. Les comunitats del PP reaccionen al gir canari i demanen d'ajornar la reunió prevista demà del Consell de Política Fiscal. Un incendi al metro de Barcelona fa 137 ferits per inhalació de fum. L'enfonsament de Rodalies a Vallbona causa la mort de peixos del rec Comtal. Lluita contra el rellotge per frenar el foc del centre d'Espanya abans de l'onada de calor. Els més de 90.000 afectats temen que s'allargui el malson que pateixen. I acabem, diu, Niubo admet que el fiasco de les proves PISA es deu a un error de supervisió.
0: Si La Vanguardia centrava en política i deixava els incendis per una fotografia, anem ara amb El Periódico, que en aquest cas sí que obre i destaca els incendis.
1: La superfície cremada es multiplica per 6 en un any. Els 35 grans incendis registrats a Espanya des del començament d'any, 24 més que en el mateix període del 2025, ja han arrasat més de 172 hectàrees. Hem tingut un error i són 172.000 hectàrees. D'imatge del dia tenim la mateixa de l'Ara, que és d'una imatge d'un home amb el seu gos observant les columnes de flama. El govern ajorna l'aprovació del decret d'habitatge. Seguim amb més titulars, diu, la pressió policial fa caure els delictes a l'aeroport del Prat d'un 70%. El govern exculpa els directors de l'error en les proves PISA. Un de cada dos catalans avala els peatges per conservar les autopistes. I acabem, diu, l'elit russa es mostra incapaç de convèncer Putin d'acabar la guerra amb Ucraïna.
0: I completem els diaris catalans amb El Punt. Si tots parlaven d'incendis i de política, El Punt es desmarca i parla de nazisme.
1: El pes del passat. Més de 80 anys després de la derrota de Hitler, els alemanys investiguen possibles connexions familiars amb el nazisme. Acabada la premsa generalista catalana, seguim amb l'Espanyola. Comencem amb El Mundo. Diu, la gran evacuació de la nostra història. Els incendis han obligat a desallotjar desenes de municipis i milers de persones mentre els bombers continuen lluitant per controlar les flames.
0: El Mundo mostra en portada, a diferència d'altres diaris, la fotografia de cotxes calcinats. També l'ABC obre parlant de foc.
1: 170.000 persones assetjades pel foc. Els incendis que s'estenen per Espanya han provocat una situació excepcional de desplaçats i confinats.
0: En aquest cas, la imatge veiem un pavelló que s'havia habilitat perquè les persones hi poguessin anar a dormir. Completem la premsa generalista amb la darrera portada d'aquest caire del diari El País.
1: Cursa contra el foc, 24 hores crítiques abans de l'onada de calor. Els bombers intenten contenir els incendis abans que l'arribada de temperatures encara més altes compliqui encara més la situació.
0: I fins aquí la premsa generalista. 3 minuts i seran 3 quarts d'11. Seguim encara al quiosc per repassar la premsa esportiva i econòmica. Anem a repassar primer de tot els diaris esportius. Aleix, què ens expliquen?
2: Bon dia. Marca ens diu l'increïble boom de Diomandé. El Real Madrid ha fitxat un jugador que fa un any i mig no era gaire conegut per més de 100 milions d'euros. L'As titulen Mourinho és el que necessita el Madrid. Fa referència a una entrevista que ha fet Nacho, qui assegura que aquest entrenador farà que els jugadors donin el 100%. Mundo Deportivo ens diu tots a Anglaterra. El Barça ha viatjat a St. George's Park amb 31 jugadors per jugar un amistós contra el Birmingham aquest divendres. Sport titula Krupi Pla B. El diari afirma que hi ha un debat obert al Barça amb el davanter del Bournemouth i que és una alternativa per si no ve Julián Álvarez.
0: I dels diaris esportius, tots amb caires diferents, anem amb la premsa econòmica avui centrada en les energètiques.
2: Cinco Días ens diu que les energètiques espanyoles es llancen a liderar els grans campions europeus, Iberdrola, Naturgy o Repsol, en operacions per consolidar el sector. L'Economista ens diu que les subhastes de renovables es deixaran adjudicar per preu. La mesura impulsarà la fabricació de la Unió Europea i reduirà la dependència de Xina. Per acabar, Expansión ens diu que Galp fa un tomb al mapa eòlic espanyol. Compra Acciona una cartera eòlica per 432 milions.
0: I amb aquest darrer apunt econòmic nosaltres acabem el repàs a les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical i tornarem amb un article d'opinió.

0: Ara donarem pas a una píndola d'opinió d'Antoni Bassas titulada Violència policial a Mallorca.
1: Hola, com estan? La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'increïble fracàs de la Generalitat a l'hora d'organitzar les proves PISA. Com sabem, la història no pot ser més lamentable, s'agafi per on s'agafi. L'OCDE va avisar al març. No s'ha informat fins al juliol que hi havia hagut un problema. Bueno, fins al juliol. Fins un divendres de finals de juliol, per ser exactes, en què envien una directora general a donar la cara i no la consellera, i qualifica el problema de puntual i tècnic quan estem parlant d'un error en la mostra d'alumnes examinats que supera de molt qualsevol explicable error decimal. Com expliquem avui, l'alteració de la mostra PISA a Catalunya supera de llarg la de qualsevol país en l'últim informe. Em va recordar el dia que la Generalitat, això era quan la presidència de Pere Aragonès no va saber convocar correctament unes oposicions, amb la diferència que això de PISA és un ridícul internacional. I m'estimo més creure que ha estat un fiasco, greu, però en fi, un error monumental, i no haver de pensar que és la manera de burlar uns resultats que seran dolents donats als problemes que fa anys que afecten l'educació a Catalunya. Només cal recordar que vam acabar el curs entre vagues i el començarem igual. En fi, el problema de l'educació són molts. És a les aules, que són un reflex de tots els problemes de la societat, en la preparació dels mestres, està també en l'autoritat dels directors, en l'atenció d'una escola inclusiva que no té mitjans per ser digna d'aquest nom, en una Catalunya que s'ha anat empobrint, etc. Però també alguna cosa deu passar al Departament d'Educació i, per extensió, al govern, tot ell, quan firma un pacte sindical que inflama els sindicats o tanca un acord amb l'OCDE per millorar l'ensenyament i un any més tard s'equivoca de molt en la mostra de les proves PISA. I en un altre ordre d'indignacions tenim la multitudinària manifestació d'ahir a Palma de Mallorca contra l'accés de turisme que ha portat la illa, com la resta de les Balears, al col·lapse. En fi, no calen gaires explicacions del perquè de la protesta, perquè a Catalunya sabem bé el que és el col·lapse turístic, que afecta tot, l'ecologia, la mobilitat, l'habitatge, la cultura, la llengua, el benestar en general del país. El manifest de la convocatòria d'aquesta manifestació té un paràgraf prou explícit sobre l'efecte del turisme que diu: va envair les nostres costes, després els nostres pobles i les nostres ciutats, i actualment està ocupant les nostres cases. A Mallorca no hi caben més hotels, no hi caben més franquícies del cafè, de menjar ràpid o tartes de formatge, i no hi caben més turistes. Mallorca al límit. Menys turisme, més vida. Una manifestació així és un senyal que cal escoltar i atendre amb urgència. Però tot fa pensar que malauradament no serà així, perquè de moment el govern balear i els interessos turístics són tot un. La prova és el que va passar al final. Una càrrega policial contra manifestants que surten al carrer impulsat per manifestos com aquest, perquè ja no poden més i perquè no volen aquest present pel futur dels seus fills i de la seva terra. Que la primera i única resposta de moment d'una manifestació així sigui la violència policial fa molta vergonya aliena. Bon dia.
0: Moltes gràcies, Antoni. Passem amb més informacions del dia.

0: Doncs comencem a repassar més informacions del dia d'avui. Recordem, avui som dimarts 28 de juliol del 2026. Repassem primer de tot, Aleix, quin dia és avui?
1: Avui és el Dia Mundial contra l'Hepatitis, per conscienciar sobre aquesta malaltia, i el Dia Mundial de la Conservació de la Natura.
0: Quin sant és avui de nit?
2: Avui és Sant Víctor I, papa i màrtir. Com a dada curiosa, Víctor I va ser el primer papa de la història d'origen africà, nascut a la província romana d'Àfrica, i el primer que va establir oficialment el llatí, com a llengua de l'església de la Roma, substituint el grec.
0: Quin famós fa anys?
1: L'arquitecte i enginyer valencià Santiago Calatrava, nascut el 28 de juliol de 1951, i l'escriptora i il·lustradora britànica Beatrix Potter, creadora del famós personatge Peter Rabbit.
0: Anem amb els nostres comptes enrere particulars. En tenim dos.
2: Per l'eclipse solar total, el dia 12 d'agost, falten 15 dies. I per Sant Bartomeu, 27.
0: Anem amb la meteo d'avui i de demà.
1: Avui, dimarts 28, hi haurà un dia assolellat i càlid amb temperatures màximes que fregaran els 30 graus i una mínima de 22. El vent de marinada bufarà feble a moderat a la tarda. Demà, dimecres 29, mantindrem l'ambient estival amb cels serens, humitat alta i temperatures que pujaran lleugerament fins als 30-32 graus a les hores centrals del dia.
0: Quina notícia curiosa tenim d'avui.
2: En aquestes dates de juliol comença a intensificar-se la pluja d'estels dels Delta Quàrits, que tindrà el seu pic màxim la nit del 29 al 30 de juliol. És una oportunitat perfecta per observar cometes i meteors en el cel, poc contaminats abans de la gran cita amb les Perseides d'agost.
0: Anem a l'hort, anem a conèixer primer tot un refrany i també què podem recollir i plantar.
1: Pel juliol, el sol fa coure el gra al camp i la xafogó fa suar la gent. I avui, a l'hort per recollir, és l'època d'esplendor de les hortalisses d'estiu com els tomàquets, carbassons, pebrots i albergínies. I per plantar és el moment ideal per plantar les varietats que es colliran a la tardor o hivern, com els bròquils, coliflors, cols de paperina o enciams d'hivern.
0: Anem a conèixer quina és la farmàcia de guàrdia avui i el que queda de setmana.
2: Serà la farmàcia Marcoval, a la plaça de l'Església.
0: Anem amb les efemèrides que passaven un dia com el d'avui, de fa 10 anys a Tordera.
1: El Departament de Territori i Sostenibilitat aprovava el projecte de perllongament de la C32 entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Ho va publicar aquell dimecres al Diari Oficial de la Generalitat.
0: I en un dia com el d'avui, de fa 5 anys.
2: Humana recuperava més de 16 tones de tèxtil usat a Tordera.
0: I avui fa un any.
1: Es posava en marxa una enquesta per conèixer les necessitats de la gent gran.
0: Quin és l'àudio que avui us recomanem?
2: Us recomanem les recomanacions per veure l'eclipse del Cercle Astronòmic de Tordera.
0: Anem acabant. El repartiment d'aigua potable amb cuba. On es farà?
1: Avui de 9 a 11 a Sant Pere i de 5 a 7 de la tarda al Pavelló dels Països Catalans.
0: I acabem aquest bloc amb una frase cèlebre.
2: Fins i tot la criatura més petita pot canviar el curs del futur, de Beatrix Potter.
0: Acabem aquí aquest bloc, fem una pausa musical i tornarem ja amb les escorrialles d'aquesta revista de l'informatiu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. You ready, mate? Party people in the place to be. It's about that time for us to... Yeah.

0: Bon dia, 3 minuts per damunt de les 11. Aquí estem, molt bon dia, amics, amics i amigues radioients. Sigueu tots molt benvinguts a aquesta nova edició de l'Àrea aquí al Magazine, que intentem acompanyar-vos cada matí amb la millor informació, les entrevistes, la música, i també hi posem aquesta petita franja de bon humor. Avui, dimarts 21 de juliol, qui ho diria, mare meva, com passen els dies? Bon dia, Arseni.
1: Bon dia.
0: Toni, bon dia.
1: M'has agafat a contrapeu.
0: Sí, jo faig expressament.
2: Bon dia i bona hora.
0: Pilar, bon dia. Bon dia. Doncs bé, amb aquesta edició compartirem amb vosaltres tota l'actualitat de casa nostra, les notícies més destacades de Catalunya i d'Espanya, curiositats, bona música, les nostres seccions habituals i, sobretot, la vostra companyia, que és el més important. Avui recordem que en aquest 28 de juliol és el Dia Mundial contra l'Hepatitis, una jornada impulsada per l'OMS per conscienciar sobre la prevenció, la detecció precoç i el tractament d'aquesta malaltia. Curiositats del dia d'avui. Doncs, sabeu que el fetge és l'únic òrgan del cos humà capaç de regenerar-se? Sabies,
2: Pilar? Sí, ho sabia, sí.
0: Tu ho sabies, Arseni? Tira més cap aquí, Toni.
1: Cap a on?
0: Cap aquí.
1: Que... Ah, tu vols que... No, que... Sí, que rendem a tu.
2: No, no.
0: Sí, que...
2: me fas anar cap a la dreta i no m'agrada.
0: Arseni, tu sabies això de que és l'únic òrgan del cos que és capaç de regenerar-se, el fetge?
1: No. Mm-hmm. No, però és un bon plantejament. Pot ser perquè... Quan parlen de trasplantament de fetge, sempre parlen de que el que el dona li treu un tros i li torna a dar. Sí. Ara que ho dius, sí. Ara que ho dius, passa que, això, sí.
3: És
1: sí.
3: Que possiblement hi ha altres òrgans que també es poden curar. A vegades dius...
0: Però regenerar-se, segons
1: donant,
0: aquí...
1: El donant li tallen un tros.
2: Sí.
1: I aquest és el donant. I després diu que es recupera.
0: Uh-huh. Doncs bé, aquest és l'únic òrgan capaç de regenerar-se si una part queda malmesa del cos del que tingui doncs, problemes en el fetge. Aquesta extraordinària capacitat és una de les raons per les quals és tan important cuidar-lo amb hàbits que siguin ben saludables. Actes destacats del cap de setmana, el dia 1 d'agost, doncs, si encara no teniu plans, aquí teniu propostes, festes majors, mercats d'artesania d'estiu, mostres gastronòmiques i moltes poblacions contribuen amb els concerts a la fresca, ideals per guardir de les nits d'estiu en família o amb amics. I com sempre, us recordem l'agenda del vostre municipi perquè segur que hi trobeu activitats que seran molt interessants. Comenceu, doncs, poseu-vos còmodes, pugeu el volum de la ràdio, compartiu amb nosaltres aquest matí de l'Àrea aquí, un espai fet, això sí, amb molta il·lusió, amb proximitat, amb moltes ganes d'acompanyar-vos. Bon dimarts. I ara obrirem les portes de la plaça Major. Arriba la música que ens recorda les revetlles, el ball a la fresca, les rialles amb els amics i aquell ambient tan especial que només tenen les festes i l'estiu. Perquè la festa comença ara amb aquesta música.

0: Doncs bé, nosaltres aquí, els contertulians i la present, estem amb la mà a l'aire, estem marcant el ritme d'aquest bon tema, i que bé, nosaltres esperem que al decurs de tot el programa doncs l'agafem amb bones ganes, amb molta il·lusió, i que tot sigui alegria i també cultura, perquè hi ha una cultura bastant interessant i que porta algun disgust, la Pilar segurament estarà amb mi, perquè les tomaques, la gent que doncs planta tomaques per tenir una bona tomacada durant aquesta temporada d'estiu, té molts problemes, agafa moltes com ho diríem?
1: La veritat és que aquest any, on se'n cuida el meu fill, hem hagut de cuidar, els ha hagut de cuidar molt més, les tomàquets. Mai havíem, els havíem tapat, ara els tenim tapades la sombra.
0: Per la calor.
1: Per la calor, si es quedaven cremades, que haguessin quedat podrides. Clar. I llavors, un pelu de més, no, perquè els ruixem, perquè hi ha una cuca que, que una mosca deixa uns ous i llavors fa forats dintre. I això ho controlem bastant bé. I és de veritat que els ha cuidat molt i és de l'any que tenim més tomàquets. Tant que jo estic fins al gorro de tomàquets. Ahir vaig fer com 60 ampolles.
0: Clar, mira, cap aquí, eh? Cap aquí, eh? Aquí el de la ràdio ja pots portar la tomacada.
1: Faig conserva de tomàquet per tot l'any, per l'any i tota la família, sofregits per tot l'any, i ahir vaig estar...
0: Quina feinada,
1: des de que em vaig aixecar, i encara aquest dematí... Els he tret del bany Maria, perquè els esterilitzo, i ara encara els hi hagi fet les tiquetes i llavors endreçar-los. I de veritat que les tomàques a casa aquest any han anat molt bé.
0: Fantàstic. Escoltem el que es diu aquesta persona, aquest hortelà, parlant sobre les tomaques.
2: Avui parlarem de tres problemes que ens surten a les tomates per culpa de la calor. El primer de tots, el famós cul cagat, cul negre o pesseta. Vale? Per què ens passa això? Per falta d'humitat constant a la planta. Sí? Al fer recs irregulars, la planta no és capaç d'agafar el calci que tenim a la terra i llavors en genera això. Aquest fruit, aquesta tomata, sí, ja no es pot recuperar, llavors es pot o treure o tallar i aprofitar l'altra part. Vale? Com solucionar-ho? La manera més fàcil i ràpida és això, mantenint la humitat, per tant, treballant amb una malla d'ombreig, treballant amb un encoixinat, i llavors donar a la planta el que necessita, no? Aquest calci. A vegades es fan preparats de llet en pols, llet caducada, no? I hi ha fins i tot productes espessos, això, que t'aporten el calci aquest en plantes, això, com tomateres, pebrots, etc. Una altra problemàtica habitual a l'estiu és que ens quedin cremades, vale? Veieu que queda aquest color així més groc, més blanquinós, a la part on li toca més el sol, canvia baix, està perfecte, vale, el tomata? Llavors, què podem fer aquí? Una és, la primera, evitar podar la planta, vale? No li trauríem les fulles perquè li toqués més el sol, sinó al contrari, això, la fulla ens el protegeix. Dues, seria posar una malla d'ombreig. I la tercera, que a vegades també es fa, és amb palla o una altra fulla seca, no? Tapar-la parcialment i així evites l'exposició aquesta al sol. I la tercera és aquestes esquerdes que ens surten a vegades als tomates. Vale? Per què es produeix això? Es produeix quan la planta passa set, vale? Li falta aigua, i de cop la reguem. El que fa és que alimenta el tomata o li dona aquesta aigua, vale? I fa que creixi molt més ràpid. Llavors li surten aquestes esquerdes. Com es pot evitar això? El 90% del problema ve això, de falta d'encoixinat i de falta d'humitat constant. Per tant, si regulem el rec i li fiquem l'encoixinat, solucionem la gran part del problema. I després es poden fer això, des de abonats líquids o fins i tot a la que trenca una mica el color, no? Recollir el tomata i deixar-lo madurar, per exemple, a casa. Jo en tinc 9 grats, tombats cap per avall en una caixa, no? I allà ens acaben de madurar. Com ja podíem pensar, aquesta onada de calor permanent que tenim no ens va bé ni nosaltres ni les plantes. Avui hem vist tres problemàtiques que tenim de les més típiques amb les tomates. Si teniu algun altre problema, ens el podeu deixar comentaris. Check!
0: Doncs bé, si teniu algun problema de l'horta, només teniu que fer que dins, i nosaltres buscarem en aquest cas qui ens pugui aportar una solució d'una persona que està habituada a l'horta, com la Pilar, eh? La Pilar també, eh?
1: No, perquè tots els consells que ha donat és ben bé el que fem a casa, eh? Regals sempre continu, que no tinguin alts i baixos d'aigua, perquè si reguen poc, llavors un dia els regues molt, llavors és com s'esquerden. Vull dir, en aquesta lliçó que diu aquest senyor, vull dir, és el que utilitzem a casa.
0: Molt bé, també nosaltres volem fer avui un petit apunt sobre el que patrocina cada setmana, els divendres, la nostra dansa, perquè la nostra dansa, doncs, ofereix cada divendres al tard, doncs, una ballada de sardanes. En aquest cas, la Cobla Contemporània sempre sempre tenen aquest punt d'espontanietat, i en aquest cas escoltarem la interpretació d'aquesta sardana xou, un trosset només, sardana de Coti, d'en Jeroni Velasco, i bé, està agafada pròpiament d'aquí a la plaça de l'Església.

0: Senyora Albiach, no hi surt.
1: I bé, un trosset molt petit, un tastet. Jo no sé com es deu ballar aquesta sardana, l'hauré de preguntar-li a en Joaquim Costa com es balla, perquè sembla més aviat un ball de ballar agafat, no? A veure, pots tornar a repetir-lo, l'eix, aquest tallet de música d'aquesta cobla contemporània, que sempre doncs baixen amb el públic i fan algun xou ells mateixos, o de ballar, o de fer broma,
2: vull dir, això ve dels tiets, això, eh?
1: Ah, això
3: tallets.
1: Molt bé.
2: Els tallets.
3: Sí, bueno, és que uns els dirien tiets i els altres de tallets.
2: De tallets, però són els mateixos, eh?
3: Són els mateixos, sí, els mateixos. Sí, sí.
2: Els reconec.
3: Sí.
2: I indirectament, doncs, tinc un familiar que ja estan gravant i aquestes coses. I els pares, els que tenen el punt de gravació, que és aquí a Blanes, venen de l'Antaviana. I llavors aquests els tiets que tenen aquella coti per coti, diu que com estan les discoteques, la gent deixa de ballar i es posa a ballar sardanes. Jo no ho he vist, però m'ho diuen, eh?
3: Sí, és veritat, sí.
1: Bueno, jo m'agradaria veure com la ballen, aquesta sardana. Igualment aquesta música, no sé com la balla. Puja-la, sisplau.

Les 11, un quart de 12, moment de donar pas a algunes notícies i bé, pràcticament escoltarem un parell de notícies i ja ens endinsarem de seguida amb el que és l'apartat del concurs i també de la pregunta treta de la màniga.

0: Doncs bé, comencem sobre parlar de la política d'habitatge del president Illa. És una suma de pedaços al dictat dels consums. Escoltem, doncs, el que explica, el que diu el senyor Illa.
1: Els comuns. És, per tant...
0: Sembla que tenim algun problema.

0: I escoltarem més que tot el que hem pogut extreure de l'autora Cristina Martín Jiménez. 3 milions de nous residents no són una política migratòria, són un canvi de país. Això és el que esmenta. Cap espanyol ha votat transformar en pocs anys la demografia, el mercat laboral, la vivenda, la sanitat, l'educació, el cens electoral, però és igual. Les decisions que canvien una nació ja no necessiten passar per les urnes. Ho heu escoltat bé, això, contertulians?
1: Sí.
0: Espanya assumirà 3 milions d'immigrants en situació legal amb les seves famílies en un any mitjançant el progrés de regularització extraordinari impulsat per el govern. Estimen que els mandataris d'estrangeria que basen el seu càlcul en l'efecte de reagrupacions familiars que provenen, que sol·liciten més d'1.200.000 peticionaris. En aquest cas sí que s'està cercant, buscant i mirant que no tinguin doncs la trajectòria de ser persones problemàtiques ja des dels altres països. Vinga, opineu, sisplau.
1: Jo estic d'acord que vinguin immigrants. La culpa és nostra i més de gent com jo que no hem tingut cap fill i, per tant, si no han sigut capaços de portar fills al món, ens portaran els immigrants perquè treballin, perquè necessiten gent al mercat laboral. Jo també sóc culpable d'aquest.
2: Jo seria al revés.
1: Tu t'haurien de donar un premi.
2: A més, tinc una descendència superintel·ligent, supercatalanista, que fan país. O sigui que jo hi he complert.
1: Jo no.
2: Sí, doncs jo sí, són una passada la descendència que...
0: Què en penseu? Què en penseu d'això?
1: No tenim gent jove.
0: Ja és opinant.
2: Sí, però no, jo crec que ara hi ha una tendència per tot arreu que prou immigrants, perquè tanta gent... A veure, el país no dona per tanta gent. Llavors ha degradat els serveis, tota classe de serveis estan degradats, més la sanitat no s'hi cap. Jo crec que s'hagués hagut des del principi regularitzar en el sentit de no deixar tan via lliure a tothom, no? Ara és molt difícil, quan són aquí pobra gent, Déu-n'hi-do, vull dir, és complicat, eh? Però ara que són aquí fels a fora tampoc, i llavors el fet de regular-los, a vegades, moltes vegades, són gent que ja treballen, que treballen en negre, llavors se'ls explota perquè com que no tenen papers i busquen treball de la manera que sigui, i això és un desconcert, no és bo. Ara, una exageració de regularització tampoc la veig massa bé, perquè aquí ja som prous, vull dir que no s'hi cap el país
0: en
2: nostre.
0: Sèrie, què t'assembla?
3: Home, jo, perdoneu, però com que ja me surt amb aquest tema, me surt el tarannà egoista, i com que estic jubilat, remarco el que deia el Toni. Pobres de nosaltres que no hi hagués hagut emigració, jo no em pagaria la meva pensió. Estic segur. Em sembla que és el 27% de la cotització a la Seguretat Social és gent no nascuda a Espanya. Em sembla que és el 27 o el 28.
1: Sí, per aquí està.
3: Llavors, com tu comprendràs, si a la meva jubilació li treuen una cotització del 28, jo no cobraria. I, a més, tinguent en compte que hi va haver un impresentable que ha sigut el pitjor president que hi ha hagut a la història de tota la humanitat, que va agafar i es va carregar la caixa de la Seguretat Social de 60.000 milions...
2: Ja pots dir-ho, ja és el Rajoy.
3: I pobres de nosaltres que no tinguéssim ara la immigració perquè la caixa està buida.
2: Sí.
3: I quan surten notícies, sempre surten notícies de que com que la caixa està buida, que en Rajoy se'n va cuidar de quedar-se-la tota, el perill que té la jubilació és extraordinari, perquè en qualsevol moment pot passar que, a més tenint en compte de que hi ha tanta gent que es va jubilant i que la capacitat d'ocupar gent cada vegada, doncs, amb intel·ligència artificial, amb això i allò, va menguant, i això és un perill tremendo. Per tant, benvingut sigui ara el que diu la Pilar, ara controlat, regulat, vigilat.
2: Exactament.
3: I sumament, com te diria jo, protegit.
2: I vigilar els abusos que es fan.
3: Sumament protegit.
2: Sí.
3: Que aquest immigrant que entra doncs sigui capaç de tenir la seva documentació per poder treballar, per poder cotitzar i per poder fer una vida normal com un espanyol o com un català qualsevol.
0: Preocupa que no siguin persones problemàtiques.
2: Això seria...
3: controlat, vigilat.
0: Vols dir que tindran temps per fer tantes coses, Arseni?
2: Ara ja està molt espatllat. Està molt espatllat, però...
3: Jo diria que més que espatllat, Pilar, aquest conde... Jo veig en una balança, no?, de les d'abans, aquelles del plat, les balances del plat. I en un plat hi poses tota la immigració, aquest plat d'aquesta banda, i l'altre plat, en lloc de posar-hi peses de quilo d'allò, posi l'extrema esquerra. L'extrema esquerra no té mai prou. Sempre està ahí, dale que te pego, que si no... I està concedint qüestions i coses que no haurien de ser concedides, ho sento. S'ha de controlar, s'ha de controlar. I en aquest plat de la balança hi ha d'haver-hi control, ja, perquè la immigració estigui en el seu punt òptim per ajudar el país.
2: Això que dius...
3: Per ajudar-se ells i per ajudar
2: això
3: el país.
2: Això que dius tu, els extrems sempre s'ha dit, els extrems són dolents.
3: Sempre.
2: Perquè el Pedro Sánchez, si no tingués l'extrem de la Yolanda...
3: No ho faria, no.
2: No faria coses que no són bons pel país. Per altra part, el PP, tot sol, seria més bon governant que no pas amb Vox, o li fa fer disbarats a Vox. I són dos extrems, i els extrems sempre s'ha dit, és que és una dita que ja la meva mare ja ho deia, els extrems són sempre dolents. Hi ha una dita que diu, totes les masses piquen.
0: I és
2: així.
3: I els extrems es toquen.
2: Els extrems també tens raó.
0: Anem caminant i ho anem fent doncs amb un petit tren musical, ens endinsarem a les temperatures, al concurs, i també la pregunta treta de la màniga. 24 minuts, pràcticament a 2:15 de 12, aquesta és la versió.

0: Doncs bé, bon ritme, nosaltres que ens anem xinoxant-ho cap a Marreixac i saludem amb en Joan González. Joan, bon dia. Joan, bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinga, ara sí que et trobem. Escolta'm una cosa, tu segurament que també formes part de la nostra dansa i he posat un tall de la música que vam fer la Copa Contemporània i l'estil de música, com el balleu? En forma de sardana o és un ball així de ballar agafats?
1: No, jo aquest no l'he vist mai.
0: No els has vist mai?
1: No, però jo això és una sardana, eh?
0: Val.
1: La música hem fet tipus sardana.
0: Sí, és que ja és el que he posat, però esclar, no m'imagino marcant el punteig de la sardana de la manera que ho toco, vull dir, no, marge, no ens ho imaginem. Vinga, anem cap a l'estat...
2: Digues.
1: Estiguem ja en copes, hem composat música... La música és sardana.
0: Sí,
3: tant.
1: I es balla com una sardana.
0: Ah.
1: I és música.
0: Val. Vinga, anem cap a les temperatures, que és el que toca. Temperatura màxima d'ahir, Joan.
1: Ahir la màxima és de 28 graus, 9 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 18 graus amb 7 dècimes. Ara estem a 28 graus amb 3 dècimes. Limitat un 64%. Això representa una temperatura de sensació de 30 graus, 4 dècimes.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el màxim de vent d'ahir va ser de 29 km hora.
0: Molt bé, Déu-n'hi-do, també va apretar una miqueta el vent, doncs?
1: Sí, no gaire.
0: Molt
1: bé.
0: L'interior sí, 64. Uf, mare meva, quina diferència. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat i bé, ens tornem a retrobar.
1: D'acord.
0: Adéu-siau, bon dia. Doncs bé, amb aquestes temperatures avui ho deixem aquí. No tenim el punt de localització de la Paquita del carrer Sant Jordi i tampoc de l'estació meteorològica de Fibracolor. Segurament, doncs, aquests moments no deu estar funcionant. Anem a veure amb l'Aleix, que ens dirà la pregunta del concurs. Endavant, Aleix.
4: La pregunta del concurs és si la intel·ligència artificial ens ajuda o ens fa més dependents.
0: A veure, puja't una mica el volum, a veure que se senti millor, a veure...
4: La intel·ligència artificial ens ajuda o ens fa més dependents?
0: Arseni, què t'assembla?
5: Ens ajuda.
0: Pilar.
6: Les dues coses.
0: Toni.
3: Jo estic acollonit.
0: Això
3: sí que s'hauria de controlar.
0: Ara parlo del robot, aquell robot que es va desmadrar, es veu,
6: sí,
0: no?
6: Sí, veu que sí, que va atacar l'altre, o sigui que les intel·ligències entre elles ja es fan la guerra,
0: sí,
6: no?
0: Sí, mare meva.
6: És un avanç, però també el que diu ell fa por les dues coses, eh? Mm-hmm.
0: Ja sabeu que ens agrada sorprendre els nostres tertulians i bé arriba aquell moment en què traiem una pregunta de la màniga. N'hi ha una persona que normalment és la que li agrada més, o sigui, li agrada la Pilar la pregunta treta de la màniga.
6: T'agrada? Sí,
0: sí, tu, Arseni, sí. També. Jo crec que això és una miqueta de...
3: A mi no, perquè intentes agafar-nos a contrapeu.
5: Aquí
6: està la gràcia, que agafin a contrapeu.
0: No,
5: està que ho endevinis. Ho sento, però la satisfacció personal és quan veus que ho endevines. A mi em passa en el diari.
0: Uh-huh. Ara arriba aquell moment en què traiem una pregunta de la màniga. No hi ha res preparat, no hi ha respostes correctes ni incorrectes, només ganes de conversar, de compartir experiències i, qui sap, potser descobrir opinions ben curioses. Aquí va la pregunta d'avui. Atenció. Pregunta treta de la màniga i també pregunta participativa. Quin invent quotidià us sembla tan imprescindible que no sabeu com s'ho feien els nostres avis
5: aquesta
0: sense
5: fàcil,
0: ell.
5: Aquesta és fàcil.
0: Mira, està content ara. Mira, sí, però, va, vinga, va.
5: La roda.
6: Vas molt.

0: Bueno, doncs això seria una resposta de lo que jo llanço, no, però,
1: aquí hi ha diferència de generacions i el meu avi si mirava la televisió i en color i tot.
2: Ja.
1: Sí.
2: Jo en coneixia un que per anar a mirar la televisió es posava el traje i la corbata i presentar-se a mirar davant perquè
3: no coneixia la televisió. La vaig conèixer quan tenia 15 o 16 anys.
1: Clar, com tu, jo els ordinadors...
3: Blanc i negre, amb aquelles capses petites...
2: Sí. Tu eres dels que vas anar a Itàlia amb la fibra color.
3: Era què?
2: Dels que van...
3: Sí.
2: Doncs jo recordo una noia, una senyora veïna d'allà, de casa, que quan va venir d'Itàlia va dir... Ens va explicar el que era la televisió. Aquí no la coneixíem. I ens explicava...
3: Això t'ha dit que a 15, veure. A 15 o 16 anys vaig a l'escola.
2: Ara, tu, la pregunta que has fet, ja els diu la roda, però per mi, amb les dones de casa, les rentadores...
0: Renta plats.
2: Ara que hi ha aquest rumba que neteja tot sol.
1: Sí.
2: Vull dir, les dones a casa, jo ho he viscut, això, rentar la roba a mà.
0: I què feia?
3: La meva mare anava a la riera.
2: Encara més la meva mare, que era una colla de germans, tota la vida havia estat rentant roba, perquè rentava la roba...
0: I ho feien al safreig de casa teva.
2: Bueno, però també hi havia... Anava, com diu la
3: meva mare anava a la riera.
2: Anava a la riera. La meva mare també havia anat a la riera.
0: Ui, de tan lluny anava a la riera, pobra dona, no?
2: Passava la festa major, que es feien moltes estovalles i molts llençols, perquè les cases s'omplien de gent, de familiars de lluny. La meva mare agafava el carro i el cavall... Posava la roba en remull a casa i llavors amb els meus germans anàvem a la riera gran, dèiem nosaltres, a Tordera, cap allà anàvem més amunt de Can Golba, anàvem allà, la meva mare ja sabia. I la meva mare, que tota la vida havia rentat roba dels seus germans que estaven a Cantió, a Montsfreix molt gran, disfrutava perquè li agradava molt rentar roba. I deia, que fantàstic és rentant aquí. Diu, poses el llençol, les tires a l'aigua i s'esbandeix tot sol.
0: Ah, mira, sembla mentida, no?
2: Disfrutava, eh? I nosaltres, els fills, mira, jugant a l'aigua, i a vegades sí, la meva mare ens deia, vine, ajuda'm a fer això, ajuda'm a fer allò altre, però... El meu record d'anar a rentar la riera és un record de felicitat, perquè a la meva mare li agradava molt.
0: Toni, vinga, que tu ets el més jovenet, què?
2: No ho ha viscut ell, això.
0: A veure,
1: jo,
0: què?
1: L'invent més important que han viscut els meus avis és el cotxe.
2: Un altre?
1: El cotxe.
0: Bueno, no, és que la pregunta no és aquesta. Quin invent quotidià us sembla tan imprescindible que no sabeu com s'ho feien els nostres avis sense ell?
1: El cotxe. El meu avi no tenia cotxe.
0: Val, així vol dir que, esclar, la feina tenien a desplaçar-se.
2: El meu pare deia, el cotxe són les meves cames. O sigui, mira si és important, això, eh?
0: Bé, en aquests minuts que anem opinant de diverses coses, està bo, doncs, que anem dient el que ens sembla del guió, doncs, que en aquest cas tinc preparat, hem de tenir aquesta petita pausa de publicitat i, bé, d'interveu segons tornem de seguida, Antoni, porta la pregunta oficial de la tertúlia, fes-nos una miqueta de petita simnosi, petita, eh?
1: Sí, bé, ahir es van complir 750 anys de la mort de Jaume I, el Conqueridor, que va néixer el 1208 i va morir el 1276, el 27 de juliol de 1276, 750 anys, i és un home que va conquerir Mallorca, València, i va aconseguir assolir una potència important, amb molt de realisme i pragmatisme. Va aconseguir que els nobles no se li revoltessin, o se li revoltaven però no s'atrevien i no podien amb ell, i va aconseguir, doncs, de crear aquests països catalans que tant estimem i que estan en perill, sobretot, la seva identitat, que és la llengua.
0: A veure, Toni, doncs parlem a treballar d'en Jaume I.
1: Sí.
0: Ahir va fer... Em sembla que el tema era aquest.
1: Sí. No.
3: Ell va plantejar aquest.
1: Jo no vaig plantejar aquest.
3: Jo he fet deures i tot.
1: Doncs sí, jo vaig plantejar aquest tema, sí.
0: Si hi ha publicitat, la llancem, si no, doncs ja comencem amb la tertúlia.
1: No hi ha publicitat.
0: Vinga,
1: sí.
0: Va.

0: Doncs vinga, anem a aquestes preguntes, Toni.
1: Sí, la primera pregunta i única pregunta és com conservarem el català amb la forta ambició que té PP i Vox per anorrear-lo. A València s'han fet polítiques entre PP i Vox, es va fer un referèndum sobre si es volia que l'escola s'estudiés el català, bueno, en aquest cas el valencià, ells l'anomenen valencià, estic d'acord, que facin el que vulguin, i va sortir que sí. Fins i tot en zones que Jaume I havia conquerit amb aragonesos, fins i tot en aquestes zones que mai s'havia parlat valencià, va guanyar el valencià. O sigui, la gent vol aprendre valencià.
2: No ho han respectat, aquest
1: no
2: referèndum?
1: No ho han respectat. Aquest és l'atzucac que ens trobem, perquè si ho haguessin respectat, doncs mira, és un bon referèndum i l'hem perdut, doncs... Pues no, no l'han respectat, no l'han acceptat. Fins i tot Alacant, la Diputació d'Alacant, s'està dedicant a no usar el català, el valencià, de forma oficial. Després... A Mallorca tenim també un atac frontal al català i tenim un president del Parlament de Mallorca que es dedica a estripar fotos de represaliades del franquisme i que està denunciat per un delicte de possible odi a víctimes del franquisme. I també estan en contra del català. I aquí tenim un govern que jo no veig que tingui... que el senyor Illa... Jo el veig molt educat, el veig competent, una certa competència, però jo crec que si li punxen, no surt sang.
2: No.
1: O sigui, aquest home no té trempera, no té energia, no té...
2: I si no fos perquè hi ha molta gent catalana que no s'entaria, ell parlaria en castellà, perquè se li nota de seguida que és molt espanyolista.
1: Va anar, em sembla que a l'Alzina, i va dir, bueno, nosotros en Lérida... I tothom es va quedar flipant mandarines. O sigui que el català a Catalunya està prou defensat per la Generalitat, però i hem tingut la sort que a Multimèdia s'ha creat la plataforma 3CAT i que ara doncs, el govern socialista, pressionat per Junts i per Esquerra Republicana, ha fet la segona en català per Catalunya i que es veuen bons programes.
0: Bé, anem a buscar opinions, Toni. Has plantejat bé doncs, el tema, la Pilar...
2: Deixa'm dir que té molta audiència.
1: Sí, té molta audiència. Ha sigut sorprenent com ha seguit la gent al Mundial des de la 2.cat a Catalunya.
2: I d'emissores, jo no ho he mirat, però les emissores, el català és... El
1: dominador.
2: Dominador de la llengua amb emissores.
1: Catalunya Ràdio, la tercera és la SER, que també fa programació en català.
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui que...
2: En ràdio la gent els agrada més. Bueno, és que el català és un idioma més...
0: Diu que d'aquí 30 anys el català serà un gaèlic irlandès o un com l'euskera. Arseni, què te sembla?
3: Jo sí, com que per primera vegada hi he fet deures, que me deixareu que
1: tant,
3: llegeixi els deures que...
0: Ui, tots, la Pilar també n'ha fet, vinga, va. Mireu de no fer-ho, feu-ho concís, va?
3: Ai, vinga. Jo no vull... Antoni va fer un plantejament a la xarxa que ens deia doncs, això, aquest tema. Jo vaig pensar, hosti, fa anys que no repasses aquest tema, i l'he repassat una mica... I m'he apuntat aquí que en Jaume I va tenir una influència molt important en la llengua catalana, encara que, sobretot, de manera indirecta. Va consolidar el català com a llengua de la cancelleria i del govern en bona part dels seus territoris. Amb la conquesta de Mallorca el 1229 i de València el 1238, el català s'hi va estendre perquè molts dels nous pobladors procedien de Catalunya. Durant el seu regnat, el català va començar a utilitzar-se cada vegada més en documents oficials, esclar, i jurídics. No només que tot es feia...
1: El llatí.
3: Es va passar al català.
1: Clar.
3: A més, el mateix Jaume I és l'autor del famós llibre dels Fets, una de les quatre grans cròniques medievals. És una obra fonamental perquè ens mostra com era el català en el segle XVIII. Per tant, encara que Jaume I no va crear la llengua catalana,
1: no,
3: va ser una figura decisiva perquè el català es difongués, es consolidés i adquirís prestigi. En els territoris de la Corona d'Aragó, sense el seu regnat, és probable que la història del català hagués estat força diferent. M'heu permès que hagi fet...
1: Sí, tant,
3: una vegada.
1: Ens faltaria.
3: Dit això, això ho va fer en Jaume I,
1: sí,
3: i demostra la importància que té el que governa, el que mana. En l'època medieval aquesta, que Jaume I va consolidar d'una manera definitiva el català, el català ha hagut de passar unes vicissituds molt fortes, fins que va arribar el moment de la mort d'en Franco i vam tenir la sort que entrés en Jordi Pujol. En Jordi Pujol, encara que no ens sembli, va potenciar moltíssim el català a les escoles, a TV3, que tant pronuncieu vosaltres. Vosaltres sabeu com ha acabat la televisió valenciana?
1: Sí,
2: castellana, ara penso.
3: Se la va encarregar el PP i
1: sí,
3: tal. També parlaré de València, si em permeteu. I en Jordi Pujol va muntar tota l'estructura perquè el català fora bàsic aquí a Catalunya i no se'l pogués destruir o com han intentat sempre des de la caverna. València. València sempre m'ha sorprès. Sempre m'ha sorprès perquè València, malgrat que a les arrels de València jo vaig anar amb un homenatge a aquell Montlló,
1: Vidi Montlló.
3: A Montlló, a València, que hi va venir en Llach, hi va venir... I en el poble aquell, que era el de Montlló, en el poble aquell es va fotre un homenatge impressionant de gent i tal, però el govern de l'Ajuntament era de PP. Llavors, a mi va fer rumiar molt. Havent-hi aquestes arrels, com tipus Ovidi Montllós, etc., que el mateix Riera hi ha hagut... Per què voten el PP? I per què el PP és tan contrari el que ells en diuen valencià, el català, però bueno, deixem-los dir
1: sí,
3: valencià. I llavors dius, havent-hi aquestes arrels que en aquest homenatge que era, va ser preciós, jo veu, em vaig gaudir molt aquell homenatge, com és possible? No hi havia ningú de l'Ajuntament.
1: Déu-n'hi-do.
3: No hi havia ningú. Hi havia personalitats de tota mena. Cantava, va venir a cantar, ja ho he dit abans, en Lluís Llach, que en aquella època en Llach estava molt contra en Pujol, perquè era
1: sí,
3: super extrem
1: sí,
3: esquerra.
1: Sí, sí.
3: Com l'he vist junts, no me'n sabia venir, perquè en allà, en ple d'allò, es va fotre criticar en Pujol.
1: Bé.
3: En Llach, recordeu que sempre, quan ell feia un concert, parlava molt i parlava de política i tal. I en aquella època, en Llach va parlar contra en Pujol.
2: Era jove i anant madurant.
3: Ara s'ha fet gran, s'ha tornat més conservador, suposo.
2: Deixa'm fer un petit incís d'això d'en Pujol amb la televisió catalana. Us recordeu de la pel·lícula Dallas?
1: Sí, d'Anjo Terra.
2: Va ser bé una idea d'en Pujol de dir hem de doblar aquesta pel·lícula en català perquè no me recordo ja ara dels personatges que hi havia, però tothom mirava Dallas i Dallas en català va tenir un èxit tremendo. Va ser idea d'en Pujol, deixem, permetem aquest petit
3: incident. Sí, oi tant, aquells personatges... Sí. Van ser famosíssims.
2: Van ser molt famosos. Tom esperava Dallas i va ser idea d'en Pujol de fer la en català. No,
3: la Suela.
2: El jovent d'ara... Nosaltres ja tenim una edat, però el jovent d'ara això no ho viu, eh?
0: Diuen que el català es perdrà i es perd si no es parla habitualment amb el cercle familiar. Perquè si tots som conscients...
3: És veritat.
0: Que... ara al carrer normalment se sent sempre el castellà, però bé, si en un cercle familiar hi ha una parella català, castellà, castellà, català, normalment sempre es parla castellà.
3: Sí.
0: I el problema més gran és que a les cases no es parla el català com respecten a la persona de la parella. I aquí és un despert més al català.
2: És complicat, això.
0: Endavant, Pilar.
2: Si una parella s'ha conegut parlant castellà, difícilment canviarà d'idioma. I llavors els fills normalment continuaran, perquè els pares entre ells parlen castellà. Però això és normal en una parella. Moltes parelles que han vingut d'Andalusia o d'alguna altra, o d'Espanya, i llavors aquí s'han conegut parlant en castellà. Però hi ha una cosa. La culpa la tenim nosaltres. Jo he vist, inclús l'altre dia a l'esplai en parlàvem amb senyores, he vist persones com jo que sóc molt catalanista, més presumeixo de ser catalanista. Jo mai, com una persona me parla en castellà, li contesto en castellà, sempre li dic en català. Si veig que no m'entén, tampoc passa res si és de parlar en castellà, eh? Però li fas un favor a aquella persona.
1: I tant.
2: I estàvem parlant amb senyores de la meva edat i comentàvem això, perquè el monitor era que parlava castellà, i jo li vaig demanar, és un noi que ha nascut aquí, jo li vaig dir el primer dia: mira de parlar en català, que tenim un foro de 50 persones i influencia molt que el monitor parli una cosa. Me fa cas a mitges. I llavors, parlant amb aquestes senyores que us dic, que són de la meva edat i que van a gimnàs, parlant d'això, diu, jo canvio de seguida. Noia, senyores catalanes, diu, jo quan me parlen en castellà parlo de seguida. Canvio de seguida. I això ho fem molt, massa. No ens en donem compte, i a la que ens parlen en castellà, nosaltres ens enganxem al castellà. I el jovent més que ningú. Perquè el jovent ja no solament és el català i el castellà, que avui dia amb l'anglès van per tot arreu, i és l'idioma que els hi obre més portes, perquè el primer que has de fer és parlar amb anglès.
0: Però com és que, Pilar, perdona un moment, però com és que el castellà doncs encara continua tant?
1: Perquè té una...
2: Perquè el govern també...
1: No, però té una gran capacitat d'influència a través dels mitjans de comunicació. Sí. Els cinemes tots són en castellà, sí. Les ràdios totes són en castellà, com diu la Pilar.
0: En català, moltes.
1: Les més escoltades en Catalunya en són les catalanes. Sí. Però tot i això hi ha moltes en castellà. El cinema tot en castellà, ni tan sols fan pel·lícules subtitulades al català, versió
0: perdona,
1: original.
0: Perdona, aquí t'he llegit a la Pilar. Gràcies, Toni.
2: No, hi ha un llibre que de l'Andreu, en l'Òscar Andreu, no sé si...
1: Sí.
2: Us vaig comentar l'altre dia l'anècdota d'aquest llibre. Ell és nascut a Tarragona i anava a col·legi, és relativament jove, l'Òscar Andreu, molt catalanista, és un còmic, no sé si l'heu escoltat de vegades.
1: Sí, La competència.
2: Doncs... amb el seu llibre que va fer sobre Catalunya, diu, jo com era petit, és que al col·legi tot era tot en castellà, vull dir,
0: i
2: és molt de la broma, diu, com arribava a casa la meva mare, que era de la Franja, li parlava en català, diu, jo pensava que la meva mare es havia inventat aquell idioma perquè ens entenguéssim ella i jo. Imagina't el que diu l'Òscar de llar és catalanista fins a la mèdula, no? Però em va fer molta gràcia aquesta anècdota. El llibre diu, és l'idioma que s'havia inventar la meva mare el català, i li parlava amb ell, i jo el seu pare li parlava en castellà. Jo conec matrimonis que de persones que un és català i l'altre castellà, i tenen amb intel·ligència, fan, si el pare és castellà li parlen castellà al nen, i si la mare és catalana li parlen català, amb evidència dels dos i de la criatura. Això és una riquesa per la criatura, perquè
1: sí.
2: És bo saber idiomes, i si a casa et parlen un idioma i l'altre, i aquests nans normalment quan es dirigeixen, diem que sigui la mare catalana, quan es dirigeixen la mare li parlen en català, i com es dirigeixen al pare i de petits, sense donar-se'n compte, ja saben dos idiomes. I això són matrimonis que un sobretot ho conec molt, ara els nens ja són grans, però ho feien així, i jo crec que és una bona idea fer-ho així.
1: El problema és que quan estàs acostumat a parlar en una llengua a una persona, psicològicament és molt difícil canviar.
2: Molt.
1: És molt difícil. Jo ho he aconseguit.
2: Sí?
1: Sí, jo a casa em demanaven que els parlés en català i jo no volia perquè em feia vergonya, i ara últimament els parlo en català.
2: I ells te contesten en castellà?
1: Sí.
2: Sí, bé, són situacions...
1: I els meus pares són persones que quan algú parla en català i canvia, li diu, no, seguís parlant en català.
2: Sí, jo
3: el que m'agradaria és que me comentéssiu aquest tema que em té tan obsessionat a València i ara a Mallorca. El poble aquest que no he dit, el de l'homenatge, és el Coi.
2: Sí.
3: El poble-ciutat.
1: No sabia.
3: És allà on va néixer
1: el Coi. Sí.
3: I, però aquesta figura de que l'Ajuntament era del PP i no va assistir en l'homenatge, imagina't el coi que tenien un personatge com en l'Ovidi Montlló i no va ningú de l'alcaldia en l'homenatge. Imagineu el que és València i el PP. Però el voten. I aquí volia dir, per què voten tant PP?
2: És que València, és tota la comunitat valenciana, hi ha moltes diferències. Jo ho dic perquè tinc un gendre que va créixer allà. I segons aquí, la zona que estava ell es parlava castellà, però cap a la zona més d'Alicant es parla molt català. Hi ha zones que està més arraigada una llengua i hi ha zones que estàs més arraigada l'altra. I poder és perquè els que són zones arraigades de castellà són més que no pas els catalans.
0: Quantes persones vosaltres coneixeu que anar parlant amb un tipus de conversa hagin canviat del castellà al català encara que doncs, no sigui perfecte? N'heu trobat? Jo
2: sí,
0: no.
2: Jo sí, jo no. Sí que n'he trobat.
0: Persona... I t'han parlat en català a partir de les hores?
2: Fan un esforç per parlar en català.
0: Va, molt bé.
2: No, si una persona no té costum de parlar, li és difícil. Però ahir mateix m'hi vaig trobar amb un senyor, amb un noi, vaja. Va saludar en català, jo també, i llavors vaig veure, quan va veure que jo continuava en català, ell feia l'esforç de parlar en català. Vull dir, i si això ho féssim tots...
1: Sí.
2: Però és que no ho fem tots.
1: Però el problema no és aquest, eh? El problema és la gran potència que tenen els mitjans de comunicació, les xarxes socials. Sí. Si el català tingués una presència primordial, i ara el que diré és una mica fort, una presència primordial en els mitjans de comunicació i en els llibres que s'editen, tindria una altra manera de funcionar. I això només ho podem aconseguir amb la independència.
0: A veure, diu que 8 de cada 10 catalans no, l'entenen.
2: 8 de cada 10...
0: És llengua pròpia i oficial. Entre els 14 i 24 anys, només el 28% el parla habitualment.
1: Perquè no està de moda.
0: El castellà i l'anglès pugen molt, ja ho deies, Pilar. Clau, les noves generacions immigrades, si no l'aprenen, el percentatge baixa.
2: Però és que el mateix que jo deia de València passa a Catalunya. El Barcelona i tot el barcelonès és castellà. Vulgues o no, tothom...
0: Però molts han nascut aquí, Pilar,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, vas amb un metro, amb un tren... Jo fa temps que no hi vaig, però amb persones que hi van i els comentes... Se sent el castellà, no se sent res més. Ara, com tu surts de lo que és el barcelonès, te'n vas ja més cap al Maresme o te'n vas més cap a Girona... Figuera, allà se sent el català. I una mica passa com a València. Hi ha zones que el català és més. Si una persona està en una... No sé, vol trobar feina ben viure aquí, si saps el català, tens sí, més portes obertes
1: sí, tant,
2: per trobar
1: tant,
2: feina. El sol fet de parlar en català, una empresa fora del Mercadona, que li és igual, però hi ha altres empreses que tenen tendència sí, que si agafen una persona que sàpiga explicar-se i sàpiga atendre la gent en català. I això obre més portes també, saber el català.
1: Sí, tant.
2: I això fa que...
1: És per això que aquí hi ha gent interessada en aprendre-lo.
2: Exactament, molta gent interessada.
1: Molta gent, molta
2: que no,
1: gent.
2: Que no es dona l'abast a ensenyar el català,
1: sí, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Sobretot gent estrangera està interessada.
1: Sí, sí.
2: Jo, no sé, un llibre que m'ha fet pensar, que és aquest, a la Terra dels Blancs, no sé si l'heu llegit, que s'ha fet una pel·lícula que hi sortia l'Emma de la Vila de Sau.
1: Sí.
2: No fa... Aquest llibre, si ho podeu llegir, llegiu-lo, perquè és la història d'un noi que va venir de Ghana i ara parla català i a més ha muntat una ONG.
1: I tant, i tant.
2: És molt interessant aquest llibre i és molt autèntic perquè és escrit per la mateixa persona que s'hi va trobar. I ell va entendre que havia de parlar el català també. Vull dir, és un llibre que és molt... molt...
1: Ma, jo quan me trobo amb una persona que podem dir racialitzada, jo la primera llengua que uso sempre és el català.
2: Sí.
1: Perquè, a més, considero que seria un...
2: Sí, sembla que...
1: Una mica de racisme,
2: exactament,
1: no?
2: Exactament.
1: Perquè jo, que tinc parents a Vic, vaig per Vic, i les noies i els nois immigrants joves parlen en català entre ells.
2: Sí, Vic és un punt de...
1: Sí, sí. Parlen en català entre ells.
0: Molt bé, no?
1: Home, molt bé, sí, sí.
0: És una data molt important,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és important. Sí, allà on som majoria ho hem d'aprofitar. Però ja dic, sense la independència no ens en sortirem.
0: Home, a veure, Toni, no, ara te'n vas a massa global.
2: No,
0: però
2: és això. Tens esperança que algun dia Catalunya pugui ser independent?
1: Jo sí.
0: Fa tants anys que ho intenta i no...
1: Sí, quan ens arruïn i no tinguem ni un duro, llavors diran, marxeu, i marxarem.
2: No arribarem a això.
3: No, sempre serem la vaca que ragi llet, sí, sempre. Sí.
2: De totes maneres, no sé si...
1: Bé, però sí, en sobre que tenim dèficit pressupostari...
3: Ja poden fer el que vulguin, sí, que sempre ragi llet d'aquesta vaca.
1: Sí, però sí, a sobre que tenim
3: vaca,
1: dèficit pressupostari, a sobre no inverteixen tot el que diuen que invertiran, al final tindrem les mateixes carreteres que ja les tenim de sempre i no podrem evolucionar més.
2: Estan empobrint el país de mala manera. Dir, els trens a la Renfe que no funciona, és que el govern no funciona. Que això que ha passat amb la DGAIA, no sé si us ho heu mirat. Això és tremendo. Aquí, a un tant nat, 160 milions, a un tant nat, i han posat... Mira, tapem-ho això, no?
1: Hauran passat coses pitjors, Pitjors que robar, Que és... assetjar nens.
2: Bueno, això
0: ja és per a l'última.
2: Això encara és pitjor, no? Però
1: ha passat.
2: Però el mal funcionament ja ve de la part econòmica.
3: I els incompliments. Per mi, l'incompliment, hi tenen raó els partits polítics d'aquí quan es quadren i no volen aprovar els pressupostos. El pressupost de l'any passat, havien de venir, no sé si eren 25 o 30 mil milions, i n'han arribat 7.
0: Mare meva.
3: A Madrid n'hi ha arribat el triple.
1: Sempre inverteixen més a Madrid.
3: Llavors, jo ho entenc. Ara vens i ara dius... compleix lo de l'any passat. I lo de l'any passat, però de l'any passat. I de lo de l'altre any. I de lo de l'altre any. No n'has complert cap.
0: El govern d'aquí.
2: És el govern d'aquí.
3: Un 80%.
0: Bueno, què hauria de fer el govern d'aquí?
2: Exigir.
0: Suposo que deu exigir.
2: No, el govern d'aquí.
1: Sí, aquí hem arribat fins i tot a fer un procés per alliberar-nos i no ens han deixat, perquè som espanyols, i ho sento molt dir això, som espanyols per collons.
3: I a més a més, som uns gansos, no col·laborem amb el país, aquesta és la imatge que ens donen, i uns gasives, som uns gasives.
1: Ah, sí, a sobre som tacanyos i agarrats.
3: Però fan la marató. Digue'm quina d'allò d'Espanya és capaç de reunir els diners que reuneix la marató.
1: Bé, Antena 3.
3: I això són gent gasives, siguent gent impresentable com som nosaltres, que no col·laborem amb Espanya.
1: Perquè no és veritat, això.
3: Però aquest és el missatge.
2: El que és trist és que amb aquestes infraestructures que tenim tan precàries, el tren de gran velocitat que no acaba d'anar mai, que trauria molt de trànsit de les carreteres...
1: I el corredor mediterrani.
2: És que hi ha una sèrie... Bueno, i la gent que ha d'agafar el tren cada dia...
1: Diu, és que la Passet va plena de camions. Oh, si haguéssiu posat un corredor mediterrani, aniria plena de trens
2: I per la contaminació també és molt important. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que ens atenen castigats. Mira, l'Aznar, com va posar els trens de gran velocitat, es va sentar i va dir de Madrid aquí, de Madrid aquí, de Madrid allà, de Madrid a Barcelona. Però hi ha trens que van a províncies de la vora Madrid que jo havia vist comentaris que deien, perquè han quedat obsolets aquests trens, els van instal·lar i no funcionen, perquè anava tan poca gent i molta gent deien, si haguessin donat un Mercedes a cada usuari del tren, i haguessin guanyat més diners que no pas fent el tren de gran velocitat.
1: Una cosa molt concreta, quin és el país en què la segona capital i la tercera capital no està enganxada amb un tren d'alta velocitat. Exactament. I aquest país es diu Espanya, perquè tots els països de la Unió Europea, la segona ciutat i la tercera ciutat, estan enganxades amb un ferrocarril de via ràpida. I aquí, no.
2: Tot surt de Madrid.
3: Això que deies, Pilar, m'ha fet venir a la memòria que quan van posar l'AVE a Madrid, té una parada, l'AVE aquesta de Madrid, té una parada a un poblet, que és una urbanització que la família esperant seguir res la mestressa i l'AVE s'hi para. I no hi puja ningú, esclar. Però l'AVE s'hi para, té parada.
2: No, jo un altre dia puc mirar els llocs que l'AVE passa i no hi puja ningú. Quan en llocs que, a més, si perden diners, en llocs que seria rentable, doncs en allà no hi és, el que diu en Toni. Hi ha capitals...
1: Però ja està fet amb la llet, això.
2: Gràcies, està fet amb tota la intenció.
0: Hem de deixar-ho aquí. Gràcies pel tema, Toni. també molt interessant. Arseni, gràcies per...
3: No, dona per molt aquest tema, eh?
0: Oh, tant. Bueno,
3: és una
0: tornar...
3: llumonista que s'estira.
0: Sí, podem tornar a agafar-lo.
2: Sí, perquè...
0: la Pilar, que li agrada això, de que vol dir
2: no,
0: com
2: no,
0: les agafar,
2: jo,
0: Pilar.
2: Jo m'he estudiat la història de Jaume I, i en Jaume I, la seva, els seus hereus... O sigui, no va fer un bon testament, Jaume I. Ho va separar-ho.
0: De deixar-ho. Sí. Vinga, i després d'informar-nos, de posar-nos al dia i de compartir una bona estona, arriba el moment de relaxar-nos, perquè diuen que riure és un dels millors remeis i a més és totalment gratuït. Riure no, perquè ara ve l'informatiu, són coses serioses que vostè que ens escolta per seguir-ho per WhatsApp i que bé, nosaltres després obrirem una petita secció d'humor per respirar fons, per relaxar-nos i, bueno, em sembla que és en castellà, eh? Vinga, endavant a l'informatiu.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts 28 de juliol. Les tres paraules del dia són desaladora, intel·ligents, preferent. Desaladora s'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes i s'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres. Intel·ligents. La C32 entre Tordera i Sant Adrià de Besòs serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou l'instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura. I on Colliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. Preferent. L'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt torderenc ja coneixen la nova realitat de la categoria, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. I l'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre un suport econòmic dels ajuntaments. S'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes. L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua, o avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
6: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta, connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
5: Avui esperem un cel clar i assolellat durant tot el dia al nostre poble i comarca amb temperatures màximes que fregaran els 32 graus. Demà matí amb alguns intervals de núvols i una lleugera tendència a l'aixafogor de cara a la tarda. A l'Horta és temps de collita plena de tomàquets, pebrots, albergínies i mongeta tendra. Plantar és el moment ideal per plantar les hortalisses de tardor, com els bròquils, les coliflors, escaroles i espinacs. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. Us recordem que avui dimarts podeu anar a recollir aigua i aquest subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba el dimarts avui de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans i de 9 a 2 quarts de 11 del matí al local social de Sant Pere i de 11 del matí a 2 quarts de 1 del migdia a Terra Brava, l'entrada de les Illes d'Escombraries.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Infopodcast Tordera.
7: Ara i aquí, d'estiu.

0: Vinga, com dèiem, entrem en bon humor, i el bon humor que ens aporta ha entrat de pressa, ha entrat corrents, ha entrat, bueno, com un coet. Toni López, bon dia.
1: Sí, era aquí, bon dia, bona hora.
0: Sí, però bueno, escolta'm una cosa.
2: El que entra com un coet és el meu WhatsApp, les bueno, informacions del Tomàs, el xafarder
0: sí,
2: de la Tomàs.
0: Bueno, però això és entrar corrents perquè han arribat
2: clar,
0: i dius, escolta'm,
2: sí,
0: quin canal
2: sí,
0: t'explica,
2: sí, sí.
0: No?
2: Bé, però hauríem de dir que en Tomàs ens diu que avui, bon dia, família. Diu, avui vinc amb una reflexió important. Hi ha un lloc al barri on passen més coses que a les xarxes socials.
0: Ah, vinga, t'has veure.
2: L'ascensor. Hi puges per baixar dues plantes i en surt sabent qui marxa de vacances, qui ha comprat un matalàs nou, qui espera un net i qui diu que només sortirà 5 minuts. L'ascensor és petit, però les converses hi entren totes. I jo? Jo només escolto perquè no queda més remei. Bé, i perquè, com sabeu, sóc molt curiós. I quan puja la veïna del tercer, que té 20 anys i és mosso d'esquadra recent escollida, bé escotada i de fer esport, és una meravella.
0: Ah,
2: però
0: que...
2: això sí, es mira, però no es toca.
0: Molt bé, aquest en Tomàs ho té clar tot això, eh? Però, escolta'm, també podria sortir així emmanillat, eh?
2: No, clar, amb una mossa...
0: Ara
2: hi ha molta gent que... Hi ha moltes noies que s'estan apuntant a mosso perquè els estan donant alguns avantatges perquè només el 10% de la plantilla és de dones, els Mossos. I necessiten més dones, clar. Perquè,
0: veure.
2: A més, hi ha matèries... Això no té res a veure amb en Tomàs, eh?
0: A veure, això és collita pròpia, no?
2: Sí, hi ha matèries que necessiten dones per als delictes que només pateixen les dones i necessiten dones.
0: Vinga, més coses que t'hagi arribat, Toni.
2: Mira, en Tomàs parla també, a part de l'ascensor, quan surt les cadires del carrer.
0: Què dius ara?
2: Sí,
0: però si
2: sí,
0: no n'hi ha de cadires del carrer.
2: Sí. Encara en alguns pobles, com Tordera, encara a vegades sostreix. Diu, avui he vist una escena preciosa que feia anys que no veia. Tres cadires a la fresca. Quatre veïns arreglant el món. Un deia que abans tot era millor. Un altre assegurava que ara es viu millor. I un tercer només volia saber a quina hora començava el partit, mentre un altre el buscava al mòbil. En mitja hora van solucionar l'economia mundial, el trànsit del poble i fins i tot els resultats del Barça.
0: Molt bé,
2: que en
0: molt
2: Hans
0: bé.
2: I Flick sempre van bé.
0: Molt
2: llàstima
0: bé.
2: Que ningú els escolti des del Parlament.
0: Bueno, això seria bo, eh? Un fil connector, perquè segurament que els hi solucionaríem molts de problemes en comptes de que es barallessin, eh?
2: I tant.
0: Ah, però escolta'm allò...
2: Allò sembla un guirigall, a vegades.
0: El Parlament normalment em sembla que sigui el club de... Bueno, de barallar-se, no? Vull dir, un diu que sí, l'altre diu que no, l'altre ja el veurem i l'altre ja el pensarem, no?
2: Bé.
0: Vinga, va, més coses. Qui t'ho diu, això? En Tomàs o la Tomàs?
2: En Tomàs.
0: Vinga.
2: El misteri de les persianes. Hi ha una cosa que sempre m'ha fascinat. Les persianes. N'hi ha que a les 7 del matí ja són amunt. D'altres no pugen fins gairebé l'hora de dinar. I després hi ha aquella persiana, la del veí misteriós... Mai sap si és a casa o si fa 3 mesos que és de vacances.
0: Ah.
2: Un dia li preguntaré si el veig. Esclar.
0: Escolta'm, això és una bona solució perquè hi ha els pispes que vigilen si tens la persiana pujada o baixada.
2: Això
0: eh?
2: S'ha d'anar molt a la guai.
0: Si hi ha llum a dintre o no hi ha llum.
2: I tant.
0: Si sona la televisió o no sona. Perquè estem espiats ja no per càmeres, estem espiats realment per persones ja.
2: Sí, estem molt espiats. Però això, en Tomàs ja suposo que farà un capítol sobre
0: aquesta, i tant.
2: Sobre aquests fets. Diu, la cua del forn. Jo crec que la millor tertúlia del poble no és a la televisió, ni tan sols amb les cadires. És a la cua del forn. Mentre esperes el pa, saps si farà calor, si plourà, qui és a casa, qui estén la cotxe i fins i tot quina coca és la millor. És coca de menjar, eh?
0: Ah, val.
2: I encara hi ha qui diu que el pa només alimenta. No, també alimenta les les converses. Les conserves.
0: Molt bé. Bé, les converses són interessants. Moltes d'elles haurien de quedar enregistrades i enviar-les a qui li toqui directament. Exacte. Vinga, anem acabant.
2: Acabem al banc de la plaça. Hi ha un banc a la plaça que és tota una institució. Cada dia hi ha gent diferent. Els avis i jubilats hi expliquen històries. Els joves miren el mòbil. Els nens hi pugen i baixen sense parar. I els coloms? Els coloms es pensen que també és seu. Si aquell banc pogués parlar, necessitaríem un programa com aquest de 4 hores.
0: Home, 4 hores seria massa ja, perquè, escolta'm, quedaríem realment replerts de veritats.
2: Sí. I això, la veritat, espanta les amistats.
0: Molt bé, Toni, moltes gràcies. Doncs ves rebent i tant punt rebis notícies.
2: Suposo que el dijous tindré tema de la Tomassa, que està una mica enfadada amb el veí del tercer primera,
0: sí,
2: perquè diu que li ha apuntat la Tomassa tiene guasa.
0: Sí,
2: perquè ella li va recomanar dos llibres i el noi de tercer primera no és de llegir. Li agrada més dibuixar.
0: Bé, doncs ja veiem que no hauràs d'entrar tan de pressa com avui, que t'arriba a última hora allò d'en Tomàs. La Tomassa ja s'ha preparat el dia.
2: La Tomassa.
0: Molt bé, Toni, gràcies.
2: Adéu, bon dia. Bon dia. Bon dia.
0: Minutets que ha passat de les 12, és moment de cercar aquesta estona del repertori musical i que començarem fent-ho amb el grup La Pegatina.

0: Vinga, la pegatina. Aquest grupet que ens estan interpretant aquesta cançó de Mari Carmen. Podem explicar alguna cosa de la pegatina, Tanit i Carla? A veure què podem explicar d'aquest grup.
1: La Pegatina és un grup de música de rumba catalana fundat el 2003 a Montcada i Reixac. El grup va iniciar la seva carrera l'any 2003 amb el nom de Pegatina Sound System.
0: I canviant de registre, sí que hem sabut que el com més de la pegatina, ara haurem d'estar preparant-nos per escoltar aquest tema de benvinguts. Ells són Charango i també us explicarem una miqueta doncs, aquest grup d'on ha vingut, el que fa o potser el que farà. Doncs vinga, endavant amb aquest tema, benvinguts.

0: I bé, ni més ni menys que estem escoltant el grup Xarango i la Carla ens explicarà quelcom més doncs, sobre aquest grup.
1: Xarango va ser un grup musical català format el 2010 que combina estil com el ska, el rock i la música llatina. Les seves cançons transmetien missatges d'optimisme, llibertat i solidaritat. El grup va néixer arran d'un viatge dels seus membres per l'Índia, una experiència que va inspirar tant el nom com la seva manera d'entendre la música, com una forma de compartir cultures i connectar persones.
0: Realment interessant, doncs, aquest tema que acabem d'escoltar.

0: noia.
1: Doncs bé, la teva força sempre guanya la por, ni més ni menys, i ells ho marquen amb aquest títol, Volcans. Què en sabem dels Búhos, Carla?
2: Búhos és un grup musical català format l'any 2005 a Calafell. El seu estil combina principalment el rock, el ska, el reggae i el pop, amb cançons alegres i festives que també tracten temes com l'amistat, la llibertat, l'amor i l'identitat.
1: Doncs bé, nosaltres ja donem pas directament amb l'últim tema que avui us proposarem, que és del grup Doctor Prats, amb una versió musical rock xambolesca, i que amb això doncs donarem pas amb el que és l'espai de fons. Avui, doncs, un tema realment important com és aquesta connexió de l'indret Alberger de les Hades, en què tenim el seu doncs, instructor i també doncs, la persona que avui ens aportarà informació sobre diferents cursets que es fan de forma natural, vegetariana i moltes més coses. Vinga, acabem d'escoltar aquest tema rocambolesca.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimarts 28 de juliol. Les tres paraules del dia són desaladora, intel·ligents, preferent. Desaladora s'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes i s'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres. Intel·ligents. La C32 entre Tordera i Sant Adrià de Besòs serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou l'instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura. I on Colliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. Preferent. L'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt torderenc ja coneixen la nova realitat de la categoria, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. I l'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre un suport econòmic dels ajuntaments.

0: Matí amb alguns intervals de núvols i una lleugera tendència a l'aixafogor de cara a la tarda. A l'Horta és temps de collita plena de tomàquets, pebrots, albergínies i mongeta tendra. Plantar és el moment ideal per plantar les hortalisses de tardor, com els bròquils, les coliflors, escaroles i espinacs. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Us recordem que avui dimarts podeu anar a recollir aigua i aquest subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba el dimarts avui de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans i de 9 a 2 quarts de 11 del matí al local social de Sant Pere i de 11 del matí a 2 quarts de 1 del migdia a Terra Brava, l'entrada de les Illes d'Escombraries.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ara i aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, ens passen 4 minuts de 2:15, moment de nosaltres contactar amb la persona, doncs, que n'hem fet sempre un seguiment, però sempre tan interessant, amb el que és en Santi Soto i també la seva parella, l'Ada Lu. Molt bon dia, Santi.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Què tal? Com va l'estiu?
1: Una mica així acalorat com tothom.
0: Sí que, doncs, Santi, com sempre, i sempre sou persones que aneu innovant sobre aquests diferents cursets. Jo m'agradaria que ens parlessis una mica des de l'últim curset que es va fer-se, i sí que ens posessis una mica a l'aguai sobre aquest intensiu que teniu preparat per l'estiu.
1: Pues sí, mira, normalment nosaltres fem tallers d'activitats relacionades amb les plantes aromàtiques i remelleres. Cada 15 dies fem un taller al dematí, el diumenge, d'unes 4 hores així, on expliquem diverses coses sobre les plantes, que ara us comento. I després sempre també treballem els dissabtes la tema horticultura ecològica i regenerativa. I llavors, amb aquesta proposta d'estiu, serà un intensiu durant una setmana de la gent que pot venir tots els dematins, d'una setmana del 3 al 9 d'agost, i es pot quedar aquí a la finca, doncs, amb tenda campanya o amb unes habitacions que tenim també preparades per la gent, o només pot venir al dematí a fer el taller, i es pot fer un taller només. O sigui, hi ha 7 tallers amb els quals tenim el dia 3 i 4 horticultura ecològica, que fem un tema

0: un hort amb tècnica d'agricultura ecològica, en laborí o mínim o quasi sense llaurar, ensenyem com fer els llaurers de temporada. Doncs ara sentia el company que deia que ara toca sempre espinacs, bledes, plantar coliflor, sí, i tal. Doncs això, com fer l'hort de tardor, ensenyem com fer el compostatge, aprofitar els residus de casta o animals que tinguem, també fem rotació i utilitzar plantes aromàtiques per evitar plagues. Després, el dia 5 i 6, tindrem un tema molt interessant, que és com fer ampels, com fer poda, poda com no podar un arbre fruiter, o sigui, com plantar un arbre fruiter o un bosc o comestible amb mínima poda associat a moltes plantes. O sigui, això és una forma de fer un bosc comestible molt interessant que podem tenir des de qualsevol tipus de fruita a plantes com escarxofa o fins i tot doncs, pastanagues o carabasses per sota dels arbres. És una proposta força interessant. I també com sobretot ensenyem a aprofitar l'aigua, a fixar l'aigua en territori. Ara amb tots els problemes que estem patint, amb incendis i amb temes de manca d'aigua, doncs el tema de l'estratègia de com tenir aigua i aguantar aigua de la pluja i recollir-la dels taulats i tot això, aquest tema ho parlem, com fer zanjes d'infiltració, com fer petites bases de recollida, com tractar l'aigua amb plantes depuradores, i això és un tema també força interessant, el tema de l'aigua. Després del dia 7 i 8, doncs, toquem plantes aromàtiques, fem tècniques de reproducció per com es reprodueix, com es fa un esqués, quan, com se sembra les plantes aromàtiques ramalleres, i després fem en dos dies, i un dia fem tot el tema de fer essències en l'alambic, tintures, sabó, com fer coses amb les plantes. Una vegada les tens a la cita, al balcó, o a l'horta, o al jardí, doncs després pots aprofitar i tenir el teu recurs en allà, no? Tant culinari com per fer doncs, coses com una camamila per mal de panxa o el que sigui, no? I explicant tot aquest tema.
1: Escolta'm, Santi, déu-n'hi-do aquest taller doncs, que ens vas explicant doncs, en tantes activitats, perquè vaig notant que cada dia realment és una cosa diferent. I sí que, si t'assembla, el temps encara el tenim per endavant, parla'ns sobre aquest laborio doncs, mínim. De què es tracta això?
0: Sí, el tema del laborio mínim, o sigui, de no llaurar la terra. Sí, ja m'havien comentat en un altre programa aquí a la ràdio del tema de que cada vegada s'està posant més de moda o més per necessitat, evidentment, del tema de l'agricultura regenerativa. L'agricultura regenerativa és com una part de l'agricultura ecològica que parla de no llaurar el camp, sinó arrotar i associar plantes contínuament, adob verd, xafar l'herba o tallar-la, fer rotacions, de tal manera que no tenim de llaurar per plantar ni sembrar. Fins ara se sembrava, sobretot amb tractors i això, sembra directa, que era una tècnica que hi ha molta gent, fins i tot aquí a Tordera, doncs també es practica i per aquí, per la banda, per la selva i això, però això és una mica més intens. O sigui, a l'horta nostra pràcticament no llaurem, i si llaurem alguna parcel·la que està molt compactada amb una fanga, però sense donar la volta a la terra. O sigui, és simplement posar més matèria orgànica, fer encoixinats amb molta palla, amb residus de herbes tallades, de compost, per donar molta vida a la terra que estava molt erosionada. Normalment el llaurar molt temps contínuament les terres, i sobretot en pendent o terres que no són molt bones, amb la pluja i el vent s'erosiona, se perd el sol, la terra, i acaba només quedant la roca infèrtil. I per molt que llaurem i això, si encara que posem abonos, si no se va perdent contínuament la terra de tant llaurar. Llavors, evitar el laboreo és molt interessant, i crear pastures, introduir els animals en pastures, en comptes de, jo què sé, llaurar contínuament, sembrar el blat de moro i portar-lo a les vaques, doncs, a la quadra, doncs seria al revés, portar les vaques, doncs, al camp. Sí que això serien menys vaques, seria una altra idea, una mica com feien els nostres besavis, o els avis, saps? O sigui, estaven les vaques pastorant a fora i després, doncs, les entraven si plovia o no, bueno, i barrejant amb altres cultius i durant, fins i tot durant els boscos, i que entrin també els animals dels boscos, gestionant el territori. Però és una proposta cada vegada més forta i que s'està proposant per tot arreu, el tema de l'agricultura regenerativa. I el no laboreo, o el laboreo, el llaurat mínim, doncs forma part d'aquesta història, no?
1: Santi, amb aquest temps que anem, doncs, suportant, amb aquesta calor, és molt interessant això de no tant de laborio, perquè aleshores, doncs, doni-do el que es arriba a tenir de feina, com el tradicional era, doncs, llaurar la terra. També m'ha agradat molt, i això, totes les persones que s'apuntin en aquesta llista el 3 a 9 d'agost, que en el Vergel de les Hades, que don, doncs, el correu, que és www.vergeldelesades.com, doncs, sobre el tema dels empels i la poda. Poda, suposo que aquest temps d'estiu ja va ser que no. Empels? No. Com se fan els empels? Jo ho he intentat fer, Santi, no m'ha sortit bé, eh?
0: Bueno, ja normalment fem dos o tres tipus, però dos tipus d'empels. O sigui, un, el que fem a la primavera, bueno, a l'hivern, al febrer, el que fem a l'hivern, que és la cunya o l'empel anglès, que és simplement tallar un arbre o una branca de la mida del dit gros i li poses una branqueta de l'arbre que tu vols empaltar, lo tanques bé la ferida, li poses una cinta d'empel i li poses algun tema d'antifúngic i coses d'aquestes, i normalment funciona força bé aquest d'hivern. Però ara a l'estiu, sobretot a partir del 15 d'agost, però bueno, a l'agost, se pot fer el d'escudet, que és s'agafa una llema, diguem, d'un arbre que vols empaltar, i li fas una hendidura, o sigui, una ratlla i una T a l'arbre que tu vols empaltar, i li poses la llemeta aquesta, i això és una cosa meravellosa, perquè és com una intervenció, és alta cirurgia, no? És
1: sí,
0: una cosa
1: tant.
0: Realment... I llavors que després, quan aquesta llema, doncs, ja sigui una branqueta d'un parell de pams, doncs talles la part que no tocava, no? Llavors ja tens un arbre nou. Això realment, si aconsegueixes el teu sistema emocional, vibra d'una manera tremenda, no? Perquè dius, ostres, que bo, he pogut fer-ho, he sigut capaç. Clar, això professionalment es fa sense problema. El que passa és que quan una persona no en sap o no té ni idea, és molt més fàcil del que un pot arribar a imaginar, eh? I sí. Això amb el taller, doncs, fem diverses pràctiques i llavors la gent s'equivoca, tornem una altra vegada, fins que un dematí, doncs, més o menys la gent acaba aprenent a fer aquests dos tipus d'empels més normals que fem, un que fem al febrer i l'altre que fem a l'agost.
1: Sols que poden emportar a casa seva, suposo, no, Santi?
0: Sí, qualsevol, tots els materials que treballem, els tallers, això, normalment no els portem. S'emporten, per exemple, el tema de les plantes aromàtiques, s'emporten un sabó, s'emporten hidrolats, s'emporten plantes que han fet esqueixos amb uns testos, o sigui, molts materials que es fan als tallers, la gent se'ls emporta, i el que més és important, s'emporta l'experiència i el compartir amb un grup de gent que té interès afins i que amb un ambient de relaxació, de calma, i amb uns dies supercalmats i agradables de l'agost, a sota d'una ombra que tenim per aquí davant de casa, i s'està superbé.
1: Santi, plantes depuratives. A veure, això ha de ser, potser és molt indicat, en persones que tenen, doncs, una gran superfície d'aigua, potser per regar, o aquestes plantes depuratives les podem fer servir per alguna altra cosa?
0: Bueno, tenim tres o quatre espais d'interacció. O sigui, les plantes depuradores o depuratives que diem poden ser la llòncia, la tifa, totes aquestes plantes que estem en la riera del Tordera, per exemple, al costat de la riera, totes aquestes plantes que estan allà tenen aquesta funció de depurar aquesta aigua que passa pel riu, saps? I llavors aquestes, podem instal·lar a casa nostra unes petites basses, doncs passant per allà l'aigua residual de la casa, o una vegada que ha sortit, diguem, de la depuradora aquesta que tenim, i després l'aigua queda quasi pràcticament neta i sobretot sense pudor. I llavors aquestes plantes creixen molt i les podem aprofitar per fer compost o per posar les gallines, per fer el que vulguem. I hi ha moltes plantes, ja, només que tinguis una casa de dos o tres persones visquent en una urbanització, ja pots muntar una petita depuradora. I si tens una granja de 200 vaques, també pots muntar un parell de bassotes grosses i tirar tots els fems, els líquids i aquestes basses i posar aquestes plantes, sobretot, per exemple, gentià d'aigua o Myriophyllum, o hi ha plantes que són molt potents per depurar l'aigua, treuen l'olor, treuen la contaminació, i després pots compostar-les per fer compost i fer abono per tirar la terra una altra vegada.
1: Santi, aquestes plantes les podem trobar aquí al Vergel, perquè jo, amb el nom, com has dit, amb una floristeria o amb un indret, per exemple, aquí la cooperativa, són possibles
0: de
1: trobar?
0: No, això són avivers especialitzats de planta aquàtica depuradora, i en el cas nostre tenim una part del viver, que tenim unes 30 espècies i varietats de plantes depuradores aquàtiques especialitzades per fer aquesta feina. I llavors això també enviem plantes per correu, o el més interessant és venir aquí, perquè a més també fem assessorament a la gent que ens ve i li expliquem com funciona la planta, quines li poden anar millor en el seu cas, i fins i tot pots muntar una piscina natural, sense cloro, a partir de que tens una bassa amb plantes, fas passar l'aigua de la piscina per aquella bassa, i l'aigua queda molt més neta, molt més depurada i menys tòxica quan passa per aquella per les plantes, no? Després muntar unes fonts. Bueno, el tema de piscines naturalitzades és un tema també molt interessant que s'està fent molt ara.
1: Santi, aquí Tordera està, suposo que saps que estem passant aquests moments, doncs, que l'aigua de boca no és bona per poder, doncs, prendre-la. Què et sembla si féssim a casa, doncs, una mini piscina d'aquestes? Creus que la depuració seria l'adequada?
0: Tindríem de veure quins són els contaminants que tenen l'aigua i veure si realment les plantes poden amb elles. El que sí és veritat que moltes plantes, per exemple el jonc, i la tifa, i l'iris, totes aquestes plantes poden transformar hidrocarburs i treuen molt de fòsfor i molts contaminants tipus nitrats i moltes coses d'aquesta. Llavors sí que seria molt interessant. Normalment sempre me'n recordo que els iaios sempre deien: tu, si vas al riu, no beguis aigua si no veus un jonc.
1: Sí,
0: l'aigua
1: cert,
0: que salta
1: cert.
0: Sobre d'un jonc, aquella te la pots veure, però si no hi ha joncs, no la beguis. Saps? I això me'n recordo del iaio, doncs
1: sí.
0: Sempre ho deia, no?
1: Ara, o sigui que ho has dit, també hi he pensat jo, amb això dels joncs, sí.
0: Sí. O sigui que els joncs són plantes d'una capacitat enorme de transformació de l'aigua, i sí que és fora interessant. Després, doncs, a l'aigua se l'apliquen, doncs, productes per treure algun contaminant, tipus bacteri o tipus coses que s'han d'analitzar, i això ja les experts amb l'aigua i de la depuradora ja ho saben fer, no?
1: Uh-huh.
0: Però la planta a Blanes es va muntar tota una història de depuradora de Blanes, amb una companyia d'aquí de Castellana, Naturalia, i han fet unes experiències, i no sé si ho tenen muntat, però tenen allà tota una quantitat de plantes en testos i fent proves sobre el tema de que cada planta que menja, o sigui, que ja s'està fent això a nivell oficial.
1: Molt interessant.
0: Això, ja dic, una empresa que tenim aquí a Castellà s'està dedicant amb una col·laboració amb la Generalitat, precisament a Blanes, estan fent proves de com les plantes ens poden depurar i ens poden transformar l'aigua amb més qualitat i evitar, sí, posar productes doncs, que després poden ser tòxics o pel consum humà, no?
1: Mm-hmm. Santi, per fer aquestes bases de recollida d'aigües, esperant que plogui, o que en aquest cas doncs, les fem amb l'aigua que, encara que aquí Tordera malauradament estem en aquest punt, què cal? S'ha de fer amb una mida de profunditat adequada? Quin és el tipus de, posem com de plàstic o què s'hi posa perquè l'aigua doncs, es mantingui i puguem tenir aquesta base que realment és molt interessant, considero que es pugui fer-se.
0: Sí, a veure, jo crec que pràcticament totes les masies de Tordera, si no totes, moltes, i sobretot les més de la muntanya, tenen aixubs, aljibes, que eren pous que no eren de, que no sortia aigua a la terra, sinó que eren unes basses que estaven al costat de la cuina, uns petits pous, jo què sé, 3, 4, 10.000 litres, que quan plovia, doncs la primera aigua no se ficava perquè estava bruta de les teulades, però després s'esperava mitja horeta o una horeta després, i ja tota l'aigua que queia, doncs se ficava allà a la xup i amb una corriola o el que sigui, traiem l'aigua d'allà per la cuina, no? Per cuinar. O sigui, això ja era una pràctica molt, molt de la cultura agrícola, no? I això ho podem transportar a la ciutat o ho podem fer una mica a preparar en els municipis, doncs aquesta serà la captació d'aigua pluvial, que no se porti a la claveguera, sinó que se porti a basses o a depòsits al·luvials per després tenir reserves doncs d'aigua dolça o d'aigua tractada perquè funcioni. I això pot ser el depòsit més o menys, normalment són petits, perquè després, clar, el tema de l'aigua també està regulat per l'ACA, la llei de l'aigua, i també és un tema que s'ha de parlar a part de tenir permisos i regulacions i tal. Però si hi ha petita fórmula doncs, d'un particular, doncs, recollir 1.000 litres per tenir per un moment puntual pues, de que necessites aigua una mica més de boca o per bullir-la, per cuinar, doncs sempre és interessant. Un depòsit de 1.000 litres, de 200 litres, d'aquests depòsits petits de les olives, l'aigua de la teulada, deixes que s'escampi la primera pluja que ha caigut i després comença a recollir aigua doncs, amb un filtre que no caiguin fulles, i això és una pràctica habitual que es fa al camp, no?
1: Uh-huh. Santi, per anar acabant, parlem una miqueta de preus. Qui vulgui venir amb aquest intensiu de 3 al 9, que ens has explicat tot el que es fa, realment interessantíssim, qui es vulgui quedar, i a més, doncs, suposo que haver-hi la possibilitat de poder-hi dinar o fer
0: sí,
1: un àpat,
0: sí, sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí. A veure, preu total de tallers, preu total de tallers, i que són 7 tallers i dinars i sopars, 400 euros tenim, 400 euros tot. I però pots venir a un taller de 35 euros o un dinar, o sigui que es pot venir a diferents fórmules. No tothom ha de quedar-se, dormir o el que sigui, sinó que pots venir al taller de poda o d'esporga o d'empels i marxar o quedar-te a dinar. Llavors cada cosa té un seu preu, llavors es pot contactar a través del nostre mòbil i WhatsApp 636-831-957.
1: Fantàstic.
0: Que està a la pàgina web verjaladas.com. I per Instagram també sortim, tant la Dalú com jo, com Verjalades, i a través de diferents vies, demanant per nosaltres a les xarxes, Santi Soto, Verjalades, sempre trobareu tota la informació, i ens truqueu, us envio un e-mail o com vulgueu, la manera de contacte que vulgueu.
1: Aleshores, si també es vol obtenir algun producte dels que vosaltres doncs, ja teniu a les queis recomanats i que doncs, ens has explicat que per correu doncs, també podem demanar-lo i adquirir-lo, Santi.
0: Exactament, tenim extractes per tractar plantes, abonos, llavors, plantes, o sigui, tenim diverses coses que també es veu a la web, a la plana web. I res, i ens podeu preguntar, contactar el que vulgueu a través de la via e-mail o WhatsApp o el que vulgueu.
1: Doncs bé, sapigueu que aquest senyor que ens acaba de parlar és en Santi Soto, una persona oberta, una persona que podeu doncs, preguntar-li doncs, de persona a persona. Santi, de veritat, és el que sento i penso, i també a la Dalú doncs, a l'hora d'elaborar o de fer i utilitzar plantes que des del Jardí al Plat doncs, també ens pot assessorar. Moltíssim moltíssimes gràcies per atendre'ns, Santi, bon estiu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Vinga, que tingueu bon estiu.
1: Gràcies, adéu. Bon dia, Santi.

0: bé, nosaltres després de portar aquesta informació interessantíssima, com sempre, avui amb la veu d'en Santi Soto, doncs també tindrem probablement a l'Adalú dintre doncs, uns quants dies, i bé, doncs uns consells que són molt interessants per poder doncs, fer i poder tindre doncs, productes interessants a casa nostra. Com han dit, i nosaltres per part nostra ho pengem també en el Facebook de la ràdio, també a Instagram i al YouTube. Però bueno, ara és moment quan són ja pràcticament la una, ho tenim a sobre, doncs la pregunta que fèiem participativa pel concurs, una pregunta que per el fet de dir el què i el per què o el que vulgueu, en aquest cas del que preguntem, doncs teniu opció en aquest obsequi d'oferència de la casa patrocinadora d'aquest programa, que és Elisa Xutxes. Xutxes Elisa, vaja. I bé, anem a veure, Tanit, què ens ha dit l'audiència?
1: Responent a la pregunta, la intel·ligència artificial ens ajuda o ens fa més independents? La resposta ha sigut, t'ajuda a pensar menys. Té molts avantatges, però també crea la comoditat de no saber solucionar els teus problemes.
0: Déu-n'hi-do, una bona explicació, no?, que hem tant rebut, a banda de que nosaltres el que fem doncs, és llegir-la que més aviat doncs, sigui més llarga, més impactant. Gràcies per fer-ho, gràcies per participar. Nosaltres tornem demà, pràcticament, i us deixem un bon tema musical per acabar-vos d'endinsar en aquest matí de dimarts i esperant doncs, que seguiu en el dial del 107 amb UFM Ràdio Tordera. A l'ara i aquí us diem gràcies i fins demà. Adéu-siau.

0: Cervera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'avança en el procés de connexió amb la dessaladora de Blanes. L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Ho avançava la nostra emissora, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
1: S'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres, ho explicava la mateixa alcaldessa.
2: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hi hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: La C32 entre Tordera i Sant Adrià serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre els vehicles i la infraestructura. I on Colliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada. En esports, l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt torderenc ja coneix la seva nova realitat a preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. Parlem del temps, previsió meteorològica que cal esperar aquest dimarts i per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Malgrat les últimes hores han estat càlides, hem tingut una normalització tèrmica, podríem dir, des del cap de setmana, i que encara perdurava ahir amb uns valors raonables. De tota manera, això ha d'anar canviant al llarg dels pròxims dies, i és que tornarem a tenir una nova patacada càlida que, amb un petit parèntesi que tindrem divendres, ens afectarà com a mínim durant una setmana i mitja. Aquest divendres hi haurà el pas d'una petita bosseta d'aire fred en alçada que podria afavorir algunes nuvolades, creiem que sense precipitació, ja ho acabarem de veure, però en qualsevol cas les temperatures avui pugen una mica i demà pujaran encara més, ja amb algunes màximes demà fregant els 35 graus cap a l'interior de la comarca. No cal dir que tindrem un temps estable, assolellat, tant avui com demà, amb vents fluixos aquest matí, encara variables, imposant-se el vent de component sud-est de cara a aquesta tarda, i demà bàsicament vent de component sud, que durant la tarda podria ser lleugerament moderat, amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar força tranquil·la.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ocha, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Tordera, l'emissora que t'escolta.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Vinga, anem a començar la setmana amb molta energia i prepareu-vos perquè avui serà un dilluns amb molta emoció. Anem a preparar l'última setmana de juliol. Poseu-vos còmodes, que la banqueta ja comença.

Vinga, anem a començar explicant-vos què hi haurà en aquesta banqueta. Qui s'asseurà al meu cantó, però més ben dit de qui s'asseurà, hem de dir que avui dilluns obrirem la setmana amb un programa, podrem dir, sí, mitja especial, perquè explicarem una situació que està visquent a la penya barcelonista i tindrem amb nosaltres a un membre de la Junta que ens explicarà aquesta situació i vosaltres mateixos podreu fer les vostres idees. Explicar-vos que també havíem de conèixer una altra versió, ja ho avançaré més tard, però ha declinat la proposta de vindre aquí als estudis de Ràdio Tordera a explicar-se. Per tant, només tindrem una visió d'una problemàtica que està visquent la penya barcelonista d'aquí Tordera. Tot això avui a la banqueta d'estiu per conèixer i posar una mica en context a la gent. Més endavant entrarem amb el contingut. Abans d'explicar-vos-ho, entrarem una mica en l'actualitat esportiva d'àmbit general i després passarem a la Tordarenca perquè té molt a veure.

0: Avui parlem del Girona en primera instància perquè Cristian Estuani renova amb el Girona i jugarà la desena temporada al club. L'uruguaià i els gironins han arribat a un acord per seguir vinculats un any més. El Girona ha oficialitzat l'acord amb Estuani per renovar el seu contracte fins a l'any 2027. Amb aquesta renovació, l'uruguaià viurà la seva desena temporada al club gironí i es consolida com una de les màximes llegendes de l'entitat blanqui i vermella. Tal i com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífexs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar a Girona a l'estiu del 2017, a la temporada del debut a primera divisió, i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador, 148 gols, i el jugador amb més partits a la història del club, amb 312 partits oficials. Amb aquest acord, el club segueix construint i configurant la plantilla que li ha de permetre tornar a la màxima categoria del futbol estatal. Amb aquesta renovació, Cristian Estuani i el Girona continuaran escrivint plegats una història extraordinària. Una història de gols, esforç, superació i fidelitat que 10 anys després del seu inici segueix més viva que mai. El capità, mitjançant les xarxes socials del club, s'ha adreçat als aficionats i ha declarat que la il·lusió seguirà un any més.
1: Hola, afición. Ya estamos juntos de nuevo. Lucharemos juntos por el objetivo. La historia continúa. Somos Girona.
0: Aprofitant l'emoció que ha generat aquesta notícia entre l'afició gironina, el Girona Futbol Club ha impulsat la següent iniciativa, i és que en les pròximes 24 hores l'estampació del nom de l'uruguaià a les samarretes serà completament gratuïta, tant en les botigues físiques com en línia. Per tant, és una gran iniciativa que ha pres el club gironí. I ara ens anem a parlar de l'altre club català, el Barça, perquè ja és a Anglaterra per començar la pretemporada. Els Hansi Flick s'han concentrat al St. George Parks, al centre del rendiment de la Federació Anglesa, on seran fins al 3 d'agost. El Barça és a Anglaterra des de les 3 de la tarda, quan han aterrat a l'aeroport de Disa Midlands. La plantilla s'ha traslladat en autobús fins a les instal·lacions de St. George, la seu de la Federació Anglesa. Precisament, el Barça ja fa dues estades al mateix lloc, l'any 2016 i el 2014. Aquí és on començarà la preparació per la temporada que ve, fins al 3 d'agost. Una vegada instal·lats, el primer entrenament està previst per aquest dilluns a les 7 de la tarda, és a dir, que ja s'haurà fet, i servirà perquè l'equip comenci a treballar a conceptes físics i tàctics. Hi ha 17 jugadors del Barça Atlètic i el juvenil, que compartiran aquests dies amb les estrelles del primer equip. El primer partit de pretemporada el jugaran el 31 de juliol, el divendres, contra el Birmingham City en el St. Andrews Park, tal com va anunciar el club. Els dos equips s'han enfrontat en 5 ocasions en partits oficials, totes a la Copa de Fires, actual Europa League. El balanç històric és a favor del Barça, amb 3 victòries, un empat i una derrota. Els dos equips es retroben 60 anys després de l'últim partit oficial. Comentar-vos que 3CAT oferirà en directe la pretemporada del Barça masculí i femení. Tots els partits s'emetran per TV3, excepte el que les de Pere Romeu jugaran contra el Montpellier, que serà per Esport 3. 3CAT oferirà la pretemporada del Barça en directe tant a l'equip masculí com femení. Tots els partits s'emetran a TV3, excepte el Barça-Montpellier, que ho farà per Esport 3. El menú serà el següent, a l'espera de que es pugui incloure algun altre amistós més. De l'equip de Hansi Flick tindrem aquest divendres el Birmingham Futbol Club Barcelona a les 8:45, és a dir, a les 20:45. Després, el dissabte 8 d'agost, a l'Udinese i el Nottingham Forest, és a dir, aquest triangular que s'ha de jugar a Itàlia, a Udinese, es farà a partir de les 9 de la nit i el podreu seguir. Finalment, acabarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre per veure i retransmetre aquest trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça contra l'Al-Hilal. I l'equip de Pere Romeu jugarà el Barça-Montpellier el dimecres 12 d'agost a les 7, que serà per Esport 3, perdoneu, i després el Gamper femení, que s'ha d'encara saber el rival i també concretar la data d'aquest proper torneig. Vinga, ara sí que sí, anem a conèixer l'activitat, bé, l'actualitat, millor dit, esportiva tordarenca, per entrar una mica més en temari del que parlarem en el dia d'avui.

I és que la penya barcelonista de Tordera convoca eleccions de la presidència per al 27 de setembre. L'entitat celebrarà una assemblea general ordinària on el punt principal de l'ordre del dia serà la votació d'una nova junta directiva per garantir l'estabilitat institucional. La penya barcelonista de Tordera ha convocat els seus socis i sòcies a una assemblea general ordinària que tindrà lloc el diumenge 27 de setembre d'aquest any. L'acte inclou com a decisió més destacada la celebració d'eleccions per escollir la nova junta directiva de l'entitat. Aquesta mesura s'ha pres aplicant els estatuts del club, amb l'objectiu de donar la paraula als penyistes perquè decideixin el futur immediat de la institució, mitjançant un procés electoral obert. L'avançament d'aquests comicis respon a una reestructuració interna motivada per l'anunci de l'actual president a vincular-se a un projecte polític actiu. Davant d'aquest fet, la majoria de membres de la Junta Directiva han considerat que el càrrec de la presidència no és compatible amb l'activitat política. La decisió s'ha pres per preservar de manera estricta la independència i pluralitat de la penya, mantenint-la completament al marge de qualsevol formació política. Amb la ferma voluntat d'assegurar el funcionament ordinari de l'entitat i evitar cap aturada en la seva activitat diària, membres de l'actual junta, encapçalats per Álvaro Arena, han confirmat la intenció de presentar una candidatura de continuïtat. Aquesta proposta es marca com a prioritats principals garantir l'estabilitat econòmica i social de l'agrupació, mantenir l'obertura i la gestió del servei de bar en les mateixes condicions i assegurar la viabilitat de totes les activitats que es duen a terme habitualment en el local social de la penya barcelonista. L'assemblea es durà a terme al local social i la convocatòria estableix l'inici a 17:45 a les 17:30 en una primera instància i en una segona convocatòria a les 6 de la tarda. A banda del procés electoral, la reunió també servirà per sotmetre a aprovació l'estat de comptes corresponents a l'exercici de l'any 2025 i el pressupost previst per l'any 2026.

0: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.
1: T'ha pres a caure cap amunt.
2: Vinga, anem a explicar-vos una mica, ja entrant en temari, ja entrant en aquesta, en els continguts del dia d'avui, perdoneu, anem a llegir aquest comunicat que va expressar tots els membres de la Junta perquè, bé, amb aquest motiu de convocar aquestes eleccions. Tot va començar en una reunió convocada pel president Lluís Agell per tractar qüestions ordinàries de la nova temporada, com el repartiment de quotes, carnets i la revisió del cens. Durant aquesta trobada, el mateix president es va informar que el partit polític Aliança Catalana s'havia posat en contacte amb ell per proposar-li formar part del seu projecte. Les paraules varen ser: encara no tinc presa cap decisió. Passat l'estiu, us la comunicaré. Davant d'aquesta informació, la majoria dels membres de la Junta li vam expressar que, en cas que finalment decidís fer el pas cap a la política activa, consideràvem incompatible que continués ocupant la presidència de la penya. En cap moment, però, se li va demanar que abandonés l'entitat. Al contrari, li van proposar continuar formant part de la Junta Directiva assumint un altre càrrec. En aquella mateixa reunió, també ens va demanar discreció fins que hagués pres una decisió definitiva. L'endemà, però, el president va començar a compartir públicament a les seves xarxes socials el contingut relacionat amb Aliança Catalana i va comunicar als diferents grups polítics municipals la seva incorporació al projecte. Aquest canvi, respecte al qual ens havia manifestat el dia anterior, va provocar la pèrdua de confiança de la majoria dels membres de la Junta i va reforçar la nostra convicció que calia separar la presidència de qualsevol vinculació o política activa. Malgrat això, vam mantenir la proposta que continués col·laborant amb la penya, tant com a membre de la Junta com mantenint el servei de bar en les mateixes condicions que fins ara, en reconeixement de molts anys de dedicació a l'entitat. En una segona reunió vam intentar reconduir la situació i reiterar-li aquesta proposta. Malauradament, la trobada es va desenvolupar en un clima de tensió, amb retrets personals i una manca d'entesa que va impedir arribar a un acord. Tot i això, la Junta va decidir continuar treballant per trobar una solució que preservés l'estabilitat de la penya i que també tingués en compte els interessos personals i econòmics del president. Finalment, el dijous 16 de juliol, es va celebrar una tercera reunió amb la voluntat de presentar-li tres propostes que, al nostre entendre, podrien beneficiar totes les parts. La reunió va finalitzar al cap de pocs minuts per voluntat del president Lluís Agell, sense que cap d'aquestes propostes poguessin ser valorades. De nou, amb retrets i atacs personals. Amb noves persones que vol unir a l'equip, pèrdua de confiança i de la impossibilitat d'arribar a aquest acord, es va optar per iniciar el procés electoral previst en els estatuts de l'entitat. Davant d'aquesta situació, la majoria dels membres de la Junta Directiva hem considerat que la millor manera de preservar la transparència, la convivència i el bon funcionament de la penya és donar la paraula als socis i sòcies perquè siguin ells qui decideixin el futur de l'entitat a través del procés electoral que s'iniciarà d'acord amb els nostres estatuts. També volem deixar clar que aquesta decisió respon únicament a una discrepància sobre la incompatibilitat que, al nostre entendre, existeix entre la presidència de la penya i l'assumpció d'un protagonisme actiu en un projecte polític. En cap cas es tracta d'una qüestió ideològica ni d'un posicionament contra cap formació política. Així mateix, volem desmentir qualsevol especulació o rumor que pugui vincular aquesta situació amb l'alcaldessa de Tordera. Malgrat que és sòcia de la penya barcelonista de Tordera, no ha intervengut en cap moment en aquest procés. No ha exercit cap mena de pressió ni ha influït en les decisions preses pels diferents membres de la Junta Directiva. La penya barcelonista de Tordera ha estat sempre una entitat plural oberta per a tothom, independent de qualsevol opció política. Aquest ha estat sempre el nostre compromís i continua sent la voluntat de la major part de la Junta, treballar exclusivament pel bé de l'entitat, dels seus socis i sòcies i del Futbol Club Barcelona. Agraïm la comprensió de tots els socis i sòcies davant d'aquesta situació i us demaneu que afronteu aquest procés amb serenitat, respecte i esperit constructiu. Estem convençuts que per damunt de qualsevol diferència que compartim un mateix, compartim un mateix objectiu: preservar el futur i present de la penya barcelonista de Tordera. Atentament, membres actuals de la Junta: Àlvar, Aleix, Josep, Joan, Jordi i Joan Martín. Aquest ha estat el comunicat que van emetre farà unes setmanes a la Junta, part de la Junta Directiva de la penya. Amb això, donem pas al contingut únic, que és una entrevista amb el senyor Álvar Arina, que és el candidat a la presidència, doncs, que formarà la candidatura amb els membres de la Junta que estan ara mateix. Veurem si també, doncs, l'actual president Lluís Agell també presenta una altra candidatura. Aquí, des de l'equip d'esports de Ràdio Tordera i des de la banqueta, us hem de comunicar que la meva intenció, de fet, era, doncs, poder escoltar els diferents punts de vista, tant els de la Junta com el del president Lluís Agell. En aquest cas, se'm va acceptar la decisió de fer una entrevista per parlar sobre la situació amb el senyor Álvar Arina, que en breus podreu escoltar, i també, doncs, vaig proposar una entrevista amb el president de la penya, Lluís Agell, però que aquesta va ser declinada, va rebutjar l'oferta de venir doncs, a explicar i veure el seu punt de vista aquí a la ràdio, perquè tots els tordarencs i tordarenques i també els socis i sòcies de la penya, doncs, puguin entendre millor una circumstància que crec que per micròfons i en veu es podria explicar millor que no pas amb missatges que a vegades es poden mal entendre. Aquesta era la meva intenció, que hi hagués els dos punts de vista i vosaltres, com a oients, doncs, fiquéssiu les vostres conclusions. Tot i això, al no tenir aquesta entrevista amb en Lluís Agell, que aquesta proposta va ser rebutjada, sí que tindrem amb nosaltres, doncs, a l'Álvar Arina, i podrem escoltar el punt de vista de la Junta, també les propostes que fan de cara a la candidatura, i recordem de nou que és una situació que s'ha de fer amb tot el respecte, podeu tenir qualsevol opinió, però s'ha de, com deia en el comunicat, s'ha d'afrontar aquest procés amb serenitat, respecte i esperit constructiu, mai sense retreure coses ni atacs personals. Per tant, ara, jo que ja faig aquesta passeta al cantó per deixar doncs, amb tots vosaltres el contingut, que és aquesta entrevista amb l'Àlvar, i tornar a demanar-vos disculpes per no tenir aquesta entrevista amb en Lluís Agell, però la meva intenció hi era, el que passa que el senyor president va rebutjar l'oferta i no va voler venir aquí, i bé, doncs només tindrem a l'Àlvar Arina. Vinga, va, us deixo amb tots vosaltres amb aquesta entrevista.
3: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, anem a arrencar aquest programa especial dedicat a la penya barcelonista de Tordera. I per obrir una mica la secció aquesta de les entrevistes, avui ens acompanya l'Alba Ararina, membre de la Junta de la penya barcelonista de Tordera, per parlar sobre la situació institucional de l'entitat. Com us he comentat al principi, recentment la Junta ha emès un comunicat per donar el seu punt de vista sobre les discrepàncies amb el president Lluís Asell i aclarir com s'han exposat públicament els fets. La finalitat, sobretot, veurem dit des d'aquí Ràdio Tordera, que la finalitat és entendre el context necessari perquè cada soci pugui formar la seva opinió. Per tant, anem a començar ara donant la benvinguda a l'Àlvar. Bona tarda, bon vespre, Àlvar. Primer de tot, com estàs?
1: Bona tarda. Molt bé, Jordi. Encantat de ser aquí.
0: Anem a parlar. Sabem que és una circumstància una mica desagradable, no?, pels dos punts.
1: Doncs molt, molt desagradable, i ja no només parlo per mi, sinó per la resta de membres de la Junta, amb qui solidàriament estic jo aquí com a representant, però tenim tots aquesta mala i desagradable sensació per haver hagut de forçar aquesta situació.
0: I, òbviament, suposo que també intentar que, sobretot, la imatge, no?, de la penya no es vegi tacada per els incidents.
1: Totalment. O sigui, el nostre únic objectiu és vetllar pels interessos de la penya i, sobretot, dels seus penyistes, i no volem que això sigui res que pugui afectar en contra, i per això mateix el que fem és donar-los dret a vot i que escollin el camí futur de la penya.
0: Anem a entrar una mica més en el temari. Com he dit abans, va emetre un comunicat que s'esmenta que el president Lluís Asell us va informar que el partit d'Aliança Catalana se li havia proposat formar part del seu projecte. Volia preguntar-vos com vau rebre la Junta aquesta notícia?
1: Bueno, com molts dels events que passen al voltant de la penya, hi ha circumstàncies personals i de la vida de tots els membres de la Junta que poden acabar afectant o incidint en un status quo que hi ha fins aquell moment. Aleshores, quan això passa, es porta al punt en una de les reunions de la Junta i tots els membres, com sempre, som totalment lliures d'opinar el que hi ha. Llavors, el Lluís ens va exposar que això era una possible, una potencial fet, un moviment que ell s'estava plantejant, i aleshores el que vam fer nosaltres és dir, donar-li una opinió personal de cadascú, però li vam ja matisar des del primer dia que si ell acabava fent aquest pas, la Junta actual s'havia de replantejar més que res, perquè els penyistes de la penya barcelonista, quan ens van votar com a Junta amb els càrrecs actuals, no tenien aquesta situació. Llavors, creiem que és just, democràtic i adient, doncs, que els penyistes puguin opinar. I totalment, perdona, Jordi, totalment lícit, eh? Vull dir que en Lluís és lliure de fer el moviment que consideri.
0: En el comunicat també expliqueu que el president us va demanar una mica de discreció en el sentit de que fins a passar l'estiu no dir res sobre aquesta proposta personal que li havien fet, però l'endemà va anar compartint contingut a les xarxes socials i va comunicar als grups polítics municipals. Aquest va ser un dels principals motius, suposo que una mica de pèrdua de confiança, no? De dir, ostres, ens demaneu discreció, però ara ho fa públic.
1: Pèrdua total. O sigui, aquest fet, els membres de la Junta ens deixen una postura de dir, si tu ahir al vespre m'expliques una cosa i a l'endemà estàs fent la contrària, no entenc què està passant, almenys per part meva, i per tant el que et demanem és, en breus, tornar-nos a citar, o aprofitant l'excusa de que ja havia arrencava el Mundial, doncs li vam dir, vindrem a veure algun partit aquí i replantegem. Més que res perquè ens expliques una cosa, però em fas una altra. Aleshores, era una mica inconexa tot plegat, però bueno, no... Res més que això. És a dir, era reafirmar el que li havíem comentat el dia anterior, però amb la nova situació ens havia dit que no faria cap moviment fins a setembre-octubre, a l'endemà ja està fet aquest moviment. Per tant, nosaltres també...
0: Aquí encara no hi havia, no?, discrepàncies, perquè en el comunicat també es comenta que després van haver-hi una mica de malentesos i de retrets. En aquest moment encara l'ambient no hi havia tanta tensió?
1: No hi havia, perquè just en aquella primera comunicació el propi Lluís ens planteja que és un escenari no decidit i que en el cas que ell decideixi fer un pas cap a un moviment polític, posa el càrrec a disposició. Per tant, ell mateix reafirma una mica aquesta postura nostra que tenim de dir, escolta, mira, si ho creieu oportú, doncs jo marxo o faig un pas al costat o fem unes eleccions perquè si algú més es vol presentar, doncs que faci aquest pas endavant.
0: I això mateix, és a dir, en moltes de les reunions, vosaltres dieu en el comunicat que no li vau demanar que abandonés l'entitat, sinó que donés un pas al costat, li vau proposar també continuar la directiva, però amb un altre càrrec i sobretot mantenir el servei del bar en les mateixes condicions. Per què vau considerar que era molt important aquesta primera oferta, diguem-ho així?
1: Bueno, realment, Jordi, no era primera, eh? Nosaltres des del minut zero li diem al president que per nosaltres és un actiu, o sigui, és soci fundador de la penya, portem 12 anys amb ell plegats treballant per la penya, per reflotar-la d'una posició econòmica on no hi hauria d'haver estat mai i fent-la créixer any rere any, tot i haver passat fets com una Covid. Aleshores, per nosaltres, en Lluís sempre serà un president de l'entitat i fins i tot en els tres escenaris que finalment ha pogut veure tot el penyista n'hi havia algun més, però aquests són els que finalment nosaltres acotem i pensem que és una... dos dels tres són una sortida pactada, acordada i amb l'objectiu de que tothom surti beneficiat en el sentit de dir, bueno, hi ha un canvi de situació, però no volem que certes coses de la penya que funcionen

0: El propi president estava contentíssim després de la festa i ens anava xiulant les orelles dient que érem la millor junta que havia tingut mai. I, bueno, de cop i volta passen fets aliens a la penya i fan implosionar tot aquest moment de dolçor, que us haig de dir que jo estava vivint com a actor principal barra secundari, en el sentit de dir principal perquè estic a la Junta, però secundari perquè al final la festa dels 30 anys va ser sobretot pels penyistes.
1: Comentar ara una situació que els penyistes, potser que ens estiguin escoltant, es poden plantejar. Hem comentat ara el servei de bar. Amb qualsevol dels escenaris possibles el dia de l'assemblea o a partir d'ara, el servei de bar es posa també en perill o poden mantenir la calma que es continuarà fent, perquè a més la temporada ja haurà començat?
0: Calma total, o sigui, nosaltres, sigui directe o indirectament, el servei l'oferirem. Al final, fins ara s'ha fet d'una determinada manera. El nostre desig és que se seguís fent d'aquesta determinada manera, però al final, si nosaltres sortim elegits, i ja no hi haurà opció, perquè ens n'hem anat a l'escenari on bueno, no hi ha acord. Llavors nosaltres el que farem com a Junta és temporalment ho cobrirem, però després hem de veure també com es pot seguir oferint aquest servei, més que res perquè jo no estic a dintre. Llavors no sé com haurà quedat tot, si hi hauran els estris, si tot està com acondicionadament com ha d'estar, etc. Haurem de fer una avaluació de les coses i si no, doncs temporalment ho cobrirem d'alguna altra manera, però servei per menjar i sopar. Tothom pot estar tranquil que no hi haurà problema.
1: Seguim parlant d'aquestes reunions que vau fer, Àlvar. Vau mantenir una segona reunió i fins i tot una tercera, que va ser l'última, el passat 16 de juliol, si no m'equivoco, a la qual vau presentar unes quantes propostes que creieu que eren beneficioses per als dos costats, però aquesta reunió, comentàveu, que va acabar a pocs minuts d'haver començat. Què va passar en aquesta reunió?
0: Bueno, principalment el que ens va passar és que el president no ens va voler escoltar. És a dir, al final, nosaltres aquestes tres propostes, dos de concòrdia i una de trencament, en el sentit de dir que anàvem a eleccions amb candidatures diferents, estaven pensades, com et deia abans, perquè hi hagués una concòrdia. En el moment que li expliquem, hi haurà aquests tres escenaris que t'explicarem a continuació, en Lluís ens comenta que ha perdut la confiança en nosaltres. Fet que ja, diguéssim que alguns de nosaltres ens molesta una mica, perquè no és un tema de que s'hagi perdut la confiança en algú o alguna cosa que hagi afectat en la gestió de la penya. És un tema de buscar confrontació i buscar un amic, un enemic on abans hi havia un amic. Aleshores, no ens hi trobarà en aquest punt. Per nosaltres el president sempre serà el president, perquè és president i soci fundador de la penya. I si ell vol, fins i tot serà president honorífic de l'entitat, com li hem dit també moltes vegades. Llavors, nosaltres en aquest sentit no ens enemistarem amb ningú.
1: De tots aquests escenaris que comentes que li vau proposar, un sí que s'ha esmentat, que era tenir un altre càrrec dins la mateixa Junta, però els altres escenaris, no sé si els vols comentar o es poden comentar.
0: Sí. Ell mateix va fer públic la situació en el... Tenim un xat de penyistes on allà fem notes informatives, on passem l'acte de convocatòria de les assemblees i comunicats, per exemple, per events com poden ser finals de Champions o qualsevol fet que fem. I llavors nosaltres, a Lluís sempre el que li hem ofert era, en un primer escenari, que deixés la presidència, sent, per exemple, vicepresident o vocal, però no sent la primera cara visible de la penya, en el sentit de dir que nosaltres, en el moment que entrem, fem públic la nostra situació personal, laboral, sí, sí. I tothom ens coneix i sap què fem a la vida. I són els penyistes qui en referenden.

0: en una assemblea votant-nos o no. Aleshores, doncs, bueno, aquesta nova situació, el que feia preveure és que en cas que hi hagi un interès, un conflicte d'interessos més emocional o més de gestió que no pas legal, perquè ni que ell sortís elegit en política, ell podria combinar els dos càrrecs sense cap problema, doncs, però nosaltres, èticament parlant, pensem que un president d'una entitat que vetlla per uns penyistes que tenen visions de la vida i visions polítiques molt diferents ha de ser una persona molt més neutra. Uh-huh. Val? Llavors, el manteníem a la Junta i seguia oferint el servei de bar. El segon, aquí sí que un segon escenari era que ell es quedava com a president honorífic portant el servei de bar i treballant conjuntament amb nosaltres, però perdent càrrec a la Junta en aquest sentit. Uh-huh. I el tercer era fer eleccions, perquè just en aquella mateixa reunió ell també ens va comentar que ja hi havia nous companys de Junta que a les properes reunions ens presentaria, i molts dels quals, o alguna de les quals, fins uns minuts abans o en les reunions de la nostra Junta, ell mateix ens comunicava que era persona non grata a dintre de la penya i a la qui no li volia deixar passar pels motius que ara no venen al cas.
1: Fent referència a tots aquests retrets i també una mica d'atacs personals, sembla ser, i noves, com comentes ara, noves persones que volia ficar dins d'aquesta, bueno, diguem d'equip, considereu que la situació ja era una mica insalvable abans d'arribar potser en aquesta tercera reunió, o confiàveu realment a poder arribar a un acord?
0: No, els dos primers escenaris són de concòrdia, o sigui, nosaltres sempre li hem dit a en Lluís que té la nostra mà estesa fins al darrer moment de convocar eleccions. És a dir, al final, ara sí que una mica ens posa entre l'espasa i la paret, i el que no volíem arribar era a convocar-les, perquè creiem que per un bé comú de la Junta, del president i dels propis penyistes, nosaltres estàvem gaudint d'una situació que jo no recordo en els últims 12 anys. O sigui, era un moment de molta concòrdia, de molta unió amb el penyista, d'uns penyistes en què havíem aconseguit una mica de simbiosi intergeneracional, és a dir, poc a poc un dels nostres objectius és rejuvenir la penya per la pròpia salut a mig-llarg termini de la pròpia entitat, mm-hmm. i ho estàvem aconseguint, és a dir, estàvem baixant d'una mitja de 60 a 51 anys actuals amb uns penyistes estables de 200, 206 persones, considerant que, malauradament, nosaltres tenim alguns dels nostres penyistes que ens deixen durant l'exercici. Per tant, això vol dir que estàvem fent bé la regeneració i estàvem ampliant bé la base cap a gent jove. I en aquest sentit, els meus companys de Junta i jo tenim molt clar que anirem de mà de la mà de la gent gran, anirem fent aquesta simbiosi que et comentava, i bueno, si alguns de vosaltres heu estat als partits directe a la penya, veureu que tenim una espècie de grada d'animació, per dir-ho d'alguna manera, que, no sé, que ha fet que la gent gran se senti molt més partícip, cantant, ballant, animant el nostre Barça, vull dir, és molt maco, i hi havia un ambient molt, molt positiu i molt bonic, segons la meva opinió.
1: Passem a una altra part del comunicat, ja cap al final. Voleu desmentir que l'alcaldessa de Tordera hagi intervingut o exercit sobretot pressió o influït en les vostres decisions. Em pregunto, d'on sorgeixen totes aquestes especulacions que us heu vist obligats a desmentir?
0: Propi president, en aquest xat que et comentava abans, no només insinua, sinó que diu explícitament que l'alcaldessa ens ha pressionat i que per això nosaltres prenem una postura tan rotunda. el sol fet de dir-te jo que en una primera insinuació d'ell cap al món de la política ja va fer que tots els membres de la Junta li diguéssim clarament que això era incompatible amb la política, crec que desmenteix qualsevol especulació sobre aquest punt. És més, si alguna cosa ens ha dit l'alcaldessa és que això era un tema intern de la penya i que l'intentéssim resoldre en positiu, constructivament i des de la penya, sense que la política intercedís.
1: Ja per anar acabant, creieu que la imatge de la penya potser en aquestes darreres setmanes s'ha vist afectada?
0: És evident. O sigui, no només per fer una disputa o una disconcòrdia entre els membres de la Junta, sinó perquè, a més, els penyistes han rebut uns comunicats al president, alguns dels quals no són veritat, per tant, creen mala maror, i fins i tot la política està fent servir aquesta discussió d'una entitat social per donar-se claca, i és evident que això a mi personalment em fa vergonya aliena i en cap cas voldria estar en aquesta situació. El que passa que nosaltres, com et deia abans, Jordi, vetllarem pel bé de la penya, vetllarem pel bé dels penyistes i protegirem el nostre actiu principal, que és ser un espai de concòrdia on tothom és benvingut i on volem que tot el penyista vingui quan més millor a la penya.
1: Mm-hmm. Davant d'aquesta impossibilitat d'estar en un acord sobre el procés electoral, com heu comentat fa uns instants, i això, tot això serà ja al setembre, el diumenge 27 de setembre, hi haurà dos torns, una a dos quarts de sis i l'altra a les sis de la tarda, on aquest serà el quart punt de l'assemblea. Primer es farà la lectura i aprovació, si s'escau, de l'acte de l'assemblea anterior, després els estats de comptes de l'exercici, seguidament pel pressupost per l'any 2026, i en el quart punt, les eleccions. Quin missatge voleu donar als socis i sòcies d'aquesta assemblea i per les futures eleccions?
0: La Junta a la qual represento jo, o la candidatura de la Junta a la qual represento jo, entenem que som la Junta continuista, perquè en el nostre cas som sis dels set membres actuals de la Junta i no hem forçat cap canvi que els penyistes hagin de validar envers la nostra persona o els nostres rols. Per tant, per nosaltres és simplement indicar que volem una gestió continuista, seguir sanejant financerament la penya, seguir fent accions per poder fer festes com les que hem fet el 30 aniversari, dels quals 2 de cada 3 euros gastats en aquella festa estan aportats per la Junta a la qual jo represento. I simplement això, o sigui, fer un espai de concòrdia i, evidentment, de creixement. És a dir, en visió de futur, si em dius què volem com a Junta, Jordi, doncs jo et diria, és un espai on, com em passava a mi, a la meva penya quan era petit, hi hagi avis, pares, fills, filles, àvies, és a dir, un espai de concòrdia on la gent trobi una estona agradable per veure el futbol, bàsquet, handbol, o sigui, tot el que vulgui del seu club.
1: Uh-huh. Àlvar, doncs, com a candidat a la presidència de la penya, d'aquesta junta, no sé si voldries afegir alguna coseta més, crec que hem aclarat forces punts, però si vols afegir alguna coseta per acabar.
0: Bueno, finalment, que tot aquest esperit de concòrdia i de germanor no només l'intentem fer amb els penyistes, que són, com bé et deia, el nostre principal actiu, sinó que, a més, el que fem és vincular-nos amb el Club de Futbol Tordera, amb els gegants, amb Set de Dansa, Pere Cot, Diables, o sigui, amb tothom del poble qui vulgui tenir una col·laboració, fins i tot amb empresaris, en el sentit de dir que no només els anem a buscar per obtenir donatius o ajudes d'esponsorització, sinó que també són els nostres principals proveïdors i els quals volem que sigui un comerç de proximitat que també ajudi recíprocament al poble i que faci que els nostres penyistes estiguin molt orgullosos de tenir una junta que vetlla per l'entitat i que la fa créixer a quilòmetre zero.
1: Doncs, Àlvar Arina, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tordera i res més, desitjar-te també moltíssima sort a les properes eleccions.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

Les 8:45 del vespre, i com us comentava al principi, la meva intenció era fer l'entrevista també ara mateix, que poguéssiu escoltar doncs, l'altre punt de vista, el punt de vista de l'actual president Lluís Agell, una proposta que li vaig formalitzar de venir aquí a fer una entrevista, a poder xerrar, a poder explicar-se, perquè a vegades amb missatges no t'expresses tan bé com podries fer amb paraules. Aquesta proposta va ser rebutjada, va creure que això era una encerrona, amb aquestes paraules textuals. La meva única intenció és la que us he comentat, la de que tots els tordarencs, tordarenques, socis i sòcies puguin conèixer les dues versions, no només una, i a partir d'aquí doncs, vosaltres fer les vostres opinions i les vostres decisions. Aquesta proposta, com us comento, va ser rebutjada, va creure que això era una encerrona que li volia fer que li volien fer des d'aquí a la ràdio, una proposta que va néixer de mi mateix, des de l'equip d'esports d'aquesta casa, doncs, per poder explicar i saber millor la situació de la penya. També Lluís Agell va creure que hi havia algú darrere doncs, que em pressionava per fer aquesta entrevista. Res més, la meva intenció era que coneixéssiu els dos punts de vista, perquè ho creia necessari. Heu escoltat a l'Àlvar, malauradament doncs no podem tenir el punt de vista de l'actual president Lluís Agell.

Així doncs, acabem aquesta banqueta d'estiu. Hem obert la setmana amb aquest dilluns 27 de juliol, la última setmana d'aquest mes, doncs, per explicar-vos aquesta situació de la penya, que espero que hagueu pogut entendre moltes de les coses. Si sou socis i sòcies, doncs tindreu fins i tot més informació pels canals oficials que té doncs, la penya barcelonista. I des d'aquí, la Ràdio Tordera, i més des de l'equip d'esports d'aquesta casa, doncs us anirem informant de qualsevol novetat que hi hagi, i més endavant, d'aquí, de fet, 2 mesos, hi haurà aquestes eleccions, justament. Falten 2 mesos per aquestes eleccions a la presidència de la penya barcelonista de Tordera. Res més, espero que hagueu gaudit, que hagueu pogut entendre tot o la gran part. Esperem que hagueu gaudit i que acabeu de passar una magnífica nit, i ens veiem demà. Que vagi molt bé, a reveure!

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
1: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
0: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo, d'aquí, no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
3: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
4: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
4: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
4: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
5: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançant, per demostrar que Espanya tiene un camí propi.
1: Mentrestant, cursa contra rellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
4: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de Passo Catamboli, i també compte perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
4: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
4: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
7: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
3: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
8: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona amb mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
4: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. A Ràdio Rubí, David García.
9: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de l'empresa municipal d'habitatge, explica que els lloguers de la ciutat vallesana no han deixat de pujar des que el Tribunal Constitucional va anul·lar la regulació catalana que es va aplicar el 2021.
10: L'únic any que s'ha aplicat l'any sencer és l'únic any que vam baixar els preus des del 2020. És l'únic. Sí que aquest últim any amb la regulació estatal s'ha temperat una mica.
9: Rubí té un preu mitjà del lloguer més car que el de Reus, Manresa, Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs, per exemple. És, de fet, molt similar al que s'està pagant a Sant Boi de Llobregat, Platja d'Aro o a la ciutat veïna de Castellbisbal.
1: Gràcies, David, i seguim amb tu, món, perquè Salvador Illa, ho dèiem en titular, s'haurà de comparèixer per explicar el desgavell de les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament d'avui ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la Cambra Catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
8: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
11: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
8: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
12: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
8: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
1: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
1: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i un quart de 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura, només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
1: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijoan. Marc, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
5: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
13: Por último, el cap de l'executiu ha tornat a reafirmar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
1: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
5: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos, porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
1: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
14: Fins ara han recaptat 19.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis, sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
15: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda, i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment doncs poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris, on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
14: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones
16: persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
17: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
16: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
18: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
19: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
16: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
1: I en punt un quart de tres, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
4: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona, i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
20: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès, i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
4: Aquesta tarda Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
1: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments, des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
4: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
21: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
4: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
4: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
1: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
4: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals, des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
1: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter a les Terres de l'Ebre. Alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
22: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
23: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
22: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
1: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
0: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
3: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se hi tira que no.
0: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
1: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
4: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
1: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
4: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
1: Ves a Dai, Ràdio Cambrils, Marc Gamallol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terrassa Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
10: Tindrem una proposta paritària. És un dels objectius que ens vam marcar en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
1: I l'orquestra del Festival de Beirut s'aterra a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
4: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
4: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Que ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
7: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
9: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
8: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'Uruguai a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
7: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
11: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
7: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
12: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any passat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
7: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
13: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença, doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
7: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
1: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari Termcat.
29: 40 anys, 40 paraules.
30: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
31: Maria Navas.
32: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes

0: és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant el futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats, és a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, vull dir la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema del cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau. No vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta. Aquí m'has enganxat en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et poder

0: Jo ja dic que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals que, i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
1: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
0: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals, doncs si a sobre fem esport encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
1: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
0: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones, i el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
1: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
0: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
1: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
0: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt, i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara, és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, Si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
1: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
0: Sí, crec que sí. Ho penso, ja et dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, a mi m'han arribat a dir: ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps? Com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent. O sigui, al final és, els estudis científics diuen això o demostren això, i això és el que sabem. I la gent no ho té clar.
1: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
0: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però... Clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora, moltes vegades, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa. És a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim. I si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajudaria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir: doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre. Però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi, perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
1: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
0: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és: he de menjar pollastre i arròs. I sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
1: Gràcies, Aida.
0: A tu, Julià.
1: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia, i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'afegeixen 53 de nous, en surten, però, 22, perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
3: El fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
2: El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona mercat residencial tensat i, per tant, que ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el peu de l'accelerador. I el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, segons han confirmat fonts d'Hisenda. La reunió se celebrarà ara, finalment, el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. El nou model tenia garantida l'aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i del PP. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta. El Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia. Ahir, el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I el financer i economista Josep Vilarasau ha mort avui als 95 anys. L'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: El cap de setmana, el Rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga. Els

bona tarda o bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més o un cap de setmana més un Rockmasters més. Avui deixem de banda les guitarres per endinsar-nos en un univers de sintetitzadors, seqüenciadors i passatges sonors que semblen venir d'un altre planeta. Avui farem un programa totalment especial, diferent, totalment diferent. No podem dir que és de rock, però el que sí que us puc dir és que el protagonista d'aquesta setmana és tot un mestre, ha estat tot un mestre i tot una referència. Ja us dic que és algo molt diferent, però no per això menys important o menys bo. Avui tenim en Jean-Michel Jarre, el músic francès que gairebé en solitari va convertir la música electrònica en un espectacle de masses, amb àlbums que han venut desenes de milions de còpies i concerts que han omplert ciutats senceres. Jarre ha demostrat que un teclat pot emocionar tant com una orquestra. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem pel disc que ho va canviar tot, l'any 76, 1976. Un jove Jarre, tancat al seu petit estudi de París, va crear una obra que ningú esperava. Melodies electròniques i hipnòtiques teixides amb capes de sintetitzadors analògics. La primera part és una onada que creix a poc amb un pols electrònic que avança com les marees que dona nom a l'àlbum. Va ser un èxit mundial totalment inesperat que va posar la música electrònica al mapa del gran públic, al mapa totalment mundial. En Jarre va gravar bona part d'aquest àlbum en una cuina reconvertida en estudi, amb material limitat i molta imaginació, però moltíssima. Cap discogràfica hi confiava. Però avui està clar que és un dels discos electrònics més venuts de la història. Escoltarem Oxygen Part 2 en directe, evidentment, com sempre. Jarre, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Oxigen 2, Jean-Michel Jarre, del laboratori casolà al fenomen totalment planetari. Ara seguirem explorant els seus paisatges sonors. Ara anem cap a la continuació natural d'aquell primer èxit. L'any 1978, Jarre publica un àlbum inspirat en l'espai, l'univers i la immensitat còsmica. Aquí les melodies es tornen més brillants i ballables, podríem dir, amb seqüències rítmiques que fan influir tota una generació de músics electrònics posteriors. És música per mirar les estrelles, però també per moure's bastant. Aquest tema es va convertir en un èxit dels clubs i les ràdios de mig món, demostrant que la música electrònica instrumental podria competir amb qualsevol èxit cantat de l'època. Anem a escoltar Equinox, la part 4, això sí, en directe, com sempre, Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui al Rockmasters.

Equinox per 4. Aquest és el tema que hem escoltat ara, d'en Jean Michel. De l'espai passem a un dels moments més espectaculars de la seva carrera en directe. En Jean Michel no es va conformar en fer discos, va reinventar el concepte de concert. L'any 1979 va oferir un espectacle a la plaça de la Concòrdia de París davant d'un milió de persones, amb jocs de llum, projeccions que mai no s'havien vist. Aquell dia va entrar en el llibre Guinness dels Rècords per la major audiència en un concert. El tema que ve ara captura aquell esperit de grandesa, capes de sintetitzadors que s'obren com un amanyac lluminós sobre la ciutat, melodia totalment elegant, gairebé cinematogràfica, pensada per sonar sota un cel ple de focs artificials i làsers. Els concerts de jazz solien projectar imatges sobre edificis sencers, convertint monuments i façanes en pantalles gegants molt abans que això fos habitual. Magnetic Fields, part 2, és el tema que escoltarem ara mateix. Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui, el Rock Masters.

Aquest tema que ha sonat és Rendezvous, la part 2. És un tema que és pura energia electrònica amb una seqüència rítmica trepidant i melodies que avancen sense descans. És la banda sonora perfecta per una nit de làsers i multitud. Erròniament ha sortit aquest tema que estava per més endavant. L'any 1981, Jarre va ser un dels primers músics occidentals en actuar a la Xina després de l'obertura del país. Aquells concerts van quedar recollits en un disc de directe que barrejava la seva electrònica amb tradicions musicals xineses. Un pont sonor entre dos mons, el tema que escoltareu ara mateix, o que escoltarem, té un aire un més íntim i melancòlic, amb una melodia senzilla i memorable que es queda al cap des del primer instant. És Jarre demostrant que darrere de tota la tecnologia sempre hi ha una cançó humana, sempre hi ha un cervell o algo humà. Per aquells concerts a la Xina, Jarre va col·laborar amb músics locals integrant instruments tradicionals dins del seu univers electrònic. Escoltarem Fishing Junk Sunset Set, vindria a ser així com vaixells de pesca a la posta de sol, en directe de la Xina. Jean Miguel, el nostre protagonista avui, al Rock Masters.

0: Avui és el torn, avui és el dia del gran Jean-Michel Jarre. Ara ve una història que posa la pell de gallina. Jarre va compondre una peça pensant en el seu amic, l'astronauta Ron McNair, que havia d'interpretar-ne el saxo des de l'espai durant un concert. La tragèdia del transbordador Challenger a l'any 1986 va impedir aquell somni i en Jarre va dedicar el tema a la seva memòria. El resultat és una melodia serena amb un saxo que sembla flotar en l'ingravidesa, emotiva, delicada i plena de significat. El tema es va convertir en un homenatge etern a McNair i a tota la tripulació del Challenger, i Jarre la va interpretar l'ha interpretat sempre en concerts arreu del món com a record d'aquell somni interromput. Anem a escoltar aquesta dedicatòria a Ron's Peace, Les Rendezvous, Ron's Peace, l'any 1986.
1: I would like to dedicate this next song to my friend, the astronaut Ron McNair. Ron's part will be played by Kirk Whelan.

0: Thank you, Kirk Whittam.
1: Hem escoltat aquesta dedicatòria a l'astronauta Rob McNair. Als seus projectes de col·laboracions, Jar va reunir músics i artistes de generacions i estils molt diferents al voltant al llarg de la seva vida musical. Aquest tema que escoltarem ara és un bon exemple, una fusió on el seu univers electrònic es troba amb noves veus i sensibilitats. El resultat és totalment hipnòtic, totalment envolvent, amb capes que es van sumant fins a crear una atmosfera densa i absorbent. Jar demostra que la seva música és un llenguatge universal capaç de connectar mons totalment diferents. Aquests projectes de col·laboracions van néixer del desig de Jar de retre homenatge als artistes que l'havien influït i, alhora, de projectar la seva música cap al futur. Anem a escoltar Zero Gravity, aquest tema en directe del nostre protagonista avui, el Rockmasters, Jean-Michel Jarre.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç del curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
3: És evident que l'emergència climàtica mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
2: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, five, four, four, three, three, two, one, one, one, one.
5: High in the deep.
6: And now for my next number,
7: DJ S.
6: I'd like to return to

0: Presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your...

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat el 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Sledgehammer, de Peter Gabriel,

en crisi. Un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996, Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura.
2: D'atura, d'atura, d'atura.
3: Insieme, insieme, insieme.
4: Amigos, amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Dance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

la música dels Closet, Living in Your Eyes. El vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80 perquè vàrem anar a Terrassa perquè ens va dir Josep Maria a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show. I aquí, dirigint, encantant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

0: Bon dia, som la Carla i la Tanit.
1: Avui és dilluns 27 de juliol de 2026. A Tordera tenim una temperatura d'uns 31 graus i un cel assolellat.
0: Comencem a Notícies de Tordera, on repassem les informacions més importants de Tordera.
1: Ara escoltarem els titulars. Després us explicarem les notícies amb calma. I al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera vol portar aigua de la dessaladora de Blanes.
0: Segon titular. Acaba la neteja de les tantes del campanar.
1: Tercer titular. La carretera C32 tindrà pantalles i ordinadors per evitar accidents.
0: Quart titular. L'equip de futbol sala de Tordera juga en una nova lliga.
1: Cinquè titular. L'Hospital de Blanes té una màquina nova per ajudar els malalts.
0: L'Ajuntament de Tordera treballa per portar aigua de la dessaladora de Blanes. Tot estarà a punt en 3 mesos. També posen filtres especials a les plantes d'aigua del poble. Aquests filtres ajuden a netejar l'aigua i els veïns no han de pagar més diners per aquests treballs.
1: L'Ajuntament acaba de netejar el campanar del poble. Els treballadors treuen les plantes de les parets i de la torre. També posen una barana a les escales de dins. Ara, el campanar està més bonic i és més segur per a tothom.
0: L'equip de futbol sala de Tordera té una bona notícia. Aquesta temporada juga a la Lliga Preferent. L'equip juga contra 14 equips de la zona de Girona. Els jugadors comencen aviat els entrenaments per preparar els partits.
1: La carretera C32 entre Tordera i Sant Adrià té canvis importants. La Generalitat posa pantalles i ordinadors a les carreteres. Aquest aparell ajudarà a controlar el trànsit de cotxes. L'objectiu és evitar accidents i viatjar més segur.
0: L'Hospital de Blanes té una màquina mèdica nova. L'associació Oncolliga regala aquesta màquina a l'hospital. L'aparell ajuda els metges a posar la medicina als malalts sense fer mal a les venes.

0: Ara fem un últim repàs als titulars perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera vol portar aigua de la desaladora de Blanes.
1: Segon titular. Acaba la neteja de les plantes del campanar.
0: Tercer titular. La carretera C32 tindrà pantalles i ordinadors per evitar accidents.
1: Quart titular. L'equip de futbol sala de Tordera juga en una nova lliga.
0: Cinquè titular. L'Hospital de Blanes té una màquina nova per ajudar els malalts. Arribem al final d'aquest informatiu.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.

Capítol 19 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui i el proper capítol seran una mica especials, ja ho notareu, segur. I potser el podríem titular Pizzas, Pings i un lloro amb molt de pèls. Sí, i com sempre, la filo serà la Nuri Pujol, el Genaro Joan Madrid, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, el narrador, servidor de vostè, Salvador Romans, i el repartidor, el Carlos Jubany. Doncs començarem dient que hi ha una operació especial amb una pizza. No direm més, ja ho anirem descobrint. Al saló de la casa, doncs, hi ha una música catalana, animada, i la filo intenta demanar una pizza per una app al moment que també està ballant.

0: Escolta, Genaro, que aquesta app diu que si demanem la pizza vulcanòloga ens regalen un pal de selfie fluorescent.
1: Filo, per la mort de Déu, només vull una margarita. Tinc una gana que veig visions.
2: Genaro té gana! Genaro és un caníbal! Alerta, alerta!
0: Calla, Kiko. Genaro, no siguis ranci. He posat extres. Tòfona, pinya, xili, picant i... Ai, crec que m'he equivocat i he demanat 4 pizzas en comptes d'una.
1: 4? Però si són 2! I un ocell que només menja pipes.
3: Música de fons i el mòbil de la Filo comença a rebre notificacions sense parar. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.

0: El telèfon no para de sonar. El repetidor sembla que s'ha perdut i truca cada 30 segons. La Filó deixa el mòbil a la taula per anar a buscar la cartera.
1: Genaro, agafa'l tu, que estic al bany.
2: Digui, aquest mòbil no sé què li passa. Oiga, que tengo que oír. Ah, que no troba el timbre.
3: Pizero tonto, pizero tonto.
2: Kiko, deixa el mòbil, que m'has cancel·lat la comanda. No, espera. Has enviat un missatge de veu al grup de la comunitat de veïns. Deixa el mòbil, carai, de lloro.

0: El Genaro corre darrere el lloro per tota la casa mentre la Filo surt del bany amb una mascareta verda a la cara i es posa a gravar-ho tot per TikTok. Truquen a la porta, arriba el repartidor, un noi jove amb auriculars que flipa amb el panorama. El Genaro, suat, i la Filo amb la cara verda, ballant i el lloro cridant.
1: Aquí tens les quatre pizzas i el regal.
2: El pal de selfie. Genaro, posa't guapo.
3: Només vull menjar. Deixa'm obrir la caixa. Ostres, la pizza és blava. Però què és això?
2: Ai, era l'edició limitada Barrufets.
0: El Quico baixa de la làmpara, agafa un tall de pizza i surt volant.
4: Poc picant! El Genaro és un mutant!
0: Sona tot drap, ritme de la guitarra. Surf marca la velocitat de les mans de la cuina. Doncs sí...

0: Amb un davantal de millor cuiner surt, suant la gota gorda, porta unes pinces a la mà com si fossin un bisturí, la Filo amb ulleres de sol posades per la ceba, i movent-se de forma coreografiada, el Quico dalt de l'extractor vigilant la porta com un sentinella.
1: Filó, l'objectiu és el taulell. Necessito cobertura de formatge, ja, ratllant parmesà.
2: Formatge en camí, capità. Però, Genaro, ens estem passant. Això ja no és una margarita, és un atemptat al colesterol.
1: No hi ha marxa enrere. Si no brilla pel greix, no ens farà feliços. Quico, informa de la situació.
3: Rua, rua! Ve el repartidor. Targeta groga. A tota màquina. Posa-li picant.
1: Baix per el pot de vitet. De bitxos picants, si vols que m'entenguis. Saps que ja som meus? Atenció. Procedim a la fase de dopatge màxim. Una espurneta de bitxo per despertar els morts i el toc mestre. Oli de tòfona, de contraband.
2: Ui, Genaro, ho fas tan bé que estic tan fascinada com el dia que ballàvem aquell tango. Renoi, quin cuiner! Genaro, l'oli de tòfona no estava al pressupost. Ens tancaran a la presó dels gourmets.
1: No em distreguis, que estic amb una concentració suprema. Dóna'm la ceba caramelitzada, ràpid.
3: Ceba o mort? Ceba o mort? Una dinamita! Brrr.
2: Fixa't bé, Genaro, quina classe en posar la ceba llançada sobre la massa. Com si fos a les Olimpiades amb un moviment de canell superelegant. Dopatge completat. Sembla un quadre de Dalí, però fa una olor que tomba l'esquena.
0: Genaro mirant la pizza amb orgull mentre la música es puja de volum i el clímax torna.
1: Perfecte, sembla una pizza normal, però porta prou ingredients per fer parlar un mut. Ara, al forn. Quico, avisa quan la crosta estigui color posta de sol a Formentera.
3: Arremut! L'atac! Canya el combo!
0: El Genaro tanca la porta del forn amb un cop sec, mentre la música puja de cop. Un cop la pizza al forn, tot s'ha calmat, amb una música que contrasta amb la tensió de l'escena anterior. Genaro netejant-se la suor del front amb el davantal i agafant la paraula.
1: Ara calma, eh? 5 minuts de repòs tèrmic i tindrem l'obra mestra. Filó, treu el vi, el bo, el que guardàvem per quan el Quico aprengués a conjugar els verbs.
2: Estic mirant la porta del forn i no m'agrada aquest silenci, Genaro. La pizza està massa quieta i el lloro està... Quico, on és el Quico?
3: El Quico està dentro de l'armario de la cocina. No trobo el que m'interessa. Emergència! Codi vermell! Infiltrat al replà! Rua, rua!
0: De cop sona el timbre, un so estrident llarg, com si algú tingués el dit enganxat al pulsador.

0: Filó, impossible. No hem demanat res. La pizza és home amada, dopada per nosaltres.
1: La Filó obre la porta i hi ha un repartidor del Globo, completament desorientat amb una caixa de pizza a la mà, que degota un líquid blau fluorescent. No diu res, només assenyala el forn del Genaro i en veu robotitzada, diu...
2: ¿Me he equivocado de dimensió? ¿Esa es la pizza que lleva trufa de contrabando? Mi aplicación se ha vuelto loca. Dice que su pizza tiene conciencia propia.
1: El Quico, sortint de l'armari com un coet...
3: carregat. El radar no falla. Un esportista d'elit.
1: El Genaro, agafant la pala de fusta com si fos un escut...
0: Escolta, noi, aquí no hem demanat res fluorescent. La nostra és una pizza honesta, tot i que una mica alterada químicament.
1: De sobte, un soroll sec ve de dins del forn. La porta s'obre sola uns centímetres i surt un núvol de vapor daurat.
4: Genaro. Genaro, la pizza s'està inflant. No és que pugi la massa, és que s'està aixecant.
3: Està viu. Franken pizza. Vull una ala! Brrr.
1: El repartidor lliurant la caixa blava al Genaro, marxant corrents cap a l'escala.
2: Quedaros esta también. Dice el GPS que si se juntan ambas se creará un agujero negro de carbohidratos. Buena suerte.
1: La cuina tremola lleugerament. El Genaro i la Filó miren al forn d'on surt una llum intensa.

0: El Genaro, amb un guant de cuina a cada mà, suant com si estigués desactivant una bomba nuclear.
1: Filó, Filó, posa't darrere de la taula de tallar. Quico, si veus que la pizza surt volant, tira-li el drap de cuina a sobre.
0: El Quico, excitadíssim, fent voltes al voltant de la bombeta de la cuina.
2: Foc, regresca! Pura dinamita! Que surti el monstre! Carnaval, carnaval! Rua, rua!
0: I fins aquí l'invent d'aquesta pizza dopada. En el proper capítol descobrirem com s'acaba tota aquesta història. Bueno...

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'avança en el procés de connexió amb la dessaladora de Blanes. L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Ho avançava la nostra emissora, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
1: S'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres, ho explicava la mateixa alcaldessa.
2: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: La C32 entre Tordera i Sant Adrià serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre els vehicles i la infraestructura. I Oncolliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada. En esports, l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt torderenc ja coneix la seva nova realitat a preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. Parlem del temps, previsió meteorològica que cal esperar aquest dimarts i per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Malgrat les últimes hores han estat càlides, hem tingut una normalització tèrmica, podríem dir, des del cap de setmana, i que encara perdurava ahir amb uns valors raonables. De tota manera, això ha d'anar canviant al llarg dels pròxims dies, i és que tornarem a tenir una nova patacada càlida que, amb un petit parèntesi que tindrem divendres, ens afectarà com a mínim durant una setmana i mitja. Aquest divendres hi haurà el pas d'una petita bosseta d'aire fred en alçada que podria afavorir algunes nuvolades, creiem que sense precipitació, ja ho acabarem de veure, però en qualsevol cas les temperatures avui pugen una mica i demà pujaran encara més, ja amb algunes màximes demà fregant els 35 graus cap a l'interior de la comarca. No cal dir que tindrem un temps estable, assolellat, tant avui com demà, amb vents fluixos, aquest matí encara variables, imposant-se el vent de component sud-est de cara a aquesta tarda, i demà bàsicament vent de component sud, que durant la tarda podria ser lleugerament moderat, amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar força tranquil·la.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Paraules evitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Ictus, alteració transitòria o definitiva del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal que apareix com a conseqüència d'un trastorn de la circulació sanguínia cerebral.
6: Aquesta edició del Paraules Evitables la dediquem a parlar de malalties i de com, a nivell de llengua, tecnicismes com aquest ictus han saltat dels tractats de medicina més científics a la conversa de cafè. Les nostres àvies no en deien pas així. Des del Termcat, l'Antònia Julià ens explica què ha passat.
7: El cas d'ictus és un cas paradigmàtic de l'evolució que hi ha hagut en el llenguatge de la salut en els darrers anys, sobretot a causa de la tecnificació i de la compartició de continguts a xarxes socials i a mitjans, sobretot digitals. En el cas d'ictus, els noms tradicionals són ben bonics, lingüísticament parlant. Podríem parlar d'un atac de feridura, d'una apoplexia, d'un atac d'apoplexia o apoplèctic. Hi havia molta riquesa lèxica per referir-se a un mal que la gent patia. Què va passar? Que amb aquesta digitalització el terme ictus, que a més ha estat moltes vegades objecte de divulgació perquè és una de les afeccions mèdiques en què la rapidesa d'identificació dels símptomes és vital, s'ha popularitzat amb aquest nom, com que és curt, ha fet fortuna, com que té una sonoritat que no és aliena a la fonètica del català, també ha arrelat i és bonic. Des del punt de vista etimològic és que en el fons ictus vol dir cop o atac, per tant també té aquest matís de que ha de ser una cosa curta, sobtada i que s'ha d'atendre ràpid.
6: Antònia, i d'on ve la nostra paraula d'avui, l'ictus?
7: És un llatinisme que vol dir cop o atac i que en el cas del llenguatge mèdic de vegades ha vingut directament de les èpoques antigues, però també pot haver passat primer pel francès, quan el francès era la llengua de cultura, i després de l'anglès. En aquest cas, però, podríem dir que pràcticament és universal.
6: Passa igual amb el càncer, no? Tornem a les àvies, que sempre n'havien dit el mal lleig.
7: Sí, seria similar, però aquí encara hi ha un altre matís. En el cas de càncer, quan es parlava de mal lleig o dolent, de fet era un eufemisme. Algunes vegades això també passa en altres camps. Aquí també hem vist una evolució dels usos del llenguatge i hi ha un cas concret, que és el cas de l'adjectiu sidós, que va ser normalitzat en una sessió de normalització del TERMCAT fa molts anys. Just al començament de la malaltia es va fixar el nom SIDA, acrònim per la malaltia, i l'adjectiu sidós, persona afectada d'aquesta malaltia. Doncs, anys enrere es va haver de reconsiderar aquest ús perquè els afectats van decidir que tenia una connotació despectiva i que, per tant, no era bo ni terminològicament ni socialment. I això ha passat en tots els adjectius com cancerós, tuberculós, etc., que si busques l'accepció recta en el diccionari trobaràs que diu persona afectada de, i, en canvi, l'ús no reflecteix aquest significat recte.
6: Més enllà d'aquesta estètica, quan va sorgir la tendència a parlar en termes mèdics més tècnics quan ens referim a malalties o coses de salut? On situes l'origen, Antònia?
7: Jo diria que ve de lluny perquè, per exemple, les sèries mèdiques sempre han tingut molt d'èxit i molt de seguiment. Puc parlar, per exemple, del doctor Gannon, això era la prehistòria, però el Saint Eligius, que aquí a Catalunya es va passar a TV3 com a Cor Obert, o potser després House. Són sèries en què apareix amb molta força el que és la terminologia mèdica. A Cor Obert hi havia també termes populars, però House, tot i que s'ha fet en castellà, el fenomen seria similar i es dona molta més visibilitat al que són les denominacions tècniques mèdiques, que són més ampuloses, més donen aquesta aparença de cosa greu o que té més impacte, que és el que vol remarcar la sèrie.
6: I té algun patró tota aquesta terminologia de les malalties?
7: Justament la terminologia mèdica està formada a través de peces com un Lego, que moltes vegades són formants clàssics que per ells mateixos ja tenen un significat. És a dir, que si tu has estudiat llatí i grec i tens una mica d'interès, és molt fàcil, per exemple, entendre que esplenectomia és un terme compost d'esplen, que vol dir melsa, i ectomia, que vol dir que te l'extreuen. Quan es parla d'una apendicectomia, estem parlant d'una extracció de l'apèndix, però l'apèndix també en podem dir apendicitis, i això vol dir que té una inflamació. És a dir, que si tu coneixes els formants i els significats de prefixos i sufixos, pots arribar a entendre aquest llenguatge mèdic, que és més precís i més descriptiu.
6: Antònia, i quina influència ha tingut la pandèmia en tot això? Com la vau viure, el TERMCAT?
7: El cas de la pandèmia, de la irrupció del coronavirus, va ser realment un abans i un després per tothom, però també pel treball terminològic i particularment en l'àmbit de la salut, la rapidesa a respondre les qüestions que es plantejaven. Recordo perfectament que va ser entre gener i febrer que es va començar a sentir a parlar primer de coronavirus, que de fet va ser declarat el neologisme de l'any 2020. Vam saber que existia un virus particular a Wuhan que causava una malaltia letal. Quan això es va transformar en pandèmia, aquest terme també va irrompre en l'actualitat pública i després van anar caient en allò com en comptagotes tot el que l'actualitat anava posant davant nostre. El nom de la malaltia, el nom del virus, la diferència entre la mascareta o màscara FFP2, FFP1, què és la PCR? Aquí va passar una qüestió que també vam valorar com molt interessant, que és que termes de llenguatge molt especialitzat van començar a circular per tot el món. Per tot el món, eh? Amb un nivell de llenguatge popular i, per tant, des del punt de vista terminològic, van passar a ser menys termes i més paraules de llengua general i llavors es van desdibuixar. Perquè avui dia pràcticament tothom sap què és un test d'antígens. Però si preguntem, i què fa un test d'antígens? Molt poca gent ho sap, i potser no importa, perquè el que importa és que sapiguem per què el fem servir.
8: I que surti negatiu, no?
7: Exacte. Per exemple, també es va haver d'explicar què volia dir un fals negatiu, un fals positiu, termes molt específics en llenguatge mèdic que potser qui ha tingut contacte amb analítiques sovint ja sap què vol dir. Però, clar, és el moment en què la circulació d'aquests termes es fa general, es fa universal, i per tant arriben molts inputs en un espai molt curt de temps. I tot això s'ha d'endreçar. Des del punt de vista de la nostra feina vam haver de donar una resposta molt ràpida perquè, per exemple, els locutors de la televisió i de la ràdio ens preguntaven i com hem de llegir això de Covid? Covid? Covid? Covid? Hi havia moltes pronúncies possibles i això no estava fixat.
8: I com s'ha de fer correctament?
7: Des del principi vam tenir molt clar que Covid havia de ser femení, la Covid, com la grip o altres malalties. Perquè, de fet, en l'acrònim original, Covid venia de disease, malaltia. Per tant, havia de ser femení, però en canvi la gent deia el Covid. És incorrecte? No, perquè també hi ha paraules catalanes que tenen una pronúncia plana d'aquest tipus. Per tant, els arguments que teníem per dir això sí o això no eren molt barrejats. Finalment, va ser l'Institut d'Estudis Catalans que va donar entrada en el diccionari normatiu Covid amb minúscules i com a forma femenina, i per tant aquí es va acabar el debat. S'està també a l'aguait de l'evolució que pugui tenir a termes, a dir, si els parlants se sostenen a dir que és el Covid, potser d'aquí un temps s'haurà de replantejar. Però, vaja, jo crec que entre metges he pogut constatar que l'ús de la forma femenina és bastant estable.
4: El diccionari TermCat.
8: Les tres paraules del podcast d'avui són transgènere, cultura de la cancel·lació i porc esqueixat. Som-hi!
4: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
8: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
4: Cultura de la cancel·lació. Pràctica que promou el boicot a una persona i la seva activitat professional, especialment un personatge públic i en el marc de les xarxes socials, per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada.
8: En els últims temps són nombrosos els actors, cantants o figures conegudes que han estat cancel·lats per alguna de les seves actituds. El verb cancel·lar té una base llatina, cancellare, que volia dir traçar unes ratlles creuades sobre un text per anul·lar-lo. D'aquí ha passat a l'ús que se li dona en l'àmbit de la informàtica, on fa referència a deixar d'executar una acció, i per la més que probable influència de l'anglès ha passat a contextos propis de les xarxes socials i la comunicació.
4: Porc esqueixat. Preparació de carn de porc, generalment espatlla cuita a baixa temperatura durant molta estona, de manera que la carn es desfà i se separa de l'os, i esqueixada, a la qual s'afegeix salsa barbacoa.
8: Aquesta elaboració culinària està feta a base de porc i ens ha arribat dels Estats Units, com el Bruce Springsteen. Es caracteritza per tenir un sabor intens gràcies a un marinat fet amb una barreja d'espècies que inclouen pebre, orenga o comí. El porc esqueixat es pot servir en un plat, però el més habitual és menjar-ne en entrepà, amb pa tou, com el de les hamburgueses, o bé amb tortilles o fins i tot amb pa de pita. També se li poden afegir condiments, com pastanaga ratllada, ceba o alvocat.
4: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Paraules Habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Sequera. Absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
8: Sequera és un terme que, malauradament, tenim a l'ordre del dia a tots els informatius, també els de la xarxa.
9: La sequera ha estat un dels detonants que han portat a pagesos i ramaders a mobilitzar-se.
8: L'escoltem a les notícies dia sí i dia també. Però sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del Termcat, que és la Marta Sabater.
10: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període. I es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola. I la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
8: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
10: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... Clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que ens diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
8: Marta, i ara mateix on som?
10: Som en tot, estem en tot, és a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte i evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
8: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
10: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
8: I quines més tens a la llista, Marta?
10: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. I és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però la pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
8: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
10: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
8: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
10: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, a aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del Termcat prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
8: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, dessalinitzadores. Si el bacallà és de sala, per què ens compliqueu la vida als locutors?
10: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. De salar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específica a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
8: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
10: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
8: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la dessalinitzadora.
10: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
4: El diccionari TermCat.
8: Els tres termes del podcast d'avui són pastuc o pistatxo, espai ultraterrestre i higiene alimentària. Som-hi!
4: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxia vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
8: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistatxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
4: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
8: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
4: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
8: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
11: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
14: No, primer has de fer la digestió.
13: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
14: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
15: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
16: Ràdio Tordera.
4: Paraules Habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Maionesa. Salsa feta batent rovells d'ou amb oli, sal i una mica de llimona o vinagre.
8: Aquest Paraules Evitables el comencem a la cuina, enfrascats en la química d'una maionesa. Parlo de química perquè sí, la tècnica per fer una maionesa la trobem també a molts laboratoris, que de fet són cuines, però molt més sofisticades. Per provar aquesta hipòtesi, avui escoltarem el químic del Termcat, que és l'Òscar Aznar. Òscar, comencem per la maionesa, si et sembla. Què la fa possible?
17: La maionesa és, diguéssim, una mescla que s'anomena emulsió, perquè el que estem fent és barrejar dos líquids que en principi són immiscibles, que són l'aigua i l'oli. El que fem és, mitjançant aportar energia, que pot ser agitació o temperatura, això fa que queden gotetes d'oli passades dins de l'aigua. I llavors hi ha una substància que ajuda a que es mantingui, perquè, esclar, si tu això ho deixes, això s'acabarà separant i tornaràs a tenir una capa d'aigua i una capa d'oli. Però gràcies als emulsionants, que serien la lecitina de l'ou, algunes proteïnes de l'ou, que fan com una barrera, es posen al lloc de contacte entre les gotes d'oli i l'aigua i eviten que hi hagi aquest contacte i que llavors les gotes d'oli es tornin a juntar i que se separin les dues fases.
8: I per això se'ns talla la maionesa, perquè no la remenem prou bé?
17: Hi ha diferents raons per les quals es pot tallar la maionesa. Per exemple, si no respectem la proporció d'oli i aigua, perquè, és clar, tu pots tenir les gotes d'oli dispersades dins de la base d'aigua si tens una certa proporció. Si tens massa oli, les gotes no podran estar prou separades. I si tens massa aigua, doncs, evidentment, llavors no arribaràs a fer una maionesa. Però també, clar, si tens la maionesa feta i deixes que s'evapori o s'escalfa, doncs estem alterant aquesta proporció. I arribarà un punt en què el percentatge d'oli serà molt alt, també es tallarà. O també per temperatura, a 70 graus, per exemple, les proteïnes aquestes de l'ou es coagulen. Llavors ja no fan la feina de protegir les gotes.
8: Tot apuntat. Tenim clar com emulsionar o no la maionesa. Però hi ha altres coses que puguem emulsionar? Persones, per exemple?
17: Jo potser no utilitzaria emulsionar en grups de persones, perquè una emulsió és quan barregem dues coses que en principi són immiscibles. I jo crec que no hi ha gent immiscible. Tots som humans, tots som iguals, i jo diria integrar, barrejar, però no li diria emulsionar, perquè, clar, partiríem de la base de que hi ha grups de persones que no es poden unir.
8: Doncs tornem a la cuina, o en el teu cas al laboratori. Són dos entorns, com dèiem, feu coses ben semblants, oi?
17: A la cuina el que fem és transformar els aliments, els escalfem, els barregem, separem coses, extraiem sucs d'alguns sòlids, i això és exactament el que es fa als laboratoris, que també doncs, tens substàncies, tens mostres i extraus compostos d'elles o les escalfes, les transformes. Per exemple, quan vols analitzar els contaminants que hi ha en múscul de dofí, has d'escalfar aquell múscul de dofí, posar-li uns dissolvents que tinguin afinitat pels contaminants que vols extreure, llavors amb el contacte i la temperatura i la pressió, aquests contaminants passen cap al solvent, llavors tu aquest solvent l'apartes i després pots evaporar part del solvent fins a obtenir una solució més concentrada dels contaminants que tu estàs intentant analitzar per després posar-los a l'instrument que te'ls analitza.
8: Ei, Òscar, que quedi clar que a la cuina del Paraules Evitables no ens dediquem a cuinar dofins.
17: No, els dofins no els cuinem, però, per exemple, això és el que passa quan tu estàs fent un brou. L'extracció sòlid líquid, tu poses allà verdures i carn i poses aigua i poses temperatura i llavors el que estàs fent és que hi ha alguns compostos, algunes substàncies d'aquestes verdures i d'aquesta carn que passen al líquid, l'aigua, que és aquest solvent que tu tens per extreure uns components que t'interessen d'aquells sòlids prou o contaminants del múscul de dofí.
8: I de la família de l'aigua amb coses també tenim, atenció, la lixiviació.
17: La lixiviació seria una extracció sòlid-líquid, però en aquest cas el sòlid el tenim polvoritzat i el líquid passa per gravetat a través d'aquest sòlid. Quan fas el cafè, tens el cafè en pols i llavors l'aigua va passant a través del cafè en pols i al final t'està extraient cafeïna.
8: I més coses que fem amb líquids, Òscar?
17: La condensació, hi ha un vapor que n'estàs fent que es torni líquid, no? Que és una cosa que veiem a la cuina, doncs això, doncs estàs fent un brou i a la tapa es condensa l'aigua. Però també quan estàs destilant, per exemple, tens dos líquids que un és una mica més volàtil que l'altre, s'evapora a temperatures més baixes, llavors tu escalfes aquesta mescla dels dos líquids, el que és més volàtil s'evapora primer i llavors tu fas que condensi en un altre recipient.
8: I sense foc també hem de parlar de la maceració.
17: La maceració té a veure amb la baixa temperatura. Per exemple, per fer la ratafia, l'aguardent, doncs tu tens unes herbetes, les poses en l'aigua i va extraient a poc, sense arribar a la temperatura que fèiem potser amb el brou. I això al laboratori, quan has d'extreure compostos que amb la temperatura ens podrien degradar, en comptes de fer allò que dèiem de li poses temperatura o pressió, el que sigui, doncs també ho deixes en dissolvent un temps i llavors a poc, a temperatures baixes, pots extreure aquests compostos sense destruir-los.
8: Ja posats a refredar? Òscar, el paper de la nevera és clau per evitar la proliferació de vida, oi?
17: Tots els aliments els posem a nevera perquè tot el que tingui humitat pot crear vida. O sigui, on hi ha humitat hi haurà vida. Quan hagis cuinat alguna cosa i hagis de posar-ho a la nevera, espera't una mica que es refredi per no donar feina extra a la nevera i per no escalfar les altres coses que hi hagi al voltant, però no t'esperis tampoc a que allò estigui fred ja de nevera, perquè, esclar, a més temperatura afavoreix més que es creï vida.

0: És una cuina ja així d'un lloc que tenim molta clientela i que sigui allò de nivell, ja veuràs que no s'assembla a la teva cuina. Sembla més ja com una nau industrial, segons com.
1: I la gastrociència?
0: És aplicar la ciència a totes les coses que tenen a veure amb la cuina. Per exemple, aquests estudis de neurologia i coses així, de quin color o quina textura afecta els nostres sentits, i és analitzar des d'aquesta òptica científica com qui menja percep les coses, no? Buscar textures, buscar el punt de cruixent, buscar que si aquest color et transmet no sé què. Això, clar, pensant en neurologia, si pensem en física i en química, podem entrar en desverificació, coses així. Gastrociència, doncs, això, aplicar la ciència a tots els aspectes de la gastronomia.
1: Òscar, i aquí entraria l'efecte Magdalena de Proust o els macarrons de l'àvia?
0: Això seria una mica això que dèiem de la neurologia de la cuina, no? Hi ha menjars que tu et recorden aquests moments, aquests sabors de la teva infància, i clar, allò que deies, oh, el menjar de la meva mare o el menjar de la meva àvia era el millor del món. No necessàriament era el millor del món, però sí que era el teu moment com més feliç, més despreocupat. Llavors, associes aquells sabors, aquelles textures, aquella felicitat, i llavors quan reconeixes allò, et transportes allà, i pot ser que no sigui objectivament un menjar més bo, però sí que tu te'l sents més bo.
2: El diccionari TermCat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són micromasclisme, pàgina de respecte i camper. Som-hi!
2: Micromasclisme. Comportament interpersonal legitimat per l'entorn social que contribueix d'una manera poc perceptible a la discriminació de la dona en la vida quotidiana.
1: El micromasclisme és a la base d'altres formes de violència de gènere més evidents o agressives, com el maltractament físic, sexual o psicològic. El terme inclou el prefix d'origen grec micro, que vol dir petit, a la base del masclisme, un terme d'ús molt general, però relativament recent. De fet, les primeres aparicions del mot en català són dels anys 70. Masclisme és un concepte que, partint del terme mascle, designa una actitud basada en la falsa superioritat de l'home sobre la dona.
2: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
1: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
2: Camper, furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
1: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost

0: i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes.
2: L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
3: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els PIFAS i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
1: Una jornada on també us expliquem que s'executa la neteja de la vegetació del campanar, tal i com anunciàvem fa uns dies. El consistori havia signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres, ho recordava l'alcaldessa.
3: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, per temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garantia de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: La C32 entre Tordera i Sant Adrià serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat.
2: El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre els vehicles i la infraestructura.
1: Oncolliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica.
2: A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada.
1: En esports, l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de Preferent.
2: El conjunt tordarenc ja coneixen la seva nova realitat a Preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents descendits i 3 descendits de Divisió d'Honor.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal i del temps. El primer apunt de la veu d'en Joaquim Serra.
4: Malgrat les últimes hores han estat càlides, hem tingut una normalització tèrmica, podríem dir, des del cap de setmana, i que encara perdurava ahir amb uns valors raonables. De tota manera, això ha d'anar canviant al llarg dels pròxims dies, i és que tornarem a tenir una nova patacada càlida que, amb un petit parèntesi que tindrem divendres, ens afectarà com a mínim durant una setmana i mitja. Aquest divendres hi haurà el pas d'una petita bosseta d'aire fred en alçada que podria afavorir algunes nuvolades, creiem que sense precipitació, ja ho acabarem de veure, però en qualsevol cas les temperatures avui pugen una mica i demà pujaran encara més, ja amb algunes màximes demà fregant els 35 graus cap a l'interior de la comarca. No cal dir que tindrem un temps estable, assolellat, tant avui com demà, amb vents fluixos aquest matí, encara variables, imposant-se el vent de component sud-est de cara a aquesta tarda, i demà, bàsicament, vent de component sud, que durant la tarda podria ser lleugerament moderat, amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar força tranquil·la.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com la que viu actualment Tordera amb el paràmetre de pifes a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió de Tordera amb la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar els terminis previstos inicialment de 3 anys, estimant que en un termini de 3 mesos es disposarà del projecte de connexió per abastir el municipi amb garanties de futur. Ho explicava, ho avançava a Ràdio Tordera l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Tordera no està connectat a la desaladora. Tordera només ens abastim de l'aigua de l'aqüífer de la Tordera. Per tant, no tenim alternativa més que l'aqüífer. Això no passa a altres pobles com Palafolls, Malgrat o Blanes, que sí que estan connectats a la desaladora. Per tant, ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta, connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur. Aleshores, sí que puc informar també que aquesta setmana hem parlat amb el director d'ATL, que és l'empresa pública gestora que se'n cuida de la desaladora de Blanes, i ja ens ha confirmat que s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte. Per tant, avançaríem els terminis aquells que parlàvem inicialment dels 3 anys, en 3 mesos tindrem el projecte de connexió i, per tant, avançarem ja en la solució definitiva. Això sense oblidar la instal·lació de filtres, eh? Ho farem igualment per no demorar més la situació, perquè al final les obres d'execució també han de passar uns processos de contractació pública que també s'allarguen en els temps i, malgrat no és una obra excessivament grossa per part d'ATL, perquè la canonada pràcticament ens arriba fins a Tordera, sí que és complexa perquè hauran d'arribar la canonada fins al dipòsit de Marreixac i d'allà nosaltres n'haurem de fer una canonada de baixada que resoldrà altres molts problemes, però en qualsevol cas sí que m'agradaria dir que en això l'ATL també s'ha posat, o l'ATL en aquest cas s'ha posat molt a disposició de l'Ajuntament per avançar en els tràmits que teníem previstos a inici de mandat. Parlàvem d'aquests 3 anys i poder abans de 3 anys ja estarem connectats a Tordera amb la desaladora.
0: Malgrat aquest procés, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i també a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir-ho a les tarifes de la ciutadania.
2: La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Ahir es van fer els treballs de neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori havia sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar una passamans a les escales per a garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Ho explica Elisabet Mejías.
1: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
2: Per poder dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament havia formalitzat un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries.

0: La Generalitat ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu una inversió de 66 milions d'euros fins al 2030 per modernitzar la xarxa viària catalana i preparar-la per a la mobilitat connectada i autònoma. Entre les actuacions previstes destaca la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un dels nous corredors connectats intel·ligents que el govern vol tenir en funcionament a partir del 2027. També es desplegaran projectes similars a la C31, la C33, la C16, la C17 i la C58. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i la infraestructura. També es preveu dotar de cobertura 5G tots els túnels de titularitat de la Generalitat. A més, el govern impulsarà un besó digital a la xarxa viària metropolitana, una eina que permetrà monitoritzar l'estat de les carreteres i del trànsit en temps real per millorar la gestió de mobilitat. L'objectiu és transformar progressivament els prop de 6.000 quilòmetres de carretera de la Generalitat en una xarxa més segura, eficient i preparada per a les noves tecnologies de la mobilitat.
1: L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.502 euros a la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb els fons recaptats durant la darrera edició d'Oncotrail. El nou equipament ja funciona a l'Hospital de Dia Oncològic i permet millorar l'atenció a les persones amb càncer que han de seguir tractaments de quimioteràpia. L'ecògraf facilita la col·locació de vies centrals guiades per imatge, una tècnica que augmenta la precisió del procediment, redueix les molèsties per als pacients i disminueix el risc de complicacions. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractament de llarga durada.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Parlem de l'Atlètic Club Tordera, que s'estrenarà el grup 4 de preferent. Els torderencs ja saben quins seran els seus rivals per a la propera temporada. Després d'haver aconseguit un merescut ascens compensat, el conjunt torderenc ha quedat oficialment enquadrat dins el grup 4 amb rivals de la delegació de Girona. La nova categoria de preferent planteja un escenari complex, on l'Atlètic es trobarà amb una barreja d'experiència i noves il·lusions. La nova lliga reflexa els canvis en les categories que ha fet la Federació Catalana de Futbol, ja que dels 14 equips que conformen el grup, 11 són conjunts ascendits i els altres 3 equips que han descendit de divisió d'honor: el Girona Futsal, el Riudellots i el Malgrat. La resta d'equips són el Caldes de Malavella, el Ripoll, el Vall-llobrega, el Fontcoberta, l'Hostalriquenc, l'Atlètic Vidreres, el Lloret, el Vilafant, els Joves de Vidreres i el Sant Gregori. Així doncs, aquesta diversitat promet una temporada molt exigent per l'Atlètic Club Tordera, que en breu començarà la pretemporada amb entrenaments a portes obertes per reforçar l'equip. De moment encara no s'ha publicat el calendari amb la data exacta de la primera jornada de Lliga ARPA preferent. Però seguint els patrons d'anys anteriors establerts per la Federació, les lligues territorials d'aquestes categories acostumen a arrencar entre l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.

0: en la comarcal, l'AD Federal Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. Ho amplia Melina Morilla.
1: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Premià de Mar i Premià de Dalt tornaran a ser l'escenari del Premià del Mal. El Festival de Novel·la Negra ha presentat la programació de la seva tercera edició. Ho amplia Manel Ferrer.
2: El Festival de Novel·la Negra Premià del Mal ha presentat la programació de la seva tercera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen reunirà escriptors, periodistes, criminòlegs, investigadors i membres dels Mossos d'Esquadra per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el Dia Més Negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Impulsat per l'escriptora Susana Hernández i l'associació Camp Ballarià, amb el suport dels ajuntaments als municipis, el Premià del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català de dedicades a la novel·la negra i al true crime.
3: I anem a parlar del temps, de la previsió de cara a les properes hores i jornades, els detalls amb en Joaquim Serra.
4: Després de la normalització tèrmica que vam tenir el cap de setmana i que encara es va mantenir ahir, de mica en mica les temperatures van pujant, la calor no vol afluixar i sembla que continuarem nosaltres com a mínim durant una setmana i mitja més. Especialment intensa serà la calorada de cara a aquest proper cap de setmana i principis de la setmana vinent amb temperatures que tornen a ser molt altes i probablement s'hauran de tornar a activar alertes per la forta calor. Mentre això no arriba, avui encara les temperatures es mantindran frenades. Les més altes cap a l'interior de la comarca, cap als 33, potser arribin els fregals 34 graus. Són calor, temperatures càlides, però dins del que podríem qualificada normal en aquestes alçades de l'any, mentre que a prop de la costa tindrem valors entre els 31 i els 32 graus. Tot això amb vents que bufaran fluixos novament, vents de mar cap a terra aquest matí i abans del migdia, de fet, i també aquesta tarda amb alguns nuvolets poc importants i amb una situació marítima més tranquil·la. Hi havia encara una mica de mar de fons, de la tramuntana que va bufar durant el cap de setmana, però aquesta mar de fons ha d'anar desapareixent paulatinament en les properes hores i aquí a la franja costanera tindrem bàsicament la mar arrissada amb una mica encara de marejol. Pel que fa a la predicció de cara a demà, aquí la temperatura ja puja una miqueta més, ja podrem fregar els 35 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa els 33. Vents fluixos novament, altre cop vent del sector sud, com a molt lleugerament moderat a la tarda i pel que fa a la situació marítima que continuarà dominada per el marejol al matí, àrees, petites àrees de maror durant la segona meitat del dia, però vaja, poca cosa. L'estat del cel, com avui, tornarà a estar dominat pel sol a tota la comarca de cara a demà passat, de cara a la jornada de dijous, doncs esperem que tot continuï igual ja en aquestes acaballes del mes de juliol amb una nova glopada d'aire càlid que ens portarà, doncs això, temperatures de rigorós estiu novament de cara a dijous i també divendres, tot i que divendres passarà una mica d'aire fred en alçada i això podria afavorir algunes nuvolades que podrien fer baixar una miqueta les temperatures. Però, en general, com dèiem, continuarem amb força calor que s'accentuarà més de cara al cap de setmana.
5: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
6: ¿Ya? Hola, me llamo Alejandro Campos, tengo 14 años y este es mi segundo libro publicado, Salvavidas. Un libro que habla sobre el bullying, acoso sexual, acoso familiar y muchos temas más que vais a poder encontrar en 296 páginas.
7: ¿Qué te aporta hacer que esta segunda parte?
6: Vi que al público le gustó mucho la primera parte y al ver que habían más de 200 personas pidiéndome una segunda parte, me fui valiente y decidí escribir este libro.
7: ¿Cuánto tiempo te ha aportado a escribir esta historia?
6: Este libro no sé si llegó al año, pero sí que puedo decir que es el mejor libro que he podido escribir hasta ahora.
7: ¿Qué has sentido y cómo han sido estos meses de escritura?
6: Estos minutos han sido lo mejor que he podido hacer, ya que este libro no solo ayuda al público que lo lee, sino que también me ayuda a mí a pensar y ayudarme a ideas del futuro.
7: ¿Qué es el más difícil de escribir una segunda entrega?
6: Yo creo que lo más difícil es compaginar historia con historia, ya que este libro no es la misma historia que la primera. Y ponemos personajes nuevos, personajes antiguos, y al momento de compaginar se hace más difícil.
7: ¿Cómo has viscut tú y los teus amics y familia todo aquest procés tant de escritura com de publicació?
6: Con amigos bastante bien, con familia muy nervioso, ya que cuando lo fui a enviar tuve muchos problemas con contratos y tal, pero finalmente después de una semana se consiguió.
7: ¿Va ser molt difícil trobar una editorial o alguna manera de publicar aquest llibre?
6: No, sinceramente no fue nada difícil, ya que contacté con Amazon y Amazon me ha dado contrato para dos libros más.
7: ¿Dónde has traído la idea de aquest llibre?
6: Esta idea ha hecho 50% cosas que han pasado en este pueblo y en otros pueblos y casos familiares, y el otro 50% es todo ficticio.
7: ¿Cómo han distribuido las horas de escritura? ¿Es más fácil, es fácil de compaginar-ho amb els estudis?
6: Es bastante difícil, ya que con los estudios tengo que esforzarme bastante, pero aún así he puesto mucho de mí y lo hemos conseguido.
7: Has dit diverses vegades que aquests llibres estan inspirats en història real. ¿Creus que aquesta experiència està marcada la teva vida?
6: A mi esta historia me ha marcado bastante, ya que son, como he dicho, temas familiares, pero con este libro he conseguido desahogarme de lo que llevaba años comiéndome.
7: ¿Y penses fer més parts d'aquesta història o penses continuar publicant altres llibres?
6: A finales de año que viene, tengo pensado sacar el último libro de esta saga, Cenizas, ya que creo que no hay mejor forma que acabarla que con un libro de 400 páginas y muy bonito.
7: De gran, ¿te agradaría seguir dedicarte a la escritura?
6: De mayor sí que me gustaría seguir escribiendo, pero si el destino me dice que no, yo hago lo que tenga las manos.
7: ¿Quin autor o autora t'inspira més?
6: El autor que más me ha inspirado hasta el momento es Eloy, de Invisible, ya que el cómo escribe es muy bonito, cada palabra te entra en el corazón y ese libro nunca se olvida.
7: ¿Has rebut ajuts per part de la teva família, per exemple, idees, inspiracions, correccions?
6: Sí que he tenido bastante ayuda con mi familia, ya que al terminar el libro no solo me lo mira Amazon, sino también mi familia para darme consejos de mejora.
7: ¿Cómo ha sigut el feedback d'aquests llibres i reps comentaris positius del que fas?
6: Este libro sí que ha petado bastante en el mercado y los comentarios positivos sí que he de admitir que he tenido bastantes y muy positivos, pero también he tenido bastantes negativos, ya que esta historia está contada en español y hay mucha gente que no le gusta.
7: ¿Hi ha algun personatge amb qui et sentis especialment identificat?
6: Sinceramente me siento inspirado con todos los personajes de esta historia y del libro anterior, ya que todos son muy puros, muy bonitos.
7: ¿Quin escena o capítol t'ha agradat més escriure i per què?
6: El capítulo que más me ha gustado escribir ha sido el primero y el último, ya que empieza con mucha acción y acaba con muchísima acción.
7: ¿Y quién ha estat el moment més emocionant de tot aquest projecte?
6: El más emocionante fue al ver que se publicó, que por fin después de un año lo había vuelto a conseguir y que todo el mundo estaba conmigo.
7: ¿Quién es el mensaje que vols transmitir amb aquest nou llibre que tens?
6: Con este libro quiero transmitir un mensaje de paz, de que todas las personas pueden, pase lo que pase, que sigan adelante y que sean como son.
7: ¿Qué te agradaría que sentissin els lectors quan acabin de llegir el llibre?
6: M'encantaria que sientan paz, ya que yo también la he sentido escribiéndola, que sientan que pueden confiar en gente que tienen una mano en la que apoyarse.
7: ¿Y qué les dirías a todas aquellas personas que viuen aquestes situacions d'assetjament escolar?
6: Les diría que sean ellos, que no cambien por otras personas, que son muy bonitos tanto por dentro como por fuera, que ellos pueden con todo y que nunca piensen en acabar con su vida.
7: I per últim, quin consell els donaries a totes aquelles persones que tenen por de publicar un llibre?
6: Que sigan adelante, que si ellos creen que lo van a hacer bien, que sigan, porque es una etapa muy bonita, aunque te tome años, años y años, creo que es lo mejor que puede haber.
7: Molt bé, pues fins aquí la entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Alejandro.
8: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
9: Estem al cap de Tordera, som a l'àrea de pediatria, estem amb el pediatre en àmbit del cap de Tordera català.
10: Molt bé, i tu?
9: Molt bé, també. Avui amb tu volem conèixer un... No sé com definiríem si és un símptoma, és una dolència de la febre, que és una cosa que imagino que pediatria deu ser el pa de cada dia.
10: Doncs sí, és el pa de cada dia, és comú, és un símptoma, la febre és un símptoma.
9: Per tant, estaríem parlant d'un fet que es pot repetir davant de molts quadres diferents.
10: Molts quadres diferents, exacte. Per exemple, també, no? De vegades venen i els vacunem en una revisió i hi ha vacunes que poden donar febre. Llavors, penso que és un tema a parlar interessant i important i podríem, no?, aclarir...
9: Què és, primer de tot, exacte? Si, abans d'aclarir la definició, potser primer de tot científica, podríem dir, uh-huh. I després podríem traslladar-ho també a les llars per poder-ho identificar.
10: Val. La febre, en nens molt petits, bebès, la definim entre 37 i mig i 38, en un termòmetre que posarem a l'aixella. Val? Ens agrada els termòmetres a l'aixella, no a l'anus, que ja abans hi havia termòmetres rectals, es feien servir termòmetres rectals.
9: I els que van amb...
10: I els que van amb la... Sí, hi ha altres que van al front o a l'orella. Aquests s'han fet servir molt arrel del Covid, no? Que perquè no toquéssim, no? Els pacients i així, però els més segurs són els que es posen a l'aixella, a temperatura axilar. Uh-huh. Val? Que, per exemple, si tu tens un timpà inflamat i poses el termòmetre, no? D'aquests d'orella, et pot donar més temperatura perquè hi ha més irrigació, per exemple, en aquell moment, no? Igual la temperatura al front. Si tinguessin les famílies aquest tipus de termòmetre, jo recomanaria agafar temperatura, per exemple, del front, del pit, de l'esquena, com de diferents llocs, i fer una mitja. Perquè quedar-te només amb la temperatura amb aquests així d'un lloc només, no ho recomano. Uh-huh. Val? Diguéssim que l'ideal és un termòmetre dels aquests de digitals, no? A l'aixella. Val? Nens molt petits, entre 37 i mig, 38, hem ja d'estar al tanto. Val? En nens més grans i adults, la febre comença als 38. Val?
9: Abans de la temperatura, dels graus, hi ha altres indicadors que ens poden fer sospitar que hi ha febre? O en principi aniríem per aquí sempre?
10: Home, la definició de febre és comprovar que la temperatura està aixecada. És veritat que després, no, com a pares, a casa, doncs, bueno, pots veure que el nen està més moix o que el notes, el toques, no? O sembla que està calent. Això no és té febre, no? Sembla que està calent, li poso el termòmetre i miro si realment té febre, no? Sí?
9: Sí.
10: Ah, ok.
9: Molt bé, seguim definint la febre. Ens explicàvem què és aquest augment de temperatura, per què el cos fa això?
10: Doncs una manera de resumir-ho és que el cos es defensa pujant la temperatura. Quan hi ha una agressió, normalment, d'un microbi, no? Que és el que, com a pediatres, no? Veiem un microbi que el podem posar amb una vacuna, no? Que és una infecció controlada, amb intenció de que el cos fabriqui defenses per estar protegits, o una infecció natural, no? De les que agafem el microbi entra al cos i el cos detecta aquesta agressió, aquesta invasió de dolents, i es defensa pujant la temperatura. Jo als pares els explico, els dic que el cos pretén fregir o cuinar aquest microbi. Nosaltres cuinem els aliments per això, per seguretat, per treure els microbis del menjar.
9: Tenim identificada que tenim febre, què s'ha de fer?
10: Val, podríem veure com està el nen, vale? Detectem que hi ha febre i com està el nen. La tolera, no la tolera, es troba bé? Si es troba bé, estem amb un 38 i mig, i el nen està bé, no hauríem de fer res especial. Observar, veure què passa. Hem de fer quan no està bé el nen, no? Si veiem que està molt xafat, molt com endormiscat, hem de donar un antitèrmic, veure que baixa aquesta temperatura. També podem fer el que es diuen mesures físiques, que és treure roba, i veure si traient roba podem ajudar, no?, a baixar aquesta temperatura. O inclús, de vegades diem un banyito, no?, un bany, sempre amb aigua templada, no amb contrastos grans de temperatura, eh? No podem posar aigua freda perquè podria ser perillós
9: templada,
10: pel cos.
9: Templada, què entendríem?
10: No, que no cremi l'aigua, agradable, no? Tocant amb el colze, que és una zona com molt sensible, no? Que sigui agradable, però que sobretot que no estigui l'aigua freda. I bueno, això, intentar baixar la temperatura i veure com respon el nen quan baixa la temperatura. Quin estat general té el nen quan hem tret aquesta febre. Sobretot, el més important no és que hi hagi una febre molt alta, sinó és com està el nen. O la persona, no? Però en aquest cas estem a pediatria, parlem de nens. Perquè l'estat general del nen, del pacient, és el que ens diu la gravetat, no pas la quantitat de febre que tinc. Pots estar molt greu amb una febre de 38,5 i no estar greu amb una febre de 40.
9: Mm-hmm. Ens deies que la febre forma part de diferents malalties. La febre apareix abans, apareix durant, o depèn de cada cas la febre apareix en un moment determinat, o pot aparèixer sola, sense tenir sensació de que passi alguna cosa més?
10: La febre és, diguéssim, quan ja la malaltia està donant la cara, no?, en plena ebullició, per dir-ho així. Hi ha microbis que tenen un període d'incubació molt, molt llarg, no?, per exemple, les que veiem a pediatria o que veiem a pediatria, perquè ara amb la vacuna ja no veiem tant, la varicel·la té una incubació de 15 dies i en aquest període, no?, de 2 setmanes ja estem contagiant els altres. Per tant, la malaltia ja hi és, però encara no està donant la cara. En el moment en què ens comencem a trobar malament i puja aquesta febre, comencen a sortir les pupes, no?, és... diguéssim que és quan dona la cara, no? Però la malaltia ja hi era. Mm-hmm. Sí? No sé si respondre.
9: Sí, el fet això de quan apareix i si normalment també va acompanyat d'altres símptomes quan apareix la febre.
10: Sí, a mi m'agradaria que entenguéssim que no és tant una febre alta el que ens ha d'espantar, que hem de pensar que la febre és que el nostre cos funciona, està responent a un atac, per tant, no? El nostre cos sap respondre. Com podem fer per baixar, no?, aquesta temperatura, que hem parlat de les mesures físiques, i ara, si vols, parlem de les medicacions que podem tenir a casa i fer servir. I com, o sigui, no és tan important això, la temperatura alta, sinó com està el nen. Inclús si quan li he baixat la febre i ja no té febre, el veig molt xafat, llavors és quan m'he de preocupar.
9: Hem parlat de la febre, l'hem explicat una miqueta, també la presència que pot arribar a tenir a casa, no?, amb aquest infant, això que ens explicaves, no?, de si la febre és alta o és baixa, el que compta, insisties, eh? Amb això has sigut molt contundent de valorar l'estat d'aquest infant. Com la podem tractar? Ens has explicat els bàsics, no? Podríem dir de tractar la febre amb això, amb mirar de baixar la temperatura d'una manera o d'una altra, però entenc que també hi ha altres mitjans per poder-ho fer. Quins recomanaries utilitzar a casa, també, a nivell de, no sé, de medicament, d'antitèrmics, explicaven-nos quins són aquest tipus de medicaments.
10: Val. En pediatria fem anar dos, principalment. Vale? El primer de tots que el podem fer servir des de que l'infant neix és el paracetamol. D'acord? Es donen en forma de xarop, sobretot els més petits, conforme van guanyant més pes, perquè els medicaments en pediatria s'han de dosificar segons el pes del nen. Val? En això podem consultar a la Generalitat, no? Al CatSalut, i podem mirar-ho també al prospecte, i segurament ara, avui en dia també, la intel·ligència artificial, no? Segur que ens donaria les dosis que podem donar, val? Però bueno, sobretot saber que cada pes és una dosificació i que des de ben petits, com la primera elecció és el paracetamol, vale? Hi ha noms comercials, hi ha els genèrics, que és paracetamol, hi ha moltes cases, i el més conegut amb nom comercial és el Apiretal, però tots són paracetamol. Es dosifica per pes, com t'he dit.
9: Hi ha algun altre medicament més enllà del paracetamol?
10: Sí, l'ibuprofè, no? Ibuprofè, que es pot fer servir a partir aproximadament dels 9 mesos. De vegades el fem servir una miqueta abans, però és d'indicació mèdica. Val? A partir dels 9 mesos l'any es pot fer servir també a casa. L'ibuprofè no té un plus respecte al paracetamol. Té una propietat que el paracetamol no té, que és que també és antiinflamatori. I de vegades hi ha alguns tipus de febre que ens va bé fer servir l'ibuprofè en lloc del paracetamol. Per exemple, una otitis, que hi ha molta inflamació i fa molt de dolor, a part de tractar la febre, estaríem tractant també, no?, aquesta inflamació i aquest dolor. Llavors, l'ibuprofè és molt fàcil de saber dosificar. Els explico als pares una regla mnemotècnica, que és que la quantitat total d'ibuprofè que li podem donar a un nen és el seu pes. És a dir, per exemple, un nen que pesi 15 quilos, li podem donar en tot el dia 15 mil·lilitres. El dividirem en 3 tomes, que per donar-li cada 8 hores. Per tant, un nen que pesi 15 quilos, li podríem donar 5 mil·lilitres cada 8 hores. És com més fàcil de dosificar. Un cop arribes a aquest càlcul, el paracetamol del que hem parlat abans sempre és la meitat de dosis de l'ibuprofeno. Serien 2,5 mil·lilitres cada 8 horetes.
9: Aquests serien els que es podrien fer des de casa. Llavors entenc que també hi ha els que vosaltres recepteu aquí al CAP quan un nen ve en el CAP. Si ja entrem abans d'entrar amb els medicaments, quan un infant, més enllà del que ens has explicat, ha de venir en el CAP?
10: Quan baixem aquesta temperatura i veiem que el nen no està bé, no s'activa, no respon, està massa apagat, és quan han de consultar. Jo crec que és fonamental. Normalment els pares et diuen què té l'ibuprofeno, que quan li donem sembla que no tingui res. Doncs això és el que vull que passi, no? Que tingui una febre, el mediquem amb un antitèrmic, baixa aquesta febre i el nen està millor. Això és el que ha de passar. Si no està millor, han de consultar. Habitualment, amb aquests antitèrmics, podem estar ben bé 2-3 dies a casa, sense venir al metge, si veuen que el nen respon bé als antitèrmics.

0: res, no?
1: És el que t'anava a dir, no? Que potser venir massa aviat pot resultar que no serveixi per res, no? S'ha d'esperar sempre més aviat, no?
0: Sí.
1: Per solucionar el problema de fons.
0: Exacte, exacte, exacte, correcte. Sempre i quan l'aspecte del nen sigui bo.
1: Molt bé, Anna, en Vit, pediatra del Cap de Tordera, no sé si ens deixem alguna cosa, algun aspecte que vulguis insistir. Avui hem parlat de la febre, que, com dèiem, abarca moltes coses, però que és molt habitual.
0: És molt habitual. És cada motiu de consulta que veiem en el dia a dia i la majoria de les visites que fem a pediatria. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns.
0: A tu.
1: Fins la propera.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es torni a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents de l'1 d'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Ana Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Badrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida un arritme que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 28 de juliol. Benvinguts i benvingudes després del programa d'ahir on parlàvem amb la penya. Avui tocarà parlar d'una altra entitat tordarenca. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, agafeu alguna cosa per picar o mentre prepareu el sopar, perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, anem entrant en sumari. Avui, aquest dimarts, doncs amb nosaltres s'asseurà a la banqueta de l'estiu la Jéssica i en Ramon Montemar de la FED i de l'Atlètic Club Tordera, respectivament, per parlar-nos sobre el projecte que ja porta 6 anys de vida aquí a Tordera. Doncs els lleons de l'Atlètic Club, que són tots aquests de nens amb neurodiversitat, doncs que s'ajunten un dia per setmana per jugar a futbol tots plegats, per poder fer esport i també gaudir d'aquest futbol sala aquí Tordera, que cada mica va siguent molt més potent. Amb ells parlarem de com va néixer el projecte, de com ha anat aquesta temporada, perquè han fet molts tornejos i han fet molts partits, i de com veuen la temporada vinent i també dels creixements dels seus nens. Vinga, va, poseu-vos còmodes, que avui tenim una bona notícia i una primícia, una exclusiva, que d'aquí poc espero que en sapigueu molt més i ja us avançaré després. Podreu escoltar algú per primera vegada aquí a Ràdio Tordera, que esperem que es passi per aquí els estudis properament.

Parlem del Barça, d'un exblaugrana, millor dit, perquè Lewandowski va dir no a 200 milions per poder continuar al Barça. La gent explica que Deco i Flick no li podien garantir la titularitat i que després d'això van començar a estudiar altres opcions. Robert Lewandowski va rebre al gener del 2026 una oferta d'Aràbia Saudita de 100 milions d'euros per temporada durant 2 anys. Segons ha explicat el seu agent, Pini Zahavi, la va rebutjar perquè volia continuar al Barça. Així ho explica el seu agent en una entrevista al mitjà polonès, de la qual s'ha fet ressò al diari Sport. El representant ha respost així quan li han preguntat per què no l'havia acceptat. I va dir perquè volia jugar al Futbol Club Barcelona. Pini també ha explicat que Lewandowski no va continuar finalment al club blaugrana. Laporta volia que Robert jugués un any més al Camp Nou, assegurat. El president, però, no va voler intervenir en les decisions de Deco i Hansi Flick, que no li podien garantir a Robert jugar d'inici. Segons la gent, no era més important fins i tot que els diners pel davanter. Deco i Hansi tenien una visió diferent sobre el futur de Robert al Barcelona i això, en un moment determinat, va començar a estudiar altres opcions. L'Aràbia Saudita o els Estats Units? Doncs des del maig, les dues opcions que hi havia sobre la taula eren la regió del Golf i els Estats Units. L'oferta saudita va perdre força perquè els clubs del país van canviar la seva política de despesa. I Xavi també hi havia... Perdoneu, Xavi, en aquest cas, havia dit que la situació es va complicar per la guerra. Chicago Fire feia un any que treballava en el fitxatge. El seu entrenador va viatjar a Catalunya al desembre per representar-li el projecte. Els dirigents del Fire van lluitar per ell més que ningú. Van ser pacients, decidits i creatius. Ho van fer tot per convèncer Lewandowski, ha explicat la gent. El davanter ha signat per Chicago Fire per 2 temporades i cobrarà prop de 40 milions de dòlars en total. Segons Pini, és el segon contracte més alt de la MLS, només per sota de Leo Messi. Parlem també del Barça, perquè també s'està sondejant a Rodri. Segons ha explicat el periodista Oriol Domènech a Tot Costa, de Catalunya Ràdio, el club blaugrana ha contactat amb l'entorn del migcampista del City. Després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola, Rodri és un dels noms del mercat futbolístic. El seu futur s'està vinculant des de fa uns dies al Real Madrid, però no és l'únic equip gran interessat en el migcampista madrileny. Al Tot Costa, aquest dilluns, el periodista Oriol Domènech, molt ben connectat amb l'entorn del Manchester City, ha explicat que el Barça també ha fet gestions per tenir controlada la situació de Rodri i, arribat el cas, fer una oferta al futbolista i al Manchester City per reforçar l'equip de Hansi Flick aquest mateix estiu. Parlarem ràpidament perquè Zidane ja s'ha fet oficial, és el nou seleccionador de França, i Itàlia ha canviat el rumb perquè Mancini i Ranieri lideren el nou projecte d'aquesta selecció, perquè la candidatura d'Andrea Pirlo, que deixa en dubte per la seva vinculació a la casa d'apostes de russa i de les crítiques declaracions de la vicepresidenta del Parlament Europeu, el nom de Pirlo ha quedat completament descartat. Per tant, això ho ha fet saber la Federació Italiana de Futbol, que ha vetat a l'exjugador com a possible nou seleccionador. Les primeres conseqüències han estat aquesta decisió, han estat les dimissions de l'equip tècnic de la Federació Palau Maldrí i el seu assessor, Leonardo. Les renúncies arriben només 16 dies després de que tots dos ocupessin el càrrec, amb l'objectiu de reanimar la història de la selecció que fa 12 anys que no juga al Mundial. L'exjugador Chiellini és un dels candidats en ocupar aquell lloc dins el projecte de la federació, però ha deixat clar que està molt content amb el seu rol a la Juventus de Turí. En aquest cas, Claudio Ranieri han estat els dos noms que han sonat i que ara mateix estan dins per liderar aquest projecte d'Itàlia.

0: Anem a Tordera. Parlem de l'Atlètic Club Tordera perquè s'estrenarà el grup 4 en aquesta nova categoria de preferent. El conjunt tordereny ja coneix la seva nova realitat a preferent, on es veurà les cares amb equips, amb uns equips recent ascendits i tres descendits de divisió d'honor. Els torderencs ja saben quins seran els seus rivals per la propera temporada. Després d'haver aconseguit un merescut ascens compensat, el conjunt torderenc ha quedat oficialment enquadrat dins del grup 4, amb rivals de la delegació de Girona. La nova categoria de preferent planteja un escenari complex, on l'Atlètic es trobarà amb una barreja d'experiència i noves il·lusions. La nova lliga reflexa els canvis en les categories que ha fet la Federació Catalana de Futbol, ja que dels 14 equips que conformen el grup, 11 són conjunts ascendit i els altres 3, equips que han descendit de divisió d'honor. El Girona Futsal, el Riu de Llots, el Malgrat, són aquests 3 equips que han descendit de divisió d'honor. La resta d'equips són el Caldes de Meravella, l'Escola Futbol de la Ripoll, el Vall Llobrega, equip que ja ha jugat a la categoria, el Fontcoberta, l'Hostal Riquenc, l'Atlètic Vidreres, el Lloret, el Vilafant, els Joves de Vidreres i el Sant Gregori Almogàvers. Aquests dos conjunts també rivals del conjunt tordereny la temporada passada. Així doncs, amb aquesta diversitat, promet una temporada molt exigent per l'Atlètic Club Tordera, que en breus començarà la pretemporada amb entrenaments a portes obertes per reforçar l'equip. I atenció, que aquí arriba l'exclusiva, el nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera ens ha fet arribar aquestes paraules, que està molt content per aquest nou projecte i ha moltes ganes de començar-lo. L'escoltem.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues yo soy Cristian Romero y este año pues voy a tener el privilegio y el honor de ser el primer entrenador del Senior Athletic Tordera en categoría preferente. También quiero presentar a mi segundo, que este año conformaremos el staff técnico, ¿vale? A Sergio Palmero. Y decir que cogemos con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas este proyecto de nueva temporada para nosotros. Ya llevamos experiencia como entrenadores de senior, pero sí que es verdad que esta temporada va a ser un reto, ya que llegamos a un club nuevo para nosotros, con todas las facilidades que nos han dado desde la directiva para poder plantear nuestro estilo de juego, nuestra metodología y nuestra forma de trabajar. Y en esa parte queremos dar muchas gracias a toda la cúpula directiva del Athletic Tordera, que nos está facilitando mucho la cosa, ¿no? Y poco más, deciros que como he comentado, vamos a coger esta temporada con muchas ganas, con mucho trabajo, mucha disciplina para poder solventar bien esta liga y esta categoría que nos toca de preferente, junto con todos los equipos que nos han tocado, que va a ser muy divertida, porque a la vez va a ser muy dura y muy competitiva esta categoría. Pero la afrontamos muy bien, con muchas ganas. Los jugadores espero que también sigan con la misma ilusión con la que han acabado esta temporada, incluso poder motivar más a los jugadores. Y deciros que el día 30 de julio vamos a estar haciendo la presentación de la nueva temporada para jugadores que ya están en el club y para nuevos incorporados que quieran conocer lo que estamos preparando. Se pueden pasar a conocernos el jueves 30. Nada, un saludo. Adeu.
0: Doncs amb aquestes són les primeres paraules del nou entrenador de l'Atlètic Club Tordera, i que, tot i que encara de moment no s'ha publicat el calendari exacte de la primera jornada de Lliga Preferent, seguint els patrons dels anys anteriors establerts per la Federació Catalana, les lligues territorials d'aquestes categories acostumen a arrencar entre l'últim cap de setmana de setembre i primer d'octubre. Estarem pendents també d'aquesta reunió que tenen dijous, també d'algunes portes obertes, i aquí us ho explicarem tot. També el convidarem a venir un dia i que tingui les primeres paraules aquí a Ràdio Tordera.

0: Vinga, ara sí que sí, anem a donar pas a aquesta entrevista amb la Jèssica i en Ramon Montemar perquè ens expliquin com ha anat tot aquest projecte dels Lleons, aquest equip de l'Atlètic Club Tordera, conjuntament amb la FED. Vinga, va, som-hi!
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

0: Hem entrat en els continguts del dia d'avui i com podeu veure, i si no ho esteu veient, entreu al YouTube que en breus instants ho veureu, doncs tenim una entrevista, en aquest cas, doncs que ja es trobaven a faltar, perquè les últimes persones que van passar per aquí eren en Joan Martín, en Plàcides, en Tomàs, per fer aquesta tertúlia, doncs avui amb nosaltres tenim també dues persones doncs, per parlar una mica d'un projecte que s'ha convertit en una realitat aquí a Tordera, de molta enveja també d'altres pobles, amb aquest equip, inclusiu del futbol sala, de l'Atlètic Club Tordera amb la FET, i avui som amb en Ramon Montemar i la Jessica doncs, per parlar doncs, de tot aquest projecte, de com va i cap a on anirà també la propera temporada, perquè amb aquests mesos d'estiu també va molt bé per descansar. Primer de tot, saludar-vos, moltíssimes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera. Ramon, ben tornat, perquè ja feia temps que no t'escoltàvem per aquí.
1: Moltes gràcies, molt bona. Sí, ja feia temps que no venia, ja ho trobava faltar una mica ja.
0: També tenim a la Jessica, benvinguda a Ràdio Tordera, Jessica.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu? Esteu bé amb aquest estiu? Com l'esteu passant? Esteu podent desconnectar o també ja comencen a haver-hi, bueno, que us heu de moure, començar a organitzar cosetes?
1: Sí, bueno, nosaltres ja hem començat amb el tema dels horaris amb l'Ajuntament, els tornejos que fem de l'Atlètic, o sigui, en veritat, fem una mica de desconnexió d'entrenos i això, però no acabem de desconnectar mai.
0: Igual, no? Amb la FET?
2: Sí.
0: Anem a començar a parlar, no? Perquè, com a punt de partida, com vau començar aquest projecte? És a dir, qui va primer tirar la fitxa, no? En el sentit de, ei, ens agradaria poder fer això. Què vau trobar que faltava a Tordera, doncs, per poder crear aquest equip?
1: Bueno, jo crec que la Jessica ho explicarà millor.
2: Doncs vam començar a publicar el que era l'associació. I llavors l'Atlètic es va posar en contacte amb nosaltres, ens va preguntar si podíem fer alguna cosa per nosaltres i llavors els vam dir que sí, que trobàvem a faltar molt extraescolar per a aquests nens, perquè bueno, no hi havia en aquell moment extraescolars que estiguessin enfocats en aquest perfil i llavors van començar a fer doncs,
1: un conveni.
2: I llavors van començar a funcionar superbé i tenim molts nens, la veritat és que tenim molts nens i nenes.
1: Sí, bueno, vam començar mica en mica, no? De fet, sí. Jo vaig entrar de rebot perquè jo en principi no era el responsable d'això, era amb una altra noi que hi havia.
2: Exacte.
1: I mira, començarem el sisè any, que ho estàvem parlant abans. I sí, bueno, mica en mica vam començar, no sabíem com afrontar-ho, clar, mai has treballat amb nens neurodivergents, no saps com afrontar-ho, com fer els entrenaments, com... I bueno, m'ha agafat molta experiència i cada cop som més gent, la veritat que estem molt, en aquest aspecte estem molt contents.
0: Mira, ara doncs, bé perfecte, per parlar d'aquests 6 anys, quina ha estat l'evolució, si ha estat una mica continuista, no?, a veure com evoluciona tot, suposo que els primers anys sí, però ara m'heu comentat que ja teniu una bona base també de gent, per tant suposo que a banda dels nens i nenes, vosaltres també esteu aprenent amb aquests 6 anys, no? Com ara comentaves tu, Ramon, que al principi potser t'agafava una mica més tot nou, però de mica en mica has anat aprenent moltes coses.
1: Sí, bueno, ells aprenen de tu i tu aprens molt d'ells també. Sempre ho dic, és un equip que el feedback és brutal, són xavals superagraïts, són nois i noies que venen de clubs on poder no han pogut estar perquè no tenien la seva cabida, no, Jessica? O sigui que no...
2: Sí, necessitaven alguna cosa una mica més especialitzada també per ells, llavors. Sí, personalitzada.
1: Sí, i ja vam començar com simplement una hora d'esplai, d'esbarjo, de jugar a pilota, fem dos grups, els petits fan més jocs diferents, els grans fan més futbol sala, i bueno, vam començar fent algun partidet al final de temporada, i aquests últims anys, bueno, fa 2 anys vam fer algun torneig, i aquest últim any ja hem fet 3 o 4 tornejos, hem fet 2 Barcelós, bueno, anem evolucionant mica en mica, però bé.
0: Com s'estructura un entrenament? T'ho pregunto tu, Ramon.
1: Sí. Perquè,
0: com s'estructura un entrenament? És a dir, suposo que també des del principi i ara l'entrenament també ha canviat molt, no? T'has donat compte de...
1: Hem buscat, jo crec, la fórmula perfecta, jo crec, en aquest aspecte, que és... Sí que al principi volíem fer entrenaments, bueno, que sé com dir-ho, normals, no? Amb escalfaments i no funcionava. Els xavals es despistaven, no prestaven atenció i tal. I jo crec que la fórmula que ha funcionat és la de fer un partit directament, sí, i dins del partit no modifiquen coses cada dia. Petites coses a cada xaval i a cada noia que juga. Ara això, ara el passa així, ara trepitja la pilota, durant el partit. I l'evolució és molt més lenta, però al final és instintiva. O sigui, ells ja... Llavors jugar a la pista i bueno, tots els partits que anem a jugar, la gent ens ho diu, hòstia, jugant molt bé, com ho feu i tal. I jo crec que ha sigut la fórmula aquesta, de dir, sobre el partit, que ells estan distrets, estan concentrats, no treballen les cosetes. Sense que els donin compte, perquè ells no es donen ni compte. Però jo estic tot el partit, ara això, ara l'altre, insistint, molt individualment, un dia em centro més amunt, un dia em centro més amb l'altre. I això amb els grans. Els petits, al final el que es necessiten, jo crec que és que s'encarrega més la Jessica, podeu explicar ella, no?
2: Sí, amb els petits el que fem és cada dia... Bueno, tenim un baúl gran amb, amb moltes joguines i moltes... I llavors cada dia venen, agafen, va, què voleu fer avui? Agafem això, això, això, i llavors segons el que agafin, doncs treballem. I a vegades és psicomotricitat, unes altres vegades són jocs de taula, unes altres vegades són cadascú vol anar una mica a la seva i una estan pintant, altres estan jugant, els altres estan... Però sempre... amb monitors que els van guiant i els van ajudant a el que necessiten.
1: I sempre amb l'opció de que si algun d'aquests petits vol anar a jugar a la pista, els anem introduint així, quan ells volen, sense forçar i sense obligar-los. Uh-huh. També hem aconseguit que algun nen pues, entri a jugar a futbol sala. També hem aconseguit que algun nen, com per exemple el seu fill,
2: sí,
1: a partir d'aquesta iniciativa de la FED, que ara es diu Els Lleons, que és el nom que li vam posar, comença a jugar... en equips federats, i això ho hem aconseguit amb alguns nens també.
0: Uh-huh. Ara us anava a preguntar, per això, l'evolució d'aquests nens i nenes, com ho han viscut també aquest procés d'aquests 6 anys? Ara em comentaves també doncs, que, mira, doncs, gràcies a això doncs, hi ha que comencen a jugar federats, sí, sí. Però sí. Quina ha estat l'evolució també dels altres, també de les famílies, no? Que suposo que també és un espai molt important.
1: Bueno, jo sempre em quedo amb un record, que és del primer any o del segon, que vam fer el partit al final de, temporada. Que els pares ens deien que mai havien vist els seus fills jugant un partit així en un pavelló, ells a la grada, els seus fills jugant al partit, i ara bueno, ens quedem amb això, no? Al final, normalitzar aquesta situació amb aquests nens i que ells sentin això, que formen part d'un equip, que ho senten. Després és un equip qualsevol, perquè saps, hi ha piques, sí. Hi ha baralles per jugar...
2: Bueno, són nens, al final.
1: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'anar als tornejos i enfadar-se perquè un diu que juga menys, un que juga menys, o sigui que això és molt semblant als equips federats, pràcticament el mateix. Però sí que és l'evolució, mica en mica, anem a nosaltres, de ja començar a competir. Competir entre cometes, perquè al final són tornejos on no... O sigui, jo com a entrenador sí que sé si he guanyat o perdut, perquè i ells també ho saben, no?
2: Sí, però no... Bueno, nosaltres sempre donem peu a que, els nens no es fixin amb els resultats, sinó que es fixin amb si s'han de, si s'ho han passat bé o no, al final... que és l'important. Uh-huh. Realment, bueno, sí, però, guanyar o perdre...
1: Però sempre ens passa que al final no hi ha marcador i ells pregunten si saben com han quedat el partit. Si saben si han guanyat o han perdut, ho saben perfectament. Uh-huh. I si perden que han perdut poquets partits, s'emprenyen. I quan guanyen es posen molt contents. I al final és el que deia, és aquest feedback que tens, que amb els altres equips jo no l'he tingut mai. He pogut entrenar més de 20 anys i el que sento amb aquest equip no ho he sentit mai amb els altres.
0: Uh-huh. També suposo que amb molta confiança, no?, amb els pares de dir, ostres... 6 anys, potser al principi menys gent, no? Però quan han vist que tot funcionava han confiat també en aquest projecte i això també us ajuda, no? Notar que els pares ho recolzen i potser tu, Ramon, que ho sabràs, no? Que a vegades els pares amb un esport federat acaben siguent pitjors que els nens.
2: En aquest cas no. En aquest cas nosaltres, bueno, tenim una norma que vam començar des de l'inici, és que els pares no poden marxar dels entrenos, però igual, o sigui, no estan dintre del camp, sinó que es queden dintre del pavelló, prenent alguna cosa tots junts i fan com un camp entre ells, mentre nosaltres tenim els petits. Llavors, això també fa molt perquè els papes sempre estan aquí, sempre estan, sempre hi ha qualsevol problema, pots venir un moment, venen, tal, ho solucionem, que no sol passar, però bueno, que són nens, és el que dèiem abans. Sí,
1: bueno, i tenen la tranquil·litat que saben que el pare
2: està fora. Tenen la tranquil·litat aquesta de que, i bueno, i a més, estan, el que dèiem abans, estan super agraïts perquè els nens estan desitjant que arribi dimarts per poder venir a entrenar. O sigui, és que t'ho diuen.
1: Sí.
2: I el dia que has d'anul·lar perquè fa mal temps i està plovent i tenim pista fora i no poden venir a entrenar, els papes, estava desitjant que arribés el dimarts per poder anar, saps? I te sap greu perquè...
1: Sí, la veritat que amb el tema aquest de la pista que comentava Jessica ara, bueno, tenim una pista exterior que és les Iglesias, els petits fills que tenim al gimnàs del pavelló. Aquest any hem tingut sort, hem tocat suspendre només un parell d'entrenaments, sí, perquè no ha plogut molt, sí que fa 2 anys vam tindre que suspendre molt. Es va parlar amb l'Ajuntament. Tenim una pista interior, però és una altra hora, ens complica molt el fet de fer la convocatòria, perquè no sabrà si plourà fins a la veïdes.
0: Sí.
1: En dies que plou, 5 minuts abans de començar l'entrenament. Aquest any ho estem arreglant per tenir una pista dintre la mateixa hora per no perdre l'entreno, perquè sigui ella.
2: Hòstia. Perdona, Ramon, també aquest any sí que hem tingut que, per exemple, el bàsquet sí que ens cedia,
1: sí,
2: si plovia, ens cedia un tros de pista i nosaltres li cedíem també un espai que tenim tancat, que són pels petits, però
1: sí,
2: bueno,
1: sí, sí, sí.
2: Que també t'ha sap greu molestar-los i tampoc hem fet gaire ús d'aquest recurs.
1: No, però, bueno,
2: però que el teníem.
1: Sí, sí, que molt contents amb aquest aspecte perquè nosaltres som de l'Atlètic i la FED i el bàsquet també s'ha implicat en aquest aspecte. I quan ens ha pogut deixar pista ens l'ha deixat, ha sigut un parell de cops, em sembla, tot l'any.
2: Sí, algú així.
1: Una o dues vegades.
2: Una o dues vegades.
1: I bueno, és el que et dic, és un projecte que segueix creixent, que cada cop som més gent i cada cop necessitarem més recursos, més espai, més material... Bueno, material tenim una quantitat ingent de material.
2: Sí que tenim. Passa que sí que és veritat que som cada vegada som més, ara mateix sí, som sí. 25 nanos i clar, 25 nanos molt diferents.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que d'edats molt variades
1: sí.
2: també.
1: Bé, els petits sí que necessiten sí. molt, que diu ella, psicomotricitat, tots aquests aparells que fan servir per gimnàs, jocs, joguines. Amb els grans, amb dos pilotes ja fem. Saps? És la diferència, no? Nosaltres amb dos pilotes ja tenim...
2: I uns petos.
1: Uns petos i ja tenim l'entreno fet. Sí, sí,
0: I
1: sí.
0: Quants sou 25, però quants, per dir-ho manera, entrenadors sou? Sou vosaltres dos? Hi ha més gent?
1: Bueno, la FED té una particularitat, no? Que és que els nanos no paguen. O sigui, aquí ningú cobra. Això va quedar... Era la primera regla de quan es va fer això. Els nens, per formar part dels lleons, tenen que formar part de la FED.
2: De l'associació.
1: Ells paguen una quota ja, que és...
2: Paguen 50 euros any, a l'any, que per ser socis d'AFET, llavors aquí fan totes les activitats que fem a AFET, a més tenen a l'extraescolar de futbol sala.
1: Què vol dir? Que tothom que venim són voluntaris. I durant aquests 6 anys ha entrat molta gent, ella i jo hem segut sempre, sí, amb l'Estefania, des del principi, no?
2: Tu, jo... I
1: des del principi ja està.
2: Principi
1: però sí que
2: ja
1: anant cada any entra gent i va sortint gent. Gent que quan té més temps, doncs bé, quan ja no té temps, no pot venir. Portem uns anys que, bueno, tenim el Víctor, tenim la Núria, tenim el David, tenim l'Ismael...
2: L'Estefania...
1: L'Estefania... I... bueno, va sí. venint gent. També tenim com una norma que és... Ens portem gent del club a jugar amb ells perquè també s'adaptin i també és una manera que els nens... entrenen amb ells i vegin que són nens normals, que juguen a futbol, que alguns juguen molt bé. Uh-huh. És una manera també de fer, no sé com dir-ho, de...
2: Bueno, de donar una mica de... que puguin ser també molt empàtics amb aquests nens i després passen al seu equip que sàpiguen que els ajudin, que els coneguin,
1: sí,
2: no?
1: Que facin un vincle.
2: Que facin un vincle per poder donar... Pues, que aquests nens puguin donar també el pas d'anar un...
1: Uh-huh. I clar, aquí és un... complicat o no complicat, o sigui, al final és temps lliure de la gent, cada cop la gent també no és temps lliure. Vam començar a fer-lo dimecres, vam canviar dimarts. Bueno, això...
2: Bueno, vegades... això anem una mica segons les pistes que tinguem.
1: Sí, sí, anem improvisant ja... una mica.
2: Clar,
1: sí, sí.
2: No ens agrada canviar gaire de l'hora, perquè ells tenen molt marcat les seves rutines.
1: Sí.
2: I llavors això d'anar tocant horaris i d'anar tocant dies no ens va gaire bé. A part que aquests nanos, la gran majoria, tenen un dia fixe també de psicòleg, tenen un de teràpies sí. i de coses que no es poden tocar gaire. Llavors intentem ajustar-nos una mica a que puguin sí, participar.
0: Sí. Tocant aquest tema ja per aplicar-lo una mica, perquè estem encara en la introducció i fins
1: sí, sí, sí,
0: i tot,
1: sí, bueno.
0: Entenc que també esteu oberts, no? Que la gent també pugui vindre doncs, a fer de voluntaris, no? D'entrenadors
1: sí, sí, sí,
0: i
1: sí,
0: que també ajudi.
1: Sí, sí.
0: Doncs anem a parlar una mica sobre aquesta temporada. M'heu començat al principi que heu disputat dos, tres tornejos,
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Heu disputat el Memorial Josep Barceló. Com ha anat? Quin balanç feu d'aquest any?
1: Bueno, mira, de tornejos hem fet Santa Cristina, vam fer Sant Cebrià, vam fer dos cops Sant Cebrià, em sembla, aquest any, no? Principi i final.
2: Sí, principi i final, sí.
1: I vam acabar el Barceló, vull dir que hem fet quatre tornejos aquest any, és l'any que fem més. A part d'això, el memorial nostre, el Juan Manuel Rueda, també va jugant un partit, també participen, i que és la cloenda del club. Ells també participen el diumenge al matí en un partit. Vol dir que hem fet 5 quedades. Bueno, la idea de l'any que ve és poder fer alguna més. I més endavant, que ho tenim mig parlat, però això és el que et dic, nosaltres anem molt poquet a poquet, fent les coses bé i tal, de fer alguns altres. És que vull dir, d'organitzar algun torneig nosaltres també aquí al poble.
0: Troben, suposo que molt especial, no?, poder anar a altres llocs a jugar.
2: Sí, La veritat és que, bueno, l'ambient que hi ha, tot és molt diferent i es viu d'una altra manera.
1: Clar, són coses que ells mai han fet. I, clar, i al final és el que parlàvem de la camiseta, no? Ja cada any fem una camiseta d'entrenament i tal. Aquest any passat ja hem fet una camiseta de partit. Ja tenen la d'entrenament, la de partit. Els vas afegint coses. Són tant part d'un equip, anem allà, fem els partits, ens fem les fotos, com un torneig normal i corrent. I per això ells...
2: Els hi donen una medalla, o sí, sí. Si guanyen... O algunes, a vegades, també els hi donen una copa. I per ells és això... Bueno, sí, sí, sí, sí. És un moment especial.
0: Sí. És complicat trobar llocs que facin tornejos per ells?
2: Bueno, realment els tornejos que estem fent són de futbol gespa, no són de sí. futbol sala, perquè el futbol sala no en trobem. I són sempre contra els invencibles, que ells tenen sí. molts equips i llavors inclusius a diferents jocs, i llavors ens és relativament fàcil. Però clar, de futbol sala no en trobem.
1: Futbol sala no en trobem. Sabem que hi ha alguna associació, volem parlar a veure si per fer alguna amistosa i tal. De futbol gespa, per ser invencibles, que està a Sant Cebrià, a Barcelona, aquí a Tordera, no?
2: També a Platja ha... d'Aro...
1: No? Però Santa Cristina és una altra associació, em sembla, no?
2: Sí?
1: De Santa Cristina...
2: Sí,
1: ens venen uns de Lloret, també, em sembla. Bueno, cada cop ens anem juntant més. Sí que és veritat que costa, s'apunten molts equips, després venen una mica menys, hem de... els tornejos els tenim que anar regulant una mica, però bueno, cada cop les quedades que fèiem fa al principi no tenen res a veure amb les d'ara, no? Crec que jo.
2: Cada vegada són més.
1: El que sí que ens agradaria poder fer futbol sala. Bueno, aquests nens al final...
2: Fan futbol sala.
1: Sí, després els tornejos són de futbol 7, eh? Ells ho entenen molt bé, fem una tàctica, s'adapten, i bueno, molt bé, la veritat que ho entenen molt bé. Però ens agradaria poder fer alguna coseta de futbol sala aquí al poble.
0: Aquí al poble, eh?
1: Sí.
0: Per allà fora, ja, vull dir, no heu trobat...
1: No, ens agradaria organitzar alguna cosa nosaltres, de futbol sala, categories... Jo sé que a categories senyor sí que hi ha alguna cosa que fan, però categories infantils, cadets, que és el que no tenim nosaltres, de l'EBI fins a cadet, doncs no en trobem. I ara ens passa això, l'últim torneig que vam anar allà de Sant Cebrià, que ens vam ficar un equip que eren ja bastant grandets tots.
2: Sí, eren tots sèniors.
1: Eren tots sèniors contra l'Evins.
2: El problema també que tenim és que són a edats molt variades. És a dir, el nostre equip va des d'un nen de 8 anys fins a un de 14 o 15.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, clar... No va com per edat, sinó va per qualitats, per... Bueno, que
1: sí,
2: juguin...
1: Que... Bueno, trobes un nen que millor té... Com, bueno, que només té un autisme petit, o té una
2: bueno,
1: dislèxia...
2: Bueno, un TAU... O
1: té una dislèxia i ja està...
2: Quan parlem, nosaltres el que tenim són neurodivergents. Això vol dir que són TAU, algun TA2, com a molt... I després TDAH, dislèxies, bueno, neurodivergència, en veritat, no? Llavors, no és el mateix que una discapacitat pues, més física o intel·lectual.
0: Comentar-vos, també m'heu dit que estan molt contents de poder anar a jugar aquests partits.
1: Sí.
0: En el Bastió també tenen aquests nervis abans de jugar?
1: Sí,
0: o realment volen que arribi el dia també i poder gaudir?
1: Bueno, jo crec que com tots els jugadors, igual, hi ha uns que es posen nerviosos, altres que no, bueno, com els jugadors, com els que van a jugar a la Lliga al cap de setmana, o sigui, igual, sí, sí, sí.
2: Sí.
0: I quina és l'evolució més gran que heu vist del setembre fins ara, amb aquell llarg de la temporada, no? Suposo que al principi comenceu amb unes expectatives, no sé si també s'han complert, espero que sí, però a vegades durant l'any van canviant, veieu que evolucionen molt millor, no?
1: Sí, jo és el que et deia abans, o sigui... Els xavals del primer dia, ara, és que no té res a veure, no té res a veure. I a mi el que més m'agrada més quan anem a jugar por ahí, que la gent et ve i et digui, hòstia, com juguen aquests nens? Perquè juguen amb sentit, se saben moure, fan parets, juguen, trepitzen pilota, juguen a dos tocs, es coneixen les posicions del camp, totes les normes, evidentment, bueno, com celebren els gols, o sigui, l'evolució és molt bona. Hi ha dos o tres jugadors, hi ha algun jugador que a mi m'hagués agradat que fes el pas a... a jugar lligues, no jugués, que jugués.

0: pràcticament impossible, però no competim. Ara fem 4-5, en canvi fem 6 o 7 i augmentant una miqueta.
1: Parlar ara de la temporada que ve. Al principi hem comentat que ja comenceu a organitzar, sí, calendaris, entrenaments... Quins són els objectius de cara a l'any vinent? Hem comentat una mica, doncs, fer més tornejos...
0: Sí, bueno, al final és veure quins nens tenim aquest any, que en principi, doncs, menys un o dos...
2: Sí, segurament.
0: Seguiran els mateixos, i cada any venen nous. Veure què entra nou... com organitzem, finalment quin dia d'entrenament tenim, si tenim dimarts o dimecres, perquè estem ara discutint pel tema aquest que t'explicàvem, sí, de la pista interior. I bueno, i quan tinguem una estona, sentar-nos i intentar organitzar per allò que al final de temporada, doncs, intentar fer un torneig nosaltres. I bueno, és el que et dic, anem mica en mica, pas a pas, sense pressa, sense marcar-nos grans objectius, perquè és el que et dic, és el que ens va passar al principi. Al principi, amb l'electrònic que hi havia, ho volíem fer una mica com els equips que portàvem nosaltres. Un escalfament, uns treballs físics, no sé què... És que era impossible. I, bueno, i ara ens, pues, una mica, no que vulguin ells, però sí que al final tu t'agafes la confiança d'ells. No? Per exemple, ara parlàvem del Dani. El Dani, el primer dia, a mi ni em mirava ni el podia tocar. Ara bé, m'abraça. No sé si abraça massa gent, aquest nen. Saps què vull dir? O sigui...
1: Això també per tu és molt bonic.
0: Va, això és el màxim que tens en l'esport, tio. Sí, sí, sí, és el màxim. I, bueno, al final ho fas per ells. Fas per ells.
1: Comentar aquesta exclusiva, mitja exclusiva que hem dit, no? D'intentar buscar a fer aquest torneig de...
0: Sí,
1: de
0: però no fiquis com exclusiva, no sigui cas que fem l'any que ve i...
1: No, però que vull dir, teniu la intenció de fer això i també, doncs, acomiadar els Invencibles, no? Suposo també, i que s'adaptin en el vostre terreny.
0: Bueno, amb els Invencibles tenim molt bon rotllo, molt bon ambient, sí, ens ajudem... Bueno, tinc uns nens que han entrenat allà i entrenen amb nosaltres... totes les quedades sempre ens trobem amb ells, som molt amics dels monitors dels Invencibles, i bueno, crec que el pas natural que ens queda a nosaltres és fer una mica amb els Invencibles i organitzar aquestes coses nosaltres.
2: Sí.
0: I crec que és el següent pas.
1: Ara, preguntar-te per tu, Jessica, us vau fa 6 anys que vau tenir aquesta unió amb l'Atleti, m'heu comentat també que amb el bàsquet hi ha molt bona relació, no sé si teniu en ment fins i tot ampliar fronteres d'esports perquè, doncs, més nens i nenes puguin provar altres coses.
2: Clar, nosaltres com a associació no podem donar aquest pas si no és que qualsevol entitat ve a nosaltres i ens diu, ei, què us sembla? Hi ha hagut, Vull dir, no, jo què sé, el món d'ans, per exemple, ens va dir per fer un dia amb nens amb neurodivergència, fer alguna activitat, però clar, bueno, també és de dir que nosaltres, els nostres, de moment, tots els nens que s'han apuntat a AFET són futboleros i costa, sí, una, sí, mica, sí, sí, costa una mica que vulguin fer altres... I a més és això, que a més també quasi gairebé tots són nens. Mm-hmm. Nenes no en tenim gaire. Però sí que és, bueno, podria ser una possibilitat. Ja ens agradaria ja que vingués una altra entitat dient, va, anem a fer-ho, perquè... Pues com tots, no? A tothom no li pot agradar el futbol i a tothom no li pot agradar el bàsquet. Vull dir que...
0: Sí, de fet tenim algun nen gran que no juga a futbol i està amb els petits fent esports. Saps què vull dir? Si no tens agradat futbol, llavors potser no seria una mala opció de dir, tenir altres esports. Però clar, això implica el que t'explica al principi. Gent, temps, un conveni amb l'altre club... pistes al pavelló, saps com està el pavelló de ple, que implica molta feina. Jo entenc que costa fer el pas, jo vaig entrar aquí per ajudar una miqueta i al final
1: mentre es pugui mantenir tot això,
0: sí, sí, però que estaria molt bé que aquests ens poder dir, hòstia, tu t'agradaria anar a ballar, pues sí, pues tenim un conveni amb un dans o amb una altra escola de dansa d'aquí del poble que puguin anar a fer una altra escola allà de dansa. Seria molt bona idea.
1: Poc a poc i bona lletra.
0: Sí, sí, exacte. Sí.
2: Bueno, penso que també hem evolucionat molt. Vull dir que és una associació que té 5 anys, que farem ara 6, i bueno, que hem fet moltes coses.
1: Des de l'inici.
2: Des de l'inici.
0: Però una cosa és el que fem nosaltres amb els lleons, no? Que ara ens diem així, però tot ho que fa l'AFET a part, és clar, és que l'AFET fa mil coses.
2: Sí.
0: O sigui, des de... Bueno, t'ho explicarà millor ella, però ella sempre està liada i sempre està que si... La fila del conte, la fila del no sé què, sempre participa en totes les activitats
2: intentem
0: del poble.
2: Intentem participar, sí. És la millor manera de donar visibilitat i de poder ajudar el poble, també.
1: I ja per acabar, si hi ha algú que ens estigui escoltant, ja sigui a Tordera o de Rodalies, doncs que pugui tenir un fill o filla amb neurodiversitat, com comentàveu.
2: Doncs serà molt benvingut.
1: Dir això, no? Animar-los també a venir.

0: tu, Jessica, com tu, Ramon, en part del futbol, no? Que vinguin també a provar, que veuran, doncs, que s'ho poden passar molt bé, ja ho heu anat comentant.
1: Es poden posar en contacte amb nosaltres i tant, que sí. I, no és, i és igual d'on siguin. Vull dir, mira, ara tenim un nen que és de Breda. Vull dir que no tenim fronteres. Que aquí tothom té cabuda i tothom que vulgui passar-ho bé i estar en família, perquè al final som una família... Mm-hmm. Doncs és benvingut.
0: I els passos a seguir, contactar-vos directament per xarxes socials?
1: Sí, exacte. Tenim Instagram, tenim Facebook i tenim el nostre local també. O sigui, que poden venir. Els divendres sempre estem oberts. Poden venir.
0: Doncs Ramon, Jessica, moltíssimes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera. No sé si teniu alguna cosa més a
2: afegir. Sí,
0: l'hem
2: portat
0: dir.
2: Mira, la samarreta. Bueno, l'hem fet aquest any passat per poder, el que t'explicava, nosaltres anàvem a competir amb la camiseta d'entrenament i vam pensar que seria una idea fer una camiseta per anar a competir. Bueno, aquesta és com la mostra, que us vam fer per vosaltres. Mira. I, bueno, veiem el número, amb el nom del jugador, i, bueno, és un, que dèiem, un pas més perquè se'ns sentin com que estan jugant un partit de veritat, que estan competint i que estan fent alguna cosa una mica més seriós.
0: Primer de tot, moltíssimes gràcies per portar-nos a això.
2: Jo és la segona que et porto, ja.
0: Sí, eh? I mira, sempre dic que aquella és la que més m'agrada, perquè més amb aquí la Tordera...
2: Sí, aquí ja no cabia més, perquè
1: ja
2: semblava...
1: Ja, perquè tenim massa coses. Tenim el logo de l'Atleti, tenim el logo de FET i després el nostre de l'equip.
0: Sí. Però res, moltíssimes gràcies. Teniu una ja per penjar-ho i tot, perquè ja quedi per aquí a sempre. I durant la temporada vinent, doncs, que estarà aquí penjada a les tertúlies, en totes les entrevistes esportives que fem. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir. Esperem que hagueu gaudit, que pugueu tornar més endavant. I ens veiem a la propera.
1: Moltes gràcies.

Bueno, nosaltres anem acabant el programa aquí. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta entrevista per anar amb en Ramon i amb la Jessica, doncs aquest projecte que també de ben segur és molt enriquidor per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més. Esperem que, com us he dit, que hagueu gaudit, que acabeu de passar un magnífic dia i ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé. A reveure.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera clau per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. L'entitat també alerta que les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant com a precedent per modificar el model lingüístic dels centres i critiquen que se n'hagi minimitzat l'abast. Davant d'aquesta situació, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat perquè defensin activament l'escola en català. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de 4 anys i mig a presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documentació oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult parcial concedit a Laura Borràs no ha contentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor, que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Pinto les notes d'una havanera.
0: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena.
3: Com l'aire.
0: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
4: Bon vespre, sóc Toni López, som el Cant de la Sirena. Aquí es tracta de posar havaneres, cançó catalana, cançó folk catalana i cançó de taverna catalana, i això és el que farem. Esteu a la 100.1 de la FM, a Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, i també a través de radiotordera.cat. Anem a escoltar el primer dels temes que he preparat per avui. Mare, vull ser pescador.

Vull demostrar la meva solidaritat amb tots aquells que es dediquen a les arts de la pesca, perquè ho estan passant molt malament i espero que la cosa es redreci. Continuem, en aquest cas, amb una versió navanera d'una sardana, El príncep trobador.

seguim amb una amb una bandera dedicada a un accident geogràfic que es diu Montgó, Cala Montgó.

Seguim aquest vespre a la 100.1 de la FM, l'emissora que t'escolta, el cant de la sirena, Toni López. Us ofereixo la cançó que porta per títol Evocació al Pirineu.

Gran tema, vocació del Pirineu. Continuem amb aquest tema dels cremats, que es titula La Negra Tomasa.

Acabem d'escoltar la banera de peix fregit, una vella llatina. Continuem amb, ara amb terra endins i el barquito de Nàcar.

Hauré de pronunciar la B baixa com es feia abans, perquè hi ha un conflicte entre vell i vell, entre vell de maco i vell d'antic. I el grup Porvó ens porta el vell veler.

Acabem ja la primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que aquesta temporada s'estructura en dues parts i ho fem amb el tema que porta per títol De un viejo amor.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
2: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: 107.1 FM.
10: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de l'FM, tot escoltant el cant de la sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El cant de la sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
11: Escoltarem ara un reguitzell d'havaneres que ens arriben des d'Havaneres de Càdiz, interpretades per Carlos Cano i Maria Dolores Prada.

Fins aquí aquest conjunt, aquest reguitzell d'habaneres de Càdiz. Continuem amb el grup Porvó i el tema A prop del mar.

Seguim amb el món de l'havanera i en aquest cas ho fem amb Sílvia Pérez Cruz, amb dos temes, 20 anys més temps perdut.

Gran Sílvia Pérez Cruz, us deixem en dues maneres, però no deixo de locutar el programa. La primera és de Portbou, la segona també, i la de Portbou és Allà en l'Havana.

Bé, marxem ja, sóc Toni López, ha estat un plaer portar-vos a Havaneres i alguna sardana en versió havanera i us tornarem a veure la setmana vinent. Vull agrair a les persones que ens escolten el dimarts, bona nit i bon vespre. Bon vespre quan comencem, ja bona nit quan acabem. Vull també desitjar bona tarda a aquells que ens escolten de 2 a 3 els dimecres i molt bon dia o bon dia i bona hora a aquells que ens escolten els matins de diumenge. Port Bo i els pescadors, el pescador de canya.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del cant de la sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El cant mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, a Veneres, a Ràdio Tordera.
1: Es queda plena.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La consellera d'Economia i Hisenda, Alicia Romero, ha valorat aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda ha estat generós amb la petició del PP de més temps per analitzar el nou model de finançament de les comunitats autònomes que fa mesos que treballa. Un model que s'havia de debatre al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimecres a Madrid i que ha estat anul·lat a última hora per la petició dels populars. De la mateixa manera, la consellera ha dubtat de la voluntat dels d'Alberto Núñez Feijóo per arribar a acord sobre aquesta eina, ja que totes les comunitats autònomes governades pels populars s'han mostrat en diverses ocasions en contra de la proposta que impulsa Catalunya i que l'executiu estatal s'ha fet seva.
3: Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions. I ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'ha endarrerit un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar el model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Romero ha recordat que el nou model de finançament ha de portar 4.700 milions d'euros a Catalunya i que no només és bo pels catalans, sinó per la resta de comunitats autònomes, com va fer saber el president de la Comunitat de Canàries, que aquest dilluns hi manifestava el seu suport. Protecció Civil ha activat aquest vespre el Pla Territorial de Protecció Civil en fase d'alerta per la calor extrema que s'espera en els propers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís ja per demà dimecres, quan s'esperen temperatures molt altes, especialment a Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent, fet pel qual Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència. I els bombers catalans desplaçats a l'incendi de Madrid, Àvila i la Vall d'Uixó ja treballen sobre el terreny, segons han confirmat fonts oficials a través de xarxes socials. El grup destinat a Castelló ha estat assignat al flanc esquerre de l'incendi, on treballa amb eines manuals, foc tècnic i línia d'aigua per consolidar el perímetre, des del nord de la població d'Artana, cap a l'oest. L'equip més a prop de la capital treballa a la zona de la Villa del Parado, on la prioritat és consolidar un sector del perímetre i mantenir-lo dins dels eixos de contenció. Per evitar represes, s'ha començat a fer revisió i remat dels punts calents i, per garantir l'accés, s'ha tallat un arbre que ocupava part de la via. I una dona mort aquest dimarts en un pis del carrer Andrade de Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat el caso i han confirmat fons dels Mossos d'Esquadra, els fets haurien tingut lloc cap a 7:45 del vespre i ara la policia catalana busca l'autor dels fets, que podria ser la parella de la víctima. Això és tot de moment. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor,

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. It's a world famous...
2: Infopodcast Tordera.
3: Hola, dimarts 28 de juliol. Les tres paraules del dia són desaladora, intel·ligents, preferent. Desaladora, s'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes i s'executa la neteja de la vegetació del campanar. El consistori va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres. Intel·ligents, la C32 entre Tordera i Sant Adrià de Besòs serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat. El programa inclou l'instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura. I on Colliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica. Preferent. L'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de preferent. El conjunt torderenc ja coneixen la nova realitat de la categoria, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents ascendits i 3 descendits de divisió d'honor. I l'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre un suport econòmic dels ajuntaments. S'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes. L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i a llarg termini per evitar futures incidències amb l'aigua, o avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
3: Avui esperem un cel clar i assolellat durant tot el dia al nostre poble i comarca amb temperatures màximes que fregaran els 32 graus. Demà matí amb alguns intervals de núvols i una lleugera tendència a l'aixafogó de cara a la tarda. A l'Horta és temps de collita plena de tomàquets, pebrots, albergínies i mongeta tendra. Plantar és el moment ideal per plantar les hortalisses de tardor, com els bròquils, les coliflors, escaroles i espinacs. Farmàcia de Guàrdia, la Marcobal, a la plaça de l'Església. Us recordem que avui dimarts podeu anar a recollir aigua i aquest subministrament gratuït d'aigua potable via Cuba el dimarts avui de 8 a 9 del vespre al pavelló dels Països Catalans i de 9 a 11:15 del matí al local social de Sant Pere i de 11 del matí a 12:15 del migdia a Terra Brava, l'entrada de les Illes d'Escombraries.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Eso es Miami.
1: Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'avança en el procés de connexió amb la desaladora de Blanes.
2: L'actuació s'emmarca en els treballs a mitjà i llarg termini per evitar futures incendis amb l'aigua. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
3: Ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur.
1: Una jornada on també us expliquem que s'executa la neteja de la vegetació del campanar, tal i com anunciàvem fa uns dies. El consistori havia signat un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres, ho recordava l'alcaldessa.
3: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garantia de seguretat quan l'obrim, especialment per la Festa Major.
1: La C32 entre Tordera i Sant Adrià serà un dels nous corredors intel·ligents de la Generalitat.
2: El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre els vehicles i la infraestructura.
1: Oncolliga Girona dona un ecògraf a l'Hospital de Blanes per millorar l'atenció a persones amb malaltia oncològica.
2: A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractaments de llarga durada.
1: En esports, l'Atlètic Club Tordera s'estrenarà al grup 4 de Preferent.
2: El conjunt tordarenc ja coneixen la seva nova realitat a Preferent, on es veuran les cares amb fins a 11 equips recents descendits i 3 descendits de Divisió d'Honor.
1: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal i del temps. El primer apunt de la veu d'en Joaquim Serra.
4: Malgrat les últimes hores han estat càlides, hem tingut una normalització tèrmica, podríem dir, des del cap de setmana, i que encara perdurava ahir amb uns valors raonables. De tota manera, això ha d'anar canviant al llarg dels pròxims dies, i és que tornarem a tenir una nova patacada càlida que, amb un petit parèntesi que tindrem divendres, ens afectarà com a mínim durant una setmana i mitja. Aquest divendres hi haurà el pas d'una petita bosseta d'aire fred en alçada que podria afavorir algunes nuvolades, creiem que sense precipitació, ja ho acabarem de veure, però en qualsevol cas les temperatures avui pujaran una mica i demà pujaran encara més, ja amb algunes màximes demà fregant els 35 graus cap a l'interior de la comarca. No cal dir que tindrem un temps estable, assolellat, tant avui com demà, amb vents fluixos aquest matí, encara variables, imposant-se el vent de component sud-est de cara a aquesta tarda, i demà bàsicament vent de component sud, que durant la tarda podria ser lleugerament moderat, amb una situació marítima que tant avui com demà ha de continuar força tranquil·la.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de les actuacions a mitjà i llarg termini per evitar futures incidències com la que viu actualment Tordera amb el paràmetre de pifes a l'aigua, el consistori continua treballant en buscar solucions. Després de mantenir converses amb l'empresa pública gestora Tersa, s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte de connexió de Tordera amb la desaladora de Blanes. Això permetrà avançar els terminis previstos inicialment de 3 anys, estimant que en un termini de 3 mesos es disposarà del projecte de connexió per abastir el municipi amb garanties de futur. Ho explicava, ho avançava a Ràdio Tordera l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Tordera no està connectat a la desaladora. Tordera només ens abastim de l'aigua de l'aqüífer de la Tordera. Per tant, no tenim alternativa més que l'aqüífer. Això no passa a altres pobles, com Palafolls, Malgrat o Blanes, que sí que estan connectats a la desaladora. Per tant, ja era la previsió de l'Ajuntament de Tordera des de l'inici de mandat fer aquesta, connectar-nos per tenir una alternativa amb l'aigua, entre d'altres també perquè tenim una capacitat d'extracció dels pous de la Tordera limitats i entre d'altres perquè no ens passin coses com les que passen, que ara són els pifes i Déu vulgui que no sigui un altre component en el futur. Aleshores, sí que puc informar també que aquesta setmana hem parlat amb el director d'ATL, que és l'empresa pública gestora que se'n cuida de la desaladora de Blanes, i ja ens ha confirmat que s'ha obert el procés de licitació de la redacció del projecte. Per tant, avançaríem els terminis aquells que parlàvem inicialment dels 3 anys, en 3 mesos tindrem el projecte de connexió i, per tant, avançarem ja en la solució definitiva. Això sense oblidar la instal·lació de filtres, eh? Ho farem igualment per no demorar més la situació, perquè al final les obres d'execució també han de passar uns processos de contractació pública que també s'allarguen en els temps i, malgrat no és una obra excessivament grossa per part d'ATL, perquè la canonada pràcticament ens arriba fins a Tordera, sí que és complexa perquè hauran d'arribar la canonada fins al dipòsit de Marreixac i d'allà nosaltres n'haurem de fer una canonada de baixada que resoldrà altres molts problemes, però en qualsevol cas sí que m'agradaria dir que en això l'ATL també s'ha posat, o l'ATL en aquest cas s'ha posat molt a disposició de l'Ajuntament per avançar en els tràmits que teníem previstos a inici de mandat. Parlàvem d'aquests 3 anys i poder abans de 3 anys ja estarem connectats a Tordera amb la desaladora.
0: Malgrat aquest procés, l'Ajuntament ha encarregat els projectes a dues empreses per instal·lar filtres a l'estació de tractament d'aigua potable i també a Masmora, una inversió que assumirà íntegrament l'Ajuntament sense repercutir-ho a les tarifes de la ciutadania.
2: La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Ahir es van fer els treballs de neteja i el manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori havia sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar una passamans a les escales per a garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Ho explica Elisabet Mejías.
1: La Diputació té una línia de subvencions obertes per patrimoni, temes patrimonials, i hem demanat la neteja del campanar, d'aquest jardí vertical que ens ha sortit, sí. I hem demanat també posar-hi un passamans a les escales per fer-lo visitable o amb més garanties de seguretat quan l'obrim, especialment per la festa major, i ja aprofitem que fem el campanar i farem també una sanejada a la façana. De fet, hem fet un conveni amb el bisbat perquè ens permeti fer les obres de manteniment.
2: Per poder dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament havia formalitzat un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permet l'accés i la realització de les obres necessàries.

0: La Generalitat ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu una inversió de 66 milions d'euros fins al 2030 per modernitzar la xarxa viària catalana i preparar-la per a la mobilitat connectada i autònoma. Entre les actuacions previstes destaca la conversió de la C32 Nord entre Sant Adrià de Besòs i Tordera en un dels nous corredors connectats intel·ligents que el govern vol tenir en funcionament a partir del 2027. També es desplegaran projectes similars a la C31, la C33, la C16, la C17 i la C58. El programa inclou la instal·lació de sistemes intel·ligents per millorar la gestió del trànsit, reforçar la seguretat viària i facilitar la comunicació entre vehicles i la infraestructura. També es preveu dotar de cobertura 5G tots els túnels de titularitat de la Generalitat. A més, el govern impulsarà un besó digital a la xarxa viària metropolitana, una eina que permetrà monitoritzar l'estat de les carreteres i del trànsit en temps real per millorar la gestió de mobilitat. L'objectiu és transformar progressivament els prop de 6.000 quilòmetres de carretera de la Generalitat en una xarxa més segura, eficient i preparada per a les noves tecnologies de la mobilitat.
1: L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.502 euros a la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb els fons recaptats durant la darrera edició d'Oncotrail. El nou equipament ja funciona a l'hospital de dia oncològic i permet millorar l'atenció a les persones amb càncer que han de seguir tractaments de quimioteràpia. L'ecògraf facilita la col·locació de vies centrals guiades per imatge, una tècnica que augmenta la precisió del procediment, redueix les molèsties per als pacients i disminueix el risc de complicacions. A més, ajuda a preservar les venes de les persones que necessiten tractament de llarga durada.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Parlem de l'Atlètic Club Tordera, que s'estrenarà el grup 4 de preferent. Els torderencs ja saben quins seran els seus rivals per a la propera temporada. Després d'haver aconseguit un merescut ascens compensat, el conjunt torderenc ha quedat oficialment enquadrat dins el grup 4 amb rivals de la delegació de Girona. La nova categoria de preferent planteja un escenari complex, on l'Atlètic es trobarà amb una barreja d'experiència i noves il·lusions. La nova lliga reflexa els canvis en les categories que ha fet la Federació Catalana de Futbol, ja que dels 14 equips que conformen el grup, 11 són conjunts ascendits i els altres 3 equips que han descendit de divisió d'honor: el Girona Futsal, el Riudellots i el Malgrat. La resta d'equips són el Caldes de Malavella, el Ripoll, el Vallobrega, el Fontcoberta, l'Hostalriquenc, l'Atlètic Vidreres, el Lloret, el Vilafant, els Joves de Vidreres i el Sant Gregori. Així doncs, aquesta diversitat promet una temporada molt exigent per l'Atlètic Club Tordera, que en breu començarà la pretemporada amb entrenaments a portes obertes per reforçar l'equip. De moment encara no s'ha publicat el calendari amb la data exacta de la primera jornada de Lliga ARPA preferent, però seguint els patrons d'anys anteriors establerts per la Federació, les lligues territorials d'aquestes categories acostumen a arrencar entre l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.

0: En la comarcal, l'AD Federal Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. Ho amplia Melina Morilla.
1: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Premià de Mar i Premià de Dalt tornaran a ser l'escenari del Premià del Mal. El Festival de Novel·la Negra ha presentat la programació de la seva tercera edició. Ho amplia Manel Ferrer.
2: El Festival de Novel·la Negra Premià del Mal ha presentat la programació de la seva tercera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen reunirà escriptors, periodistes, criminòlegs, investigadors i membres dels Mossos d'Esquadra per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Impulsat per l'escriptora Susana Hernández i l'associació Camp Ballarià, amb el suport dels ajuntaments als municipis, el Premià del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
3: I anem a parlar del temps, de la previsió de cara a les properes hores i jornades, els detalls amb en Joaquim Serra.
4: Després de la normalització tèrmica que vam tenir el cap de setmana i que encara es va mantenir ahir, de mica en mica les temperatures van pujant, la calor no vol afluixar i sembla que continuarà amb nosaltres com a mínim durant una setmana i mitja més. Especialment intensa serà la calorada de cara a aquest proper cap de setmana i principis de la setmana vinent amb temperatures que tornen a ser molt altes i probablement s'hauran de tornar a activar alertes per la forta calor. Mentre això no arriba, avui encara les temperatures es mantindran frenades. Les més altes cap a l'interior de la comarca, cap als 33, potser arribin els fregals 34 graus. Són calor, temperatures càlides, però dins del que podríem qualificada normal en aquestes alçades de l'any, mentre que a prop de la costa tindrem valors entre els 31 i els 32 graus. Tot això amb vents que bufaran fluixos novament, vents de mar cap a terra aquest matí i abans del migdia, de fet, i també aquesta tarda amb alguns nuvolets poc importants i amb una situació marítima més tranquil·la. Hi havia encara una mica de mar de fons, de la tramuntana que va bufar durant el cap de setmana, però aquesta mar de fons ha d'anar desapareixent paulatinament en les properes hores i aquí a la franja costanera tindrem bàsicament la mar arrissada amb una mica encara de marejol. Pel que fa a la predicció de cara a demà, aquí la temperatura ja puja una miqueta més, ja podrem fregar els 35 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa els 33. Vents fluixos novament, altre cop vent del sector sud, com a molt lleugerament moderat a la tarda i pel que fa a la situació marítima que continuarà dominada per el marejol al matí, àrees, petites àrees de maró durant la segona meitat del dia, però vaja, poca cosa. L'estat del cel, com avui, tornarà a estar dominat pel sol a tota la comarca de cara a demà passat, de cara ara a la jornada de dijous, doncs esperem que tot continuï igual ja en aquestes acaballes del mes de juliol amb una nova glopada d'aire càlid que ens portarà, doncs això, temperatures de rigorós estiu novament de cara a dijous i també divendres, tot i que divendres passarà una mica d'aire fred en alçada i això podria afavorir algunes nuvolades que podrien fer baixar una miqueta les temperatures. Però, en general, com dèiem, continuarem amb força calor que s'accentuarà més de cara al cap de setmana.
5: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
6: ¿Ya? Hola, me llamo Alejandro Campos, tengo 14 años y este es mi segundo libro publicado, Salvavidas. Un libro que habla sobre el bullying, acoso sexual, acoso familiar y muchos temas más que vais a poder encontrar en 296 páginas.
7: ¿Qué te aporta hacer que esta sea una parte?
6: Vi que al público le gustó mucho la primera parte y al ver que habían más de 200 personas pidiéndome una segunda parte, me fui valiente y decidí escribir este libro.
7: ¿Cuánto tiempo te ha aportado a escribir esta historia?
6: Este libro no sé si llegó al año, pero sí que puedo decir que es el mejor libro que he podido escribir hasta ahora.
7: ¿Qué has sentido y cómo han sido estos meses de escritura?
6: Estos minutos han sido lo mejor que he podido hacer, ya que este libro no solo ayuda al público que lo lee, sino que también me ayuda a mí a pensar y ayudarme a ideas del futuro.
7: ¿Qué es el más difícil de escribir una segunda entrega?
6: Yo creo que lo más difícil es compaginar historia con historia, ya que este libro no es la misma historia que la primera. Y ponemos personajes nuevos, personajes antiguos, y al momento de compaginar se hace más difícil.
7: ¿Cómo has viscut tú y los teus amics y familia todo aquest procés tant d'escriptura com de publicació?
6: Con amigos bastante bien, con familia muy nervioso, ya que cuando lo fui a enviar tuve muchos problemas con contratos y tal, pero finalmente después de una semana se consiguió.
7: ¿Va ser molt difícil trobar una editorial o alguna manera de publicar aquest llibre?
6: No, sinceramente no fue nada difícil, ya que contacté con Amazon y Amazon me ha dado contrato para dos libros más.
7: ¿D'on has tret la idea d'aquest llibre?
6: Esta idea ha hecho 50% cosas que han pasado en este pueblo y en otros pueblos y casos familiares, y el otro 50% es todo ficticio.
7: ¿Com et distribueixes les hores d'escriptura? ¿És més fàcil, és fàcil de compaginar-ho amb els estudis?
6: Es bastante difícil, ya que con los estudios tengo que esforzarme bastante, pero aún así he puesto mucho de mí y lo hemos conseguido.
7: Has dit diverses vegades que aquests llibres estan inspirats en història real. ¿Creus que aquesta experiència està marcada la teva vida?
6: A mí esta historia me ha marcado bastante, ya que son, como he dicho, temas familiares, pero con este libro he conseguido desahogarme de lo que llevaba años comiéndome.
7: ¿Y piensas fer més parts d'aquesta història o piensas continuar publicant altres llibres?
6: A finales de año que viene, tengo pensado sacar el último libro de esta saga, Cenizas, ya que creo que no hay mejor forma que acabarla que con un libro de 400 páginas y muy bonito.
7: De gran, ¿t'agradaria seguir dedicar-te a l'escriptura?
6: De mayor sí que me gustaría seguir escribiendo, pero si el destino me dice que no, yo hago lo que tenga las manos.
7: ¿Quin autor o autora t'inspira més?
6: El autor que más me ha inspirado hasta el momento es Eloy, de Invisible, ya que el cómo escribe es muy bonito, cada palabra te entra en el corazón y ese libro nunca se olvida.
7: ¿Has rebut ajuts per part de la teva família, per exemple, idees, inspiracions, correccions?
6: Sí que he tenido bastante ayuda con mi familia, ya que al terminar el libro no solo me lo mira Amazon, sino también mi familia para darme consejos de mejora.
7: ¿Com ha sigut el feedback d'aquests llibres i reps comentaris positius del que fas?
6: Este libro sí que ha petado bastante en el mercado y los comentarios positivos sí que he de admitir que he tenido bastantes y muy positivos, pero también he tenido bastantes negativos, ya que esta historia está contada en español y hay mucha gente que no le gusta.
7: ¿Hay algún personatge amb qui et sentis especialment identificat?
6: Sinceramente me siento inspirado con todos los personajes de esta historia y del libro anterior, ya que todos son muy puros, muy bonitos.
7: ¿Quin escena o capítol t'ha agradat més escriure i per què?
6: El capítulo que más me ha gustado escribir ha sido el primero y el último, ya que empieza con mucha acción y acaba con muchísima acción.
7: ¿Y quién ha estado el momento más emocionante de todo este proyecto?
6: El más emocionante fue al ver que se publicó, que por fin después de un año lo había vuelto a conseguir y que todo el mundo estaba conmigo.
7: ¿Quién es el mensaje que vols transmetre amb aquest nou llibre que tens?
6: Con este libro quiero transmitir un mensaje de paz, de que todas las personas pueden, pase lo que pase, que sigan adelante y que sean como son.
7: ¿Qué t'agradaria que sentissin els lectors quan acabin de llegir el llibre?
6: M'encantaria que sientan paz, ya que yo también la he sentido escribiéndola, que sientan que pueden confiar en gente que tienen una mano en la que apoyarse.
7: ¿Y qué les dirías a todas aquellas personas que viuen aquestes situacions d'assetjament escolar?
6: Les diría que sean ellos, que no cambien por otras personas, que son muy bonitos tanto por dentro como por fuera, que ellos pueden con todo y que nunca piensen en acabar con su vida.
7: I per últim, quin consell els donaries a totes aquelles persones que tenen por de publicar un llibre?
6: Que sigan adelante, que si ellos creen que lo van a hacer bien, que sigan, porque es una etapa muy bonita, aunque te tome años, años y años, creo que es lo mejor que puede haber.
7: Molt bé, pues fins aquí la entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Alejandro.
8: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
9: Estem al cap de Tordera, som a l'àrea de pediatria, estem amb el pediatre Nan Vit del cap de Tordera Catalana.
10: Molt bé, i tu?
9: Molt bé, també. Avui amb tu volem conèixer un... No sé com definiríem si és un símptoma, és una dolència de la febre, que és una cosa que imagino que pediatria deu ser el pa de cada dia.
10: Doncs sí, és el pa de cada dia, és comú, és un símptoma. La febre és un símptoma.
9: Per tant, estaríem parlant d'una... un fet que es pot repetir davant de molts quadres diferents.
10: Molts quadres diferents, exacte. Per exemple, també, no? De vegades venen i els vacunem en una revisió i hi ha vacunes que poden donar febre. Llavors, penso que és un tema a parlar interessant i important i podríem, no?, aclarir...
9: Què és, primer de tot, exacte? Sí, abans d'aclarir la definició, potser, primer de tot, científica, podríem dir, uh-huh. I després podríem traslladar-ho també a les llars per poder-ho identificar.
10: Val. La febre en nens molt petits, bebès, la definim entre 37,5 i 38 en un termòmetre que posarem a l'aixella. Val? Ens agrada els termòmetres a l'aixella, no a l'anus, que ja abans hi havia termòmetres rectals, es feien servir termòmetres rectals.
9: I els que van amb...
10: I els que van amb la... Sí, hi ha altres que van al front o a l'orella. Aquests s'han fet servir molt arrel del Covid, no? Que perquè no toquéssim, no? Els pacients i així, però els més segurs són els que es posen a l'aixella, a temperatura axilar. Uh-huh. Val? Per exemple, si tu tens un timpà inflamat i poses el termòmetre, no?, d'aquests d'orella, et pot donar més temperatura perquè hi ha més irrigació, per exemple, en aquell moment, no? Igual la temperatura al front. Si tinguessin les famílies aquest tipus de termòmetre, jo recomanaria agafar temperatura, per exemple, del front, del pit, de l'esquena, com de diferents llocs, i fer una mitja. Perquè quedar-te només amb la temperatura amb aquests així d'un lloc només no ho recomano. Uh-huh. Val? Diguéssim que l'ideal és un termòmetre dels aquests digitals, no? A l'aixella. Val? Nens molt petits, entre 37,5 i 38, hem ja d'estar al tanto. Val? En nens més grans i adults, la febre comença als 38. Val?
9: A banda de la temperatura, dels graus, hi ha altres indicadors que ens poden fer sospitar que hi ha febre? O en principi aniríem per aquí sempre?
10: Home, la definició de febre és comprovar que la temperatura està aixecada. És veritat que després, no, com a pares, a casa, doncs, bueno, pots veure que el nen està més moix o que el notes, el toques, no? O sembla que està calent. Això no és té febre. No? Sembla que està calent, li poso el termòmetre i miro si realment té febre, no? Sí?
9: Sí.
10: Ah, ok.
9: Molt bé, seguim definint la febre. Ens explicàvem què és aquest augment de temperatura, per què el cos fa això?
10: Doncs una manera de resumir-ho és que el cos es defensa pujant la temperatura. Quan hi ha una agressió, normalment, d'un microbi, no?, que és el que, com a pediatres, no? Veiem un microbi que el podem posar amb una vacuna, no?, que és una infecció controlada, amb intenció de que el cos fabriqui defenses per estar protegits, o una infecció natural, no?, de les que agafem. el microbi entra al cos i el cos detecta aquesta agressió, aquesta invasió de dolents, i es defensa pujant la temperatura. Jo als pares els explico, els dic que el cos pretén fregir o cuinar aquest microbi. Nosaltres cuinem els aliments per això, per seguretat, per treure els microbis del menjar.
9: Mm-hmm. Tenim identificada que tenim febre, què s'ha de fer?
10: Val, podríem veure com està el nen. Vale? Detectem que hi ha febre i com està el nen. La tolera, no la tolera, es troba bé. Si es troba bé, estem amb un 38 i mig, i el nen està bé, no hauríem de fer res especial. Observar, veure què passa. Hem de fer quan no està bé el nen. No? Si veiem que està molt xafat, molt com endormiscat, hem de donar un antitèrmic, veure que baixa aquesta temperatura. També podem fer el que es diuen mesures físiques, que és treure roba i veure si traient roba podem ajudar, no?, a baixar aquesta temperatura. O inclús, de vegades diem un banyito, no?, un bany, sempre amb aigua templada, no amb contrastos grans de temperatura. Eh? No podem posar aigua freda perquè podria ser perillós
9: templada,
10: pel cos.
9: Templada, què entendríem?
10: No, que no cremi l'aigua, agradable, no? Tocant amb el colze, que és una zona com molt sensible, no? Que sigui agradable, però que sobretot que no estigui l'aigua freda. I bueno, això, intentar baixar la temperatura i veure com respon el nen quan baixa la temperatura. Quin estat general té el nen quan hem tret aquesta febre. Sobretot, el més important no és que hi hagi una febre molt alta, sinó és com està el nen o la persona, no? Però en aquest cas estem a pediatria, parlem de nens. Perquè l'estat general del nen, del pacient, és el que ens diu la gravetat, no pas la quantitat de febre que tinc. Pots estar molt greu amb una febre de 38,5 i no estar greu amb una febre de 40.
9: Mm-hmm. Ens deies que la febre forma part de diferents malalties. La febre apareix abans, apareix durant, o depèn de cada cas la febre apareix en un moment determinat, o pot aparèixer sola sense tenir sensació de que passi alguna cosa més?
10: La febre és, diguéssim, quan ja la malaltia està donant la cara, no?, en plena ebullició, per dir-ho així. Hi ha microbis que tenen un període d'incubació molt, molt llarg, no? Per exemple, les que veiem a pediatria, o que veiem a pediatria, perquè ara amb la vacuna ja no veiem tant, la varicel·la té una incubació de 15 dies. I en aquest període, no?, de 2 setmanes, ja estem contagiant els altres. Per tant, la malaltia ja hi és, però encara no està durant la cara. En el moment en què ens comencem a trobar malament i puja aquesta febre, comencen a sortir les pupes, no? Diguéssim que és quan dona la cara, no? Però la malaltia ja hi era. Mm-hmm. Sí? No sé respondre.
9: Sí, de quan apareix i si normalment també va acompanyat d'altres símptomes quan apareix la febre.
10: Sí, jo, a mi m'agradaria que entenguéssim que no és tant una febre alta el que ens ha d'espantar, que hem de pensar que la febre és que el nostre cos funciona, està responent a un atac, per tant, no, el nostre cos sap respondre. Com podem fer per baixar, no, aquesta temperatura, que hem parlat de les mesures físiques, i ara, si vols, parlem de les medicacions que podem tenir a casa i fer servir. I com, o sigui, no és tan important això, la temperatura alta, sinó com està el nen. Mm-hmm. Inclús si quan li he baixat la febre i ja no té febre, el veig molt xafat, llavors és quan m'he de preocupar.
9: Hem parlat de la febre, l'hem explicat una miqueta, també la presència que pot arribar a tenir a casa, no?, amb aquest infant, això que ens explicaves, no?, de si la febre és alta o és baixa, el que compta, insisties, eh? Amb això has sigut molt contundent de valorar l'estat d'aquest infant. Com la podem tractar? Ens has explicat els bàsics, no? Podríem dir de tractar la febre amb això, amb mirar de baixar la temperatura d'una manera o d'una altra, però entenc que també hi ha altres mitjans per poder-ho fer. Quins recomanaries utilitzar a casa, també, a nivell de, no sé, de medicament, d'antitèrmics, explicaven-nos quins són aquest tipus de medicaments.
10: Val. En pediatria fem anar dos, principalment. Vale? El primer de tots que el podem fer servir des de que l'infant neix és el paracetamol. D'acord? Es donen en forma de xarop, sobretot els més petits, conforme van guanyant més pes, perquè els medicaments en pediatria s'han de dosificar segons el pes del nen. Val? En això podem consultar a la Generalitat, no? Al CatSalut, i podem mirar-ho també al prospecte, i segurament ara, avui en dia també, la intel·ligència artificial, no? Segur que ens donaria les dosis que podem donar, val? Però bueno, sobretot saber que cada pes és una dosificació i que des de ben petits, com la primera elecció és el paracetamol, vale? Hi ha noms comercials, hi ha els genèrics, que és paracetamol, hi ha moltes cases, i el més conegut amb nom comercial és el Apiretal, però tots són paracetamol. Es dosifica per pes, com t'he dit.
9: Hi ha algun altre medicament més enllà del paracetamol?
10: Sí, l'ibuprofeno. Ibuprofè, que es pot fer servir a partir aproximadament dels 9 mesos. De vegades el fem servir una miqueta abans, però és indicació mèdica. Val? A partir dels 9 mesos l'any es pot fer servir també a casa. L'ibuprofè no té un plus respecte al paracetamol. Té una propietat que el paracetamol no té, que és que també és antiinflamatori. I de vegades hi ha alguns tipus de febre que ens va bé fer servir l'ibuprofè en lloc del paracetamol. Per exemple, una otitis, que hi ha molta inflamació i fa molt de dolor, a part de tractar la febre, estaríem tractant també, no?, aquesta inflamació i aquest dolor. Llavors, l'ibuprofè és molt fàcil de saber dosificar. Els explico als pares una regla mnemotècnica, que és que la quantitat total d'ibuprofeno que li podem donar a un nen és el seu pes. És a dir, per exemple, un nen que pesi 15 quilos, li podem donar en tot el dia 15 mil·lilitres. El dividirem en 3 tomes, que per donar-li cada 8 hores. Per tant, un nen que pesi 15 quilos, li podríem donar 5 mil·lilitres cada 8 hores. És com més fàcil de dosificar. Un cop arribes a aquest càlcul, el paracetamol del que hem parlat abans sempre és la meitat de dosis de l'ibuprofeno. Serien 2,5 mil·lilitres cada 8 horetes.
9: Aquests serien els que es podrien fer des de casa. Llavors entenc que també hi ha els que vosaltres recepteu aquí al CAP quan un nen ve en el CAP. Si ja entrem abans d'entrar amb els medicaments, quan un infant, més enllà del que ens has explicat, ha de venir en el CAP?
10: Quan baixem aquesta temperatura i veiem que el nen no està bé, no s'activa, no respon, està massa apagat, és quan han de consultar. Jo crec que és fonamental. Normalment els pares et diuen: què té l'ibuprofeno, que quan li donem sembla que no tingui res? Doncs això és el que vull que passi, no? Que tinguin una febre, el mediquem amb un antitèrmic, baixa aquesta febre i el nen està millor. Això és el que ha de passar. Si no està millor, han de consultar. Habitualment, amb aquests antitèrmics, podem estar ben bé 2-3 dies a casa, sense venir al metge, si veuen que el nen respon bé als antitèrmics. Perquè aquests 2-3 dies, normalment, si és una malaltia vírica, el cos ja respon i se'n va la febre. I no han ni de venir, si no necessiten, no? I si no fos el cas que aquesta febre persisteix més enllà d'aquests 2-3 dies, és quan nosaltres els metges podem veure quelcom en el cos que ja dona més pistes, no? Més signes per saber què està passant realment, no? De vegades, si consultem amb les primeres hores de la febre, no veiem res, no?
9: És el que t'anava a dir, no? Que potser venir massa aviat pot resultar que no serveixi per res, no? S'ha d'esperar sempre més aviat, no?
10: Sí.
9: Per solucionar el problema de fons. O
10: exacte, de exacte, exacte, correcte. Sempre i quan l'aspecte del nen sigui bo.
9: Molt bé, Anna, en Vit, pediatra del Cap de Tordera, no sé si ens deixem alguna cosa, algun aspecte que vulguis insistir. Avui hem parlat de la febre, que, com dèiem, abarca moltes coses, però que és molt habitual.
10: És molt habitual. És cada motiu de consulta que veiem en el dia a dia i la majoria de les visites que fem a pediatria. Sí, sí.
9: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns.
10: A tu.
9: Fins la propera.
8: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.